0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: At least it is true. A man has no control, even over his own will.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

escoltes, Icar.

0: which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial. Que
3: sona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu aquí passa alguna cosa.
2: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig.
3: Home, un milió. Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de sis del matí i avui també volem saber per què el lloc serà perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
3: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó 14 ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, a la seva segona residència,

0: València, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i va arribar el cotxe doncs amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes nous.
1: Quan vas a buscar el cotxe.
0: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
1: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora.
0: No, si ha assegut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
1: El Ferrari per Roma a 300 km.
0: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Papa mòbil.
1: Que fàcil que seria arribar a Déu a 300 km per hora amb un Ferrari. També volem saber una bona notícia, Lara.
0: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
1: Va.
0: Atenció.
1: Va, molt bé, acaba
0: molt
1: de cantar
0: bé,
1: la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Para darle a tus mejillas su
1: color. És que m'imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels préssecs? Clar, home, ella que es comprà cap a casa. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
0: Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que són, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
2: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va ploure una mica, perquè aquest any doncs fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs arribaríem bé al final de temporada.
1: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
1: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh? Sí.
0: Però està bé, perquè donem veu aquí a vegades.
1: Molt ben tirat, Marta.
0: No en donem.
1: Molt ben tirat.
0: Ha quedat.
1: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
0: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
1: Ui,
0: el programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
4: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. La gente, no, no, no. ¿Por qué no?
1: Pero es que, a ver, es que la gente
4: te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
1: No, porque la Yolanda Ramos. Però que estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
0: Sí, sí, és molt important.
1: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
0: Però després ja ho han deixat, no?
1: No, no, és que allò ha durat 2 setmanes.
0: Clar, amb
1: algunes
0: encara,
1: frases.
0: Encara el trobo molt.
1: Perquè el sexe era bo.
0: Ah, ja passa això.
1: Però també passa el sexe bo.
0: Sí,
1: tot. I el cor també batega amb Lolita.
0: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
1: Home, clar, és el que a veure...
0: El vostre.
1: El meu.
0: El seu, el teu marit.
1: El meu futur marit.
0: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a l'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
5: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
6: Ah, me encanta.
5: ¿Ves?
6: Pero claro, es como puede ser mi nieto.
5: Es una pena.
6: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
5: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
6: Pero si te
5: hola, dice... Jacob, que no, con el ajo menos.
6: Con el ajo.
5: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
6: Bueno, pero...
5: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted de aquí de al lado.
6: No, pero no sabes nunca.
1: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo, si em trobo Jacob Elordi i tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria allà una cua de persones.
7: Ah, hi hauria cua, hi hauria cua.
1: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Si no es pot aguantar. Ara estic distret. Ara com segueixo jo? Si tinc a Jacob Elordi al meu cap.
7: Doncs pues va, preguntaré a la Lara, ja està.
1: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram no, del Jacob
7: sí,
1: Elordi.
7: Sí, que la següent molt pregunteta.
1: Bon. Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirem permís? Doncs bé, que seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quin
7: no,
1: som?
7: Deixa'm dir. Era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
1: Què passa?
7: Què passa? No, no, no. Esteu tensos.
1: Nosaltres? Però si esteu no estem fent res.
7: No, el Jacob
8: bueno, tireu la pregunta o no?
1: Quin so ens deixa la ràdio?
7: El matí de Catalunya Ràdio
8: vam trucar Leire Díez. Leire Díez.
1: Va.
8: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
9: La verdad es que nada.
1: Nada.
9: La verdad es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por causa de SETI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
1: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: que és tan bona. És
1: boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però ho he pensat, és igual, torna-hi.
1: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe, anant a treballar, i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimeu en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que ha portat també, pobra,
0: sí,
1: va donar-li
0: sí
1: de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Ai, hello, machineers. Ai,
1: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la Lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
1: Consell escoltat, consell après i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Mraz en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents del possible acord entre el govern i els sindicats educatius i de la crisi que viu el Partit Socialista. Francesc Garriga entrevistarà el músic Nil Moliner a la tarda. Presenta el disc Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Corina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
3: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels Conservatoris de Música Provincials.
2: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
3: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
3: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
3: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
9: Hi ha moltes consultes. Bé, el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
10: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
12: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del Guan, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a l'Ara i al País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
11: Altres temes de portada, El Periódico al Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
12: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de l'UCO a Ferraz.
12: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
11: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
12: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
11: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
12: El periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
11: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
12: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
11: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs, i patiran les institucions i la democràcia.
12: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pérez, és una gravetat penal i política extrema.
11: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president, i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
12: L'ABC obre la portada amb l'editorial, titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
11: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts, a 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
11: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
12: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
12: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
11: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
11: I és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
12: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que, quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros.
2: Bueno,
12: atenció,
2: bueno,
12: eh?
2: 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta, a discoteques la... Ves-te a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
12: Aviam què et cobren.
2: A veure què et cobren. Fa caloreta, la temperatura que va pujant, Marc.
11: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fent canvi cap a 3:15 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions de Maya Montero.
13: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid. I quan l'enganxen a l'aeroport, li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
14: Por estar rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy. Sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en, y no voy a empezar en los, esto que empiezan a los haters, que empiezan, o sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té a Maya Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
13: Sí, m'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La Promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari.
2: Sí.
13: I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
15: Hola, sóc el Pau Roca, director de La Promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
15: Potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
13: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer amb José del Tomate. Això és pues, me part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Hogwart. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu a 9:15 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pitxi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers en 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
16: Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centre, la jugada arriba Pitxi, Pitxi la nota amb el cap, gol! Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Pitxi, gol de Pitxi, gol de Pitxi, gol de Pitxi! Ha marcat Pitxi, el Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie. En Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie. Minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio del so, que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, i tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
17: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici.
18: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
17: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
19: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
17: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sans i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
20: A Indonèsia avui ha anat, eh? Mm. El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Tornava la cara, pobre Guillem.
20: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quin hora és.
2: Ell és jet lag.
20: Exacte.
2: Ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després, a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
20: i com
2: això.
20: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé. A partir de 3 síl·labes, aquesta hora costa. Bueno, i depèn de com, de les 11 també. Assessor del Col·legi d'Administradors de molt Finques de Catalunya.
2: Sí.
20: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa 636-360609. El torno a dir, 636-360609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu, clar, et respondré.
2: Reserva.
20: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada Maiol. Maiol, últimament les dades són molt difícils.
20: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicant amics, despeses dels partits polítics.
2: Sí, perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
20: M'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent...
2: I que deixa, ple, uns quants, aquí.
20: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà de Carlos Trell, per cert.
2: Però, escolta'm, sí, quins ho anem passant, eh?
20: No, això
2: sí,
20: que...
13: sí, ara arriba, va.
2: Aquí la màgia de la ràdio, aquí la rumbagosa en... em deixa els seus, vull dir, això.
20: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
2: Jo diria...
13: Ni idea. Tots junts?
20: Tots junts.
2: 10 milions.
20: 10 milions?
2: Va.
13: Més.
2: Sí.
20: Aviam, si algú
13: 50.
20: Vol... 50.
13: M'he passat.
21: No ho sé.
2: 50 milions.
13: 35. Potser
2: no,
13: sí,
2: No, has dit 50,
13: no, Alexandre, 35. 40.
20: Doncs, és que eren 58.
13: Ah! Ah!
20: no, però aquesta, aquesta rectificació...
1: Ja està, no, no, me la menjo, ja està.
20: La part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries, sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
20: Mira, fitxar a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
20: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre, sempre, sempre s'hi han negat.
2: Està bé, eh? Que també, de veritat.
1: Carai. Sí, sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
20: Fins ara.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
21: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
23: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
22: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
24: És que fos cada pregunta, no, Rayo, de veritat.
25: Estàs d'entrevistes lletges que t'he vist.
24: Avui soc...
23: Perdona, tinc un capí, això, però... És que no tinc una resposta.
24: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. És que no ho vulguis contestar.
22: No.
21: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
26: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
21: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
27: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Polikovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
21: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
27: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
28: Bon dia, matiners.
29: Ara arrencarem el camió.
30: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
28: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
31: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
31: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
1: Molt bé.
2: A què et dedica, Josep Maria?
31: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
31: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
31: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
21: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer l'Olita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem, però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou, de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió...

0: En parlarem i durant molt temps.
1: I tant.
0: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar Lolita, que, com sempre, ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
2: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... No me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas... de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenas, muy buenos potingues, como diría mi madre, y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
3: claro,
2: que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
0: Ai, Lolita...
1: Ja m'he sentit aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
0: No, i a més també sentia Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 9320-7474. Glòria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
4: Gràcies.
0: Com estàs?
4: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
0: I de què treballes, Glòria, tu?
4: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capicota, galtes... Tot això tan bo.
0: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas. Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell del mercat, que hi va moltíssim.
4: Va comprar... El meu no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
1: Ja el tens clitxat, eh?
4: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
0: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè hi havia algú que pel Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
4: Sí, molt bo, molt bo. Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
0: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixem una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
4: Sí.
0: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
4: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
1: Ara!
0: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
4: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
0: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
4: Ui, mira, vaig començar amb la RAM, perquè tota la família som del mateix RAM, o érem, perquè ja quedem pocs. Amb 14 anys i en tinc 64.
0: Uau!
4: Que molts.
0: Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja a la jubilació, no?
4: D'aquí un anyet.
0: Un anyet?
4: D'aquí un anyet.
0: Segur?
4: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No treguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
0: És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
4: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
1: Sempre n'hi ha.
0: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
4: Aviam, Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan, es menut, Glòria. Si més no, els saludarem.
0: Glòria, també una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell, et vindré a saludar.
4: D'acord.
0: Que vagi molt bé, Glòria. Una abraçada.
4: Adéu, bon dia. Moltes gràcies.
0: Adéu. A veure, un moment, noies. Vinga, avui tenim novetats. Cordoví, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
5: Ai.
0: I aquesta cosa...
5: Com sou?
0: Ha arribat.
6: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
5: Això ho has estat fent tu, o què?
0: Ah, sí, sí, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí.

0: Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
1: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes. No. Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
2: A veure. Cada cosa que deies, però a veure, ens posem més nerviosos, Eloi.
0: A veure un moment, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
1: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en vaig mirant, i per evitar desparasitar-les, que ho hauré de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta, i pam, s'arranca i surt perfecte.
0: Ah.
1: Doncs, no, no, però surt perfecte, i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
0: Tenia, es diu Rosita, la cabra!
1: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades als
0: seus genitals.
1: Als seus genitals, sí. I llavors, clar, amb molt de compte, li vaig treure, i sí, no es va queixar, va anar tot bé, i la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
0: Però, escolta, veus com funciona aquesta secció? Això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
1: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
2: Qui tingui paparres.
0: Qui tingui paparres que compri la pinça.
1: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
2: I al metro també.
0: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades. Fins demà.
2: Adéu.
0: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
1: I avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època. Segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
0: Escolta, m'acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
1: A veure què passarà demà.
0: Que vagi bé. Adéu.
1: Mare meva.
0: Ostrell, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tinc un missatge per tu, eh? Després te'l deixaré escoltar.
3: Ah, vale.
0: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
3: Has sentit algú que deia... Ara després m'ho poses.
0: Fins demà, matiners, que vagi bé.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'estrena de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: oients, segurament teniu gent al vostre voltant d'edat avançada, fins i tot gent jubilada que, ostres, tenen aquesta mena d'ensopegada a la vida, més temps lliure, i els veieu fent scroll, scroll, scroll, segurament a Twitter, a Facebook, que també hi ha aquesta modalitat, o amb YouTube Shorts. Quants grups de família teniu on els més grans s'envien sistemàticament gifs de felicitacions, sí, sí, no ja de Nadal o del dia de Sant Jordi o de la mare de Corte Inglés? O
1: de tot.
0: Sí, amb poca ironia, poc sarcasme, potser no l'acaben de captar. Doncs ens havíem estat fixant en els joves, però, Laia, el que ens hauríem de fixar, perquè els joves de mòbil directament no sé d'on el treuen, tenen aquests diners per comprar-lo o tenen el permís?
2: Mira.
0: Fixem-nos en el que també s'està convertint en un problema amb les xarxes socials, que és que s'hi van addictes gent de la tercera edat.
2: Exacte, el doomscroll, o això de consumir compulsivament notícies o contingut negatiu a les xarxes socials, ha substituït una mica la petanca o allò de seguir les obres al carrer. A veure, si ho pares a pensar, és com anar a veure en directe les obres de destrucció del món.
1: Sí, ben vist.
2: Twitter,
1: clar,
2: perquè...
1: clar.
2: Però això quan estan sols, però és que quan estan amb altra gent, el seu telèfon a tot volum els avisa de totes i cadascuna de les notificacions que reben, cosa que els fa aixecar-se de la cadira i desatendre allò que estiguessin fent, fos que tenen una cassola a la cuina, jugar amb els nets o, doncs, una conversa, no?
0: I total, per mirar notícies falses racistes que t'argumenten dient, ho diu aquí, ho diu aquí, et
2: però
0: posen
2: si
0: un mòbil a la cara.
2: Però si tu preguntes et diuen, com allò que quan les trucades antigament podria ser important.
1: Clar, és que per ells una trucada antigament era important.
2: Clar, però
1: ara
2: una
1: no,
2: notificació
1: ara si et truquen,
2: Facebook...
1: evidentment no les agafar perquè no. Segurament et volen fer alguna mena d'estafa.
2: Exacte. Doncs mira, una investigació al Washington Post explica que l'ús de les xarxes socials està creixent, o sorpresa, entre les persones de 65 anys i més, i de fet l'11% era el 2010 i el 45% el 2021.
1: Imagina, imagina quan s'ha incrementat.
2: I també que ja hi ha famílies preocupades davant de possibles addiccions a les pantalles. Segons dades dels Estats Units, els adults de 50 anys o més passen un total de 22 hores setmanals als seus dispositius, però clar, penseu que això és una mitjana, vol dir que els que tenen poc més de 50 o entre 50 i 65, posa-li, doncs moltes més. A més, això, els adults de 65 anys o més passen gairebé el doble de temps a YouTube que no pas dos anys enrere. És aquesta idea que dèiem de la tendència.
1: En dos anys, el doble,
2: Sí, sí, sí. Segons afirma un lloc de recerca que es diu GWI, les persones que s'han jubilat fa poc tenen més probabilitats de tenir tauletes, ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, que no pas els menors de 25 anys, per allò que dèiem també en Roger, que potser no s'ho poden pagar.
1: Tenen més quartos, evidentment.
2: Exacte. Primera mica sembla que va ser la pandèmia.
1: Bé, tenen més quartos i més temps.
2: Exacte,
1: clar, més temps lliure.
2: Com us deia, entre les causes, doncs primer sembla que la pandèmia els va com privar de la socialització així més de cara a cara, però ara també hi ha molt el boom de la intel·ligència artificial que a més es pensen que és Déu Nostre Senyor i hi ha un moment de contrast zero de la informació.
0: No, també hi ha que es pensa que Déu Nostre Senyor és alguna cosa, però vaja, que entenc la metàfora. Sí,
2: sí, també hi ha, i fa que les persones que estan jubilant ara han tingut ja a la seva vida professional molt més contacte amb les tecnologies que no pas els seus predecessors. Els que es van jubilar fa 10 anys, a la feina no havien fet servir tanta tecnologia. Què passa? Que els que es jubilen actualment, doncs, li han perdut la por i, per tant, ja no van amb la cautela amb què es prenien, recordo, àvies dient aquestes bèsties endimoniades, no? Doncs ara ja no passa perquè els jubilats d'avui en dia ja han treballat amb les noves tecnologies. I encara més el fet que les persones grans tendeixen a tenir més problemes d'insomni, cosa que fa que les pantalles omplen aquest buit de son i encara es esdevé més addictiu. I, de fet, encara no s'han estudiat els efectes dels abusos de pantalles en gent gran, com sí que s'ha fet en infants i joves, però sí que els experts asseguren que quan trobem persones adultes, més aviat grans, que prefereixen la pantalla a una interacció social presencial, ja podríem estar parlant d'una relació problemàtica. Per tant, n'estiguem una mica al cas, perquè potser, a part de vigilar els joves, també vigilem els vells.
3: Els experts. ICAT.

0: Avui, Laia, anem a la muntanya i parlem de meteorologia.
1: Sí, Meteo Pirineus és el compte que potser coneixeu perquè fa anys que funciona, el teniu en diverses plataformes.
2: N'hem parlat aquí alguna vegada, oi que sí?
1: Tu? Ah, podria ser, perquè hi és a Instagram, hi és a Twitter, també té la seva pròpia web i, de fet, col·labora amb diverses administracions, perquè realment, com us deia, no és només que sí, la previsió del temps, que és molt xula i, a més, molt interessant, perquè quan vas cap al Pirineu és interessant saber quin temps està previst per aquella zona, que no és normalment la mateixa que la resta del territori.
2: Home, és molt més d'extrems que no passa la
1: Exacte.
2: Resta del país.
1: Però qui ho porta és l'Albert de Gràcia, que és un jove geòleg que va començar doncs, amb aquestes previsions, també és molt amant de la fotografia, i també m'agrada, el que a mi m'agrada més són els posts divulgatius, és a dir, ell acaba explicant al final fenòmens, perquè sabem que som un país de meteorologia, és a dir, posem el temps com si se segueix més el temps que les telenovel·les de ben dinat en aquest país
2: Totalment,
1: nostre.
2: Totalment, i tant.
1: I per tant és un tema que desperta interès, i alhora en el fons és un tema que barreja doncs, medi ambient, geografia, doncs, física moltes vegades, no? Ciència, i per tant trobo que és un gran aprenentatge tot el que puguem arribar a saber d'aquests temes. Ara, per exemple, ens està explicant els últims dies que encara hi ha molta neu per fondre al Pirineu i que se n'està fonent molta i com estan baixant aquestes cascades que tenim al nostre territori, però per exemple també hi ha dies que fa doncs, posts més atemporals parlant doncs, per exemple, en aquest cas explicava els llamps, si voleu us els sentim una mica perquè veieu que és bastant divulgatiu.
3: Comença a ploure i comença a tronar. Parlem avui de com cauen els llamps segons les roques del Pirineu des de la Vall Ferrera. Som-hi. Un llamp és una descarga elèctrica entre núvol i terra i, per tant, el punt d'impacte depèn de l'altura, la forma del relleu i també de com condueix l'electricitat al terreny. Anem a parlar de la darrera, de com es correlaciona la caiguda de llamps amb la geologia del terreny. Exemple de factors. Roques amb minerals...
1: Clar, com que ell és geòleg, doncs et posa aquest coneixement, no? És bastant interessant.
2: Si sóc al bosc i està llampegant, haig d'anar sota un arbre? Això no, eh?
1: No, en principi no. Al revés, t'hauries d'allunyar dels arbres, no?
2: Sempre m'equivoco i no sé on anar.
1: Sí, jo també he de dir que em venç la por. En el moment de llamps i trons em convindria doncs, posar-me una mica allò, a prendre decisions en fred, perquè reconec que la por em pot i no sóc gaire reflexiva, però sí que hi ha unes conductes doncs, com més apropiades, no? Allunyar-te dels arbres alts, sobretot, i del, no cal dir tanques metàl·liques i coses d'aquestes, i si podem, doncs, posar-nos a
2: doncs,
1: cobert.
2: Coses com aquestes són les que ens explica l'Albert de Gràcia, no?
1: Exacte, és molt interessant, Més enllà de que hi hagueu d'anar o no als Pirineus, Meteo Pirineus, de fet, té més de 100.000 seguidors, per ser un compte en català, déu-n'hi-do.
2: Però està malament,
0: pots dir no. Més de 100.000?
1: Més de 100.000.
2: Més et diré, és que 100.000 persones no hi viuen als Pirineus, o sigui...
1: Ah, no, que... és que en el seu, hi ha molta gent que no vivim als Pirineus.

0: Anna Clauta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem d'aquests sorolls molestos, que a més, aquesta mena de disfunció que té la gent que no el suporta té un concepte científic molt concret.
1: Sí, es diu misofonia. Misofonia es va, de fet, reconèixer com a trastorn fa 25 anys i afecta a les persones a qui els molesta o ens molesta molt els sorolls quotidians. Us posaré exemples, per exemple. Segur que alguna vegada us heu trobat en una situació semblant a aquesta. A mi això molesta moltíssim.
2: M'acaba d'entrar pell de gallina.
1: Sí. Només al matí sentir aquest soroll...
0: I si crema? Si crema l'altre...
1: Ostres, esperes?
0: Estic més tevi.
3: O saps què deia la meva àvia? Des que es va inventar la moda de bufar, el que es crema és un tonto. És a dir...
1: Doncs mira...
2: Jo no puc amb els que prenen la sopa d'aquesta manera.
1: Clar,
2: no.
1: Això imagina't, un dinar de Nadal, la sopa de galets, no, i vinga, hi ha el típic
0: Sergi,
1: familiar que...
0: I si crema? I m'agrada molt calenta.
3: T'has d'esperar.
0: Què és més vell, l'anar a peu o el bufar?
3: Al bufar.
1: Però escolta, m'està pensant una mica amb els altres. Bueno, tenir una mica de respecte, una mica d'educació i dir, doncs mira, l'altre li pot molestar, saps? Més al matí. O sigui, o per exemple, a mi també molesta molt quan algú mastega, doncs amb la boca oberta.
3: Ai, sí.
0: Ensenyant el que menja, no? A més.
1: També, a més d'això, o sigui, banda del soroll, a més, tens allí tota la pel·lícula
2: no.
1: Està menjant.
2: Bé, avui ens està concentrant a les orelles, no a la vista. Sí. No,
0: si faig una fusió entre els dos anteriors, podem dir la gent que mossega la cullera, que sou...
2: Tampoc!
1: Això potser et farà mal.
2: Mira, estic pell de gallina. Aquell moment en què el ferro toca amb les dents.
3: No, prou.
1: És que a mi va passar l'altre dia, per exemple, estava sopant i, clar, si tens la mala sort que et posen al costat amb una parella, doncs que, a més, no parla entre elles, però mengen amb la boca oberta, doncs vaig estar a punt de dir-li, escolta'm, sisplau, tanca la boca. Vaig estar a punt, saps? Però...
3: I els senties des de la taula del costat,
1: clar,
3: eh?
1: Estàs sentint, és fatal. O, per exemple, aquest que sentirem, que per mi també està en el, potser, top 5 de sorolls que més molesten. Que seria petar-se els dits.
0: Això és una investigació científica o és un tema teu personal? Que vull
2: compartir. Jo ho comparteixo tot.
1: Com que havíem parlat de les olors la setmana passada, doncs ara farem sorollets. Doncs m'ha costat molt, treure tots aquests sons. A mi la veritat que ha sigut una feina bastant complicada. Però a banda del xerruc...
2: A més que s'està petant els dits d'aquesta manera, que no té articulació.
3: Que t'ha passat d'artrosi de mà.
1: Això és dolent, no ho feu.
0: No s'ha dit mai.
2: Hosti, noi.
1: Doncs a banda del xerruc, estar amb la boca oberta o empassar-se un gran tros de carn, també tenim el top de sorolls quotidians que més poden arribar a molestar, les respiracions fortes, fer soroll amb el bolígraf o moure la cama. Doncs bé, si us heu sentit identificats amb tot això, segurament teniu o tenim hipersensibilitat cap a certs sorolls, és a dir, que tenim misofonia. Sí. De fet, és més comú del que ens pensem perquè afecta entre el 6 i el 20% de les persones, per tant, bastanta gent, i evidentment, per sort, la misofonia no afecta igual a tothom, però hi ha persones que pateixen aquest trastorn de manera més greu. Aquestes persones poden arribar a ser incapaces de tolerar situacions familiars, laborals, socials o públiques i, de fet, en segons quines situacions poden sentir-se molt incòmodes quan algú fa certs sorolls. De fet, n'hi ha que es poden arribar a enfadar i, en els casos més extrems, hi ha gent que es pot arribar a posar violenta, també.
0: Clar.
1: Segons els investigadors, aquests sorolls ens molesten encara més quan els fan persones properes i ens pot arribar a molestar tant que ens pot afectar la relació que tinguem amb aquella persona. Ens podem arribar a distanciar d'aquestes persones només pel soroll que fan, que potser l'estan fent inconscientment i no saben que tu allò et pot arribar a molestar o no. Per tant, si patiu de misofonia, sapigueu que no hi ha cura, de moment, i que el millor que podeu fer, és respirar fons.
3: Sí, una mica també parlar,
2: respirar
3: no?
2: Respirar fons, no,
0: fluix,
2: perquè
0: fluix.
2: Respirar fons
0: fluix.
2: Fluix. Sí, perquè t'has dit que respirar fons hi ha gent que no li agrada.
3: No, però sí que penso que a nivell de consell, no sé què en penses, Anna, però que potser parlar, és a dir, al final ben dit es pot dir tot, no? Si tu tens aquell familiar que fa això, ai, perdona, és que m'ho fent molt això, ja sé que és una cosa meva, però pots deixar de fer-ho,
0: sisplau,
3: ja
0: està. Però ell li ofendrà el que tu reglis.
3: No, perquè
1: és veritat, sí.
3: Però és una cosa que allò de llibertat d'un acaba on comença de l'altre. Si tu fas un soroll que el molesta molt, tu pots evitar de fer-lo.
2: Jo vull entendre que aquell qui fa un soroll molest...
3: Ho fa involuntàriament. Per això ho dic, que si tu parles i li dius, segur que ho deixa de fer.
2: Sí, però aleshores potser és veritat que ell diu, perdó, jo feia això.
1: Clar, però dirà allò, que tiquis miquis, noia.
3: O potser diu, ai, gràcies, mira, no me n'havia adonat, no?
0: Tant de bo. La gent que diu molt indefectiblement, i arriba un moment que li dius, escolta, fa servir que t'adverbi molt, no? I, ostres, quin indefectiblement cada frase.
3: Mira, també pot ser si tu et molesta.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
5: Setmana de polèmiques en aquesta casa, que sempre ens agrada una mica discutir-nos, encara que sigui per fer autocrítica, també, perquè...
3: Sempre està bé, l'autocrítica.
5: Molta polseguera, aquest petit espai del tot es mou.
6: Jo no entenc res.
7: Tu no entens
6: res. No,
7: jo ara ja començo a entendre perquè ara ja m'heu posat al dia de tot.
6: No entenc res.
7: Però això es deu fer molt mal, clar.
6: Jo perquè ja ho he acceptat, però realment porto mig any com al cul.
7: Patint, ja està patint.
8: Sí, estava molt enamorat d'ella.
6: Sí, estàvem molt enamorats. Bueno, jo almenys sí.
7: Sí.
6: Però...
7: Tu sí.
6: Però és que no entenc, o sigui, no entenc res.
2: Qui és aquest?
5: Això és que clar, el quadre fora, a mi em posa això. La pell de gallina. És, recordeu que la setmana passada us vaig explicar una mica per sobre que l'Àlex Tous, que és un influencer manresà,
2: sí.
5: Havia fet uns vídeos en castellà a les seves xarxes socials explicant la seva ruptura i fotent-se els plats pel cap amb la seva ex.
3: Sí, vaig sentir que no sorti també en parlava amb força.
5: Qui
0: és l'ex?
5: La Mireia Salaet, una altra xavala catalana, però que tot ho van en castellà, vull dir que és que a més no sé per què s'hagi estat donant tanta atenció. A mi que el que no surti i faci un especial d'això em sembla perfecte, per això estan... Que l'Helena García Melero, que és una senyora que jo pensava que era una periodista seriosa,
3: clar,
5: el tingui al seu plató, al seu costat, plorant, entrevistant-lo sobre la seva ruptura, em sembla que estem convertint-nos una mica en Telecinco. És el que s'ha criticat però, i jo estic totalment d'acord.
0: L'entrevista era sobre això o era d'altres qüestions?
5: No, però què vols que t'expliqui l'Àlex Tous? De fet, m'agrada molt un tuit que algú ha fet que diu no el veu entrevistar pas com anar a la Turra a dir que els especuladors tenien tot el dret a fer el que fan.
2: És veritat.
5: En canvi...
2: És que va ser el primer moment pel qual es va fer una mica conegut, no, l'Àlex Tous, o mediàtic.
5: A la vostra generació, sí.
2: Sí. Jo a nosaltres crec. Ens va arribar per aquí.
5: Exacte, llavors, en aquell moment tan polèmic no va sortir pas a tots els mitjans. Ara que ho ha deixat amb la nòvia i es veu que ella li ha fet una cançó de reggaeton també així fotent-se amb ell, ara de cop l'hem de tenir el plató del tot es mou explicant això? Jo opino que no. Mira, els mitjans públics, almenys.
0: El capítol de la Turra el vaig veure sencer, però no em vaig quedar amb els noms. És el de la dreta, i m'imagino que estic mirant aquí un...
5: Sí, és el que va de blau per si...
3: Tio, només per parlar de la seva vida sentimental.
2: Molt estrany.
5: Bueno, pues ara de cop som això. Escoltem, ja que hi som, la cançó que li ha fet l'ex, que era el tema del dia. Gràcies.

0: perdoneu, sobreentenc que l'ex era cantant o és una influencer que li dona per fer una cançó amb Mia?
1: Jo crec que és més lo segon, eh?
2: Bàsicament
0: ha fet un Shakira, un Rosalía a la Perla, no? És el que es fa ara.
1: Ell també estava a punt de treure una cançó, es veu.
3: És una noia catalana d'un barri d'aquí, de deu ser de Barcelona, i es decideix...
1: No sé d'on és, però és catalana.
3: I decideix fer aquesta cançó, en aquest estil, com si fos de Puerto Rico, ella també.
1: És batllial del Mercadona totalment, però vaja, que és indiferent, això. Si per mi cada gent fa el que li doni la santa gana, només faltaria. Per mi la crítica és l'atenció que se li ha de donar des d'un metge públic.
0: Va explicar els motius de la ruptura, ja que hi som, entrem-hi.
1: Ui, també mira els vídeos de 20 minuts que ha penjat al seu Instagram, l'únic que són en castellà, i llavors tampoc explica en català molt ràpidament, que és que ella el va enganyar amb una història de que el seu primer nòvio havia estat com un raper famós i es veu que era mentida i que s'havia creat uns comptes d'Instagram falsos per comentar-se les seves pròpies fotos. Bueno, un drama d'aquests. Ella diu que ell li va posar les banyes repetides vegades amb amigues seves. És que el típic culebrot, culebrot de salvament.
3: Però que sobre no és ni una gent coneguda, perquè em diguessis, mira, és que són, jo que sé, un futbolista, però és que no és ni el cas.
1: No, i si fossin gent, entén-me, que fos coneguda pel públic objectiu dels magazins matinals de la tele, que són iaies...
3: Zero el cas.
1: Amb qui, les iaies, a qui els interessa la ruptura d'Àlex Tous? Explica'ls almenys alguna cosa de les reales angleses.
0: Fora Tous i fora Mireia Salaet. Estaves parlant de futbolistes, doncs, però no d'una futbolista.
1: Parlem de les futbolistes de Futbol Club.

0: veure, parlem concretament d'una futbolista que jo crec que s'ha convertit en la preferida de totes nosaltres.
1: La Quica.
0: Home, és que de què va aquesta persona que podria ser la nostra col·lega, Dana de Parra? O sigui, és que és la millor del món. Està bé perquè tenim molta diversitat de referents ara mateix al femení. Sí. D'una banda, bueno, avui es parlarà moltíssim d'Alexia Putellas.
2: Ai, sí, quina tristó.
0: Ens deixa, no? Se'n va a un altre club. Bueno, jo no hi entenc, que ja ho sabeu. Simplement, Alexia sempre m'ha semblat un referent com molt seriós, que es tenia la seva feina amb molta professionalitat i que tampoc no volia polèmiques i no volia que sortissin titulars de la premsa rosa, tot i que va ser molt pública també la seva relació, és, de fet, encara, amb una noia que porta influencers que es diu Olga. I en aquest sentit també referent homosexual dins de la plantilla del Barça i com a capitana, no? Tenim després l'Aitana, que és una tia de poble, super de Sant Pere de Ribes, reivindicativa del català, reivindicativa de totes les causes que tenen a veure amb el país. Bueno, una tia
2: amb una família
0: també
2: vinculada històricament a l'independentisme i a les causes de la llibertat de Catalunya.
1: I al feminisme també.
0: Els cognoms girats, bueno, és que en aquest sentit també aportant moltes altres coses. I ara de cop tenim Quica Nazaret, que és una tia que ha après el català només perquè juga al Barça, cosa que ja és un referent de per si.
2: Clar,
0: però és que a sobre es fot unes farres que baixen molt a la realitat el que és la figura de l'elit, no? De l'esportista d'elit, que dius, evidentment, vam tenir aquí també Ronaldinhos i altres referents així una mica descalabrats que es fotien unes festes increïbles, però crec que la tenim en una versió sana, no? Vull dir, no crec que això afecti el seu rendiment futbolístic després, a més que res perquè també ha estat molt temps lesionada, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, aquesta sí, és sí. La que just vaig descobrir jo ahir i li vaig dir al Sergi, m'ha caigut bé aquesta.
1: Aquesta és la que
0: sí,
1: cantava
0: aquesta,
1: a la Rosalia, va fer una interpretació de la Perla Brutal, va ser la que va fer una gelestelada, eh?
0: Es perquè va inventar la versió de Café con Ron per la Patrick Jarro.
1: Exacte, bueno, també sí, això.
0: Sí. Hi ha d'haver algú en els vestidors que faci
2: sí,
0: aquesta funció,
2: i
0: crec que ens faltaven el vestidor femení, un referent així, i jo molt fan de la Quica.
3: Estem destacant que una futbolista aprèn la llengua del país on va jugar, però ara em respondreu allò de, és que no, hauria de ser normal, però no ho veig.
0: Exacte.
3: No,
0: per mi és fins i tot secundari, eh? Vull dir, m'encanta que la Quica parli català, només faltaria, però és que per mi l'important és que tinguem
1: la farra.
0: Imatges d'ella fotent-se una mitjana sense tocar-la. És que no em pot fer més gràcia, de veritat.
3: Va fer un perfect, que se'n diu, no?
0: O sigui, hi ha un vídeo i una foto que s'està fotent una mitjana d'estrella sense tocar-la amb les mans, així, com amb el cap amunt, m'entens?
1: Sí, bueno,
0: és que
1: és
0: una tia increïble. Llavors, Bad Bunny, protagonista per la part de la versió de la Quica, però també perquè aquest cap de setmana l'hem tingut a l'estadi olímpic.

0: Clara, jo vaig una mica tard perquè vaig aterrar de Sevilla i dilluns i em vaig menjar de cop totes les històries i totes les ressenyes i articles dels concerts de Bad Bunny, però sí que és veritat que vull destacar dues coses. La primera és prou recent perquè crec que va passar dilluns o dimarts, que és la foto de Bad Bunny amb Salvador Illa dins la Sagrada Família, que sembla una mena de somni febril, sembla que ho hagi fet la intel·ligència artificial, però no, és real. Jo crec que Bad Bunny no tenia ni santíssima idea de qui era aquell senyor.
1: No, clar.
0: I de cop i volta,
2: doncs... I és molt possible que Illa tampoc sapigués qui era Bad Bunny.
1: Exacte, és bastant...
0: Bueno, algú li devia dir.
1: Sí, però...
2: President, aquest senyor és important. Vagi al costat.
0: Bueno, i com a estratègia política hi ha d'astúcia, no?
1: Però clar,
0: jo no sé si Bad Bunny s'hagués fet la foto amb ell si sabés qui era. Tot i així, tampoc li importa massa a ningú a Puerto Rico que Bad Bunny es faci una foto amb Salvador Illa, m'entens? Ens importa molt més a nosaltres que Salvador Illa es faci una foto amb Bad Bunny, pel que implica també a nivell de mediàtic i de difusió política.
2: Jo em vaig fer una foto amb un cargol que hi ha a la base d'un pilar de la façana del naixement. Veus?
0: És que a sobre, dins la Sagrada Família, et digues, em sembla com una mena de somni febril d'ahir, de com si fos un brain rot d'aquests de TikTok. Bueno, en fi, sort que aquí dia passa any empeny i que aquestes coses duren molt poca estona, però em sembla una mica de rata també per part de Salvador Illa dir, vaig a vendre aquesta foto amb Bad Bunny a veure què rasco, va, tio, que ja et coneixem, que ja t'hem vist el plomero, a veure si ara, perquè t'has fet una foto amb Bad Bunny, t'haurà de votar més jovent. Va, espavila, que avui tens un altre cop vaga de mestres, germà. L'última cosa que volia comentar...
2: I de bibliotecàries, també, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, segueix la vaga de biblioteques que es pot extendre a tot el país el 5 de juny.
0: Vaga de tot, increïble. No, per últim, que Bad Bunny ha estat també criticat, i cosa que també em sembla que s'ha de dir, perquè és un tio que està molt enaltit pel discurs polític que fa, i que em sembla molt bé, sobretot en defensa de Puerto Rico, en defensa dels pobles llatins, i contra el govern d'Estats Units, que tan mal està fent, no? Però és veritat que va caure en la trampa d'artista internacional, que segurament no va decidir ni ell, però va passar en el seu concert i per tant també n'és responsable, de convidar a 500 persones VIPs en una mena de caseta que tenia ell allà al mig de l'estadi, que era on feia diverses cançons, i que es veu que, d'una banda, els VIPs aquests no van estar gens agraïts perquè estaven aixafadíssims. Jo he vist alguns vídeos de gent queixant-se que no podien ni moure's i que després també projectes al populatxo general, a la gent que s'ha comprat l'entrada i estava a la tercera grada, que en aquesta vida sí
1: que hi ha classes i que si pagues un concert és benefici.
0: Si ets ric i famós, a sobre pagues menys i estàs molt més a prop de l'artista. Em sembla una cosa molt elitista, que en realitat no deixa de ser el mateix que passa als VIPs de tots els festivals també catalans, el Primavera Sound, el Cruïlla, tot arreu tens alguna mena de front row que és especial per la gent que és rica i famosa, que ja aviam.
2: Prou de fan-rous.
0: Si voleu convidar-los, convideu-los a canvi de publicitat, però no cal que els tingueu allà exclusivament en un espai recinte tancat com si no es poguessin tocar. Estiguin igual de lluny de l'artista que qualsevol altre. I ja està. I això ha sigut una mica els temes de la setmana, el Montroig.

0: fa.
1: La peli a la carta.
2: Oients, us ha passat mai, també Laia, Sergi, us ha passat mai pel cap el sentiment de por, de terror, a mi sí, moltes vegades, d'anar sol, sola per un passadís del metro, i llavors penses, clar, estic tot sol al metro, al passadís, i si en girar la cantonada el passadís segueix, i en tornar a trencar segueix el passadís, no hi ha sortida.
3: I és un passadís etern.
4: No,
2: sí,
4: no ha passat
2: bueno, no
4: mai.
2: Etern, és com, jo sempre, dic, i si em tira enrere tampoc, no torno a l'andana, ja...
3: Clar, això ningú... et passa com a somni recurrent?
2: No, quan estic al lloc no hi ha ningú, perquè penso, primer, ningú em pot ajudar, i segon, ningú em creurà, i total, tampoc em puc posar en contacte amb ningú.
3: Jo, més que hi hagi un altre passeig etern, el que m'imagino és, a veure si algú esperant-me aquí per robar-me la cartera.
2: No, pitjor, perquè això encara acabaries arribant a casa o posant una denúncia. No, jo em refereixo a no es pot sortir
3: del metro. No poder-ne sortir.
2: És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Exit 8, que va passar pel passat Festival de Sitges. Es va endur el premi a millor banda sonora, per cert. Jo no la vaig poder veure al festival, així que he aprofitat ara que està a plataformes. Doncs el protagonista és un jove que li passa això, no pot sortir del metro. El recorregut entre andana i les somiades escales a tornar al carrer es repeteix i es repeteix. Ara bé, hi ha instruccions. El cartell on hi hauria d'haver la típica informació del metro diu que en cada repetició, si trobes alguna diferència, alguna anomalia, has de tirar endavant. Ara bé, si el tram és idèntic a l'anterior, has de tirar enrere. Uf. Si ho fas bé 8 vegades seguides, ets lliure. Si t'equivoques només una vegada, tornes a zero. Clar, les vegades que trobes l'anomalia, dius, vale, segueixo un nivell més. Les vegades que no la veus, tens l'ai al corda, si no l'estic veient, què faig? Tiro endavant o tiro enrere? Clar. Bé, tot el metratge és aquesta història de terror. Quasi no hi ha més personatges, però sí que n'hi ha dos que són clau. Un és el típic oficinista japonès, ja atrapat de per si en el seu bucle.
3: Camisa blanca,
2: en el bucle diari, sí. Camisa, corbata, maletí i anar tirant. I un altre és un nen petit que, com a tota bona pel·li de terror, fa encara més por perquè no saps si ell sap que està atrapat. Els dos són bastant simbòlics, eh? L'oficinista és obvi, perquè ens fa pensar en la rutina alienadora que molts vivim, no?, anant a la feina, els que anem a la feina en metro. I el nen ens parla, crec jo, de la paternitat, eh? Perquè el protagonista vol sortir del metro, no només per enlliurar-se, sinó per agafar el mòbil, agafar la trucada de la seva xicota, que li ha de donar una notícia, collons, esperem tu, que bona. Però clar, està allà intentant, clar, ajudar el nen, que fa més por, perquè et sents obligat a ajudar el nen, que no fas l'oficinista una mica creepy. Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les paraules del director d'aquesta pel·li, en Genki Kawamura, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
5: Bona nit.
6: そうですね。あのこの真っ白な東京の地下の。
5: Considere que aquest espai que hem comentat, un espai blanc com el passadís del metro de Tòquio, diu, és com un espai nou, que és una art tradicional japonès, i que això, aquest espai és la vida d'una persona. Per exemple, les persones tenim culpabilitat i, per tant, quan ens trobem amb alguna anomalia, doncs tirem endavant o tirem enrere. Això aconsegueix doncs, un storytelling una mica diferent.
6: Storytelling になるじゃないかなというふうに。
5: そうですね。僕自身というよりは、やっぱ日本。Avui en dia, la gent vivim en un món individualitzat. Tothom no pot sortir del smartphone i què és una família, no? O sigui, com a individu, com pot crear una família? I les dificultats que ens trobem avui en dia en la societat dels països avançats. En les pel·lícules de terror ha rebut influència, és el Shining de Stanley Kubrick, el protagonista no pot arribar a ser pare. O una altra obra que es diu Mizoguchi, de Mizoguchi Kenji, Ugetsu Story, que és un pare que va perdent la paternitat, no? Doncs podem dir que el concepte de paternitat és bastant comú en les pel·lícules de terror.
6: Ma, 主人公の文脈に沿わせたというのもあります。
7: 一番出口から外に出ること。
3: Pensava que anava a fer referència també a la cabina de López Vázquez.
2: Sí, de fet, jo, bona referència, perquè és bon aquest mig metratge. Jo he pensat en la pel·li Cube, que és una de les meves pel·lis preferides. És molt més rodona o molt més quadrada, Cube, que no pas Exit 8, que la tenim a Movistar Plus i que s'inspira en un videojoc. Potser ja ho havíeu pensat, perquè són com nivells de superar.
4: Clar. Un videojoc, t'he sentit.
2: Un videojoc indie-japonès que va ser una sensació l'any 2023 i que teniu a totes les plataformes, totes les consoles i també per ordinador.
3: Més et dic, jo diria que hi havia un de Mario Bros que si tu no feies el recorregut com ell et marcava, havies de tornar a començar.
2: De fet, el primer Mario de la NES, al final de tot, hi havia sempre com tres vies d'escollir i ho havies de fer perfecte si no reculaves. Doncs mira, hi ha un videojoc que es diu Exit 8, com el que es basa aquesta pel·li, en què podria ser similar, però hi ha molt més terror, vull dir, l'oficinista fa por. I si us agraden les llegendes urbanes del Backroom, sabeu què és el Backroom?
4: No.
2: És una llegenda urbana o creepypasta, llegenda urbana d'internet, que diu que tot arreu, metros, pàrquings, centres comercials, locals, sempre hi ha com una mena de bambalina, una mena de rebotiga, una mena de càmera amagada, on pots arribar-hi i perdre-t'hi, i la gent va com boja fent... Ja, clar, hi ha gent que s'ho creu, eh? Però hi ha gent va com boja intentant fer fotos d'aquests llocs, aquests segons llocs liminals.
3: Hi ha gent per tot, eh?
2: Doncs sí. La setmana que ve, o no, o l'altre, el 5 de juny, s'estrena Backroom, amb la protagonista de Valor Sentimental, Renate Reins, bé, doncs amb aquesta nova pel·li de terror.
1: Els experts, ICAT.

0: Laura, que m'has relacionat aquí el fet de llegir amb només un 25% de l'any, m'ha semblat.
1: Aviam, no dic que només llegeixi un 25% de l'any, només faltaria, tant de bo poder llegir tot l'any, però és veritat que, almenys en el meu cas i en el del meu entorn, perquè ho hem comentat moltes vegades, el moment en què més s'intensifica la lectura és a l'estiu, pel simple fet de que tu tens més temps lliure, de que s'està molt bé a l'exterior, de que s'està molt bé llegint a la platja, al camp, a la muntanya, en un banc, on sigui, i hi ha vacances. Vull dir, només amb aquests dos factors doncs ja es fa que s'incrementi el gust per la lectura. Jo llegeixo tot l'any, però entenc que hi hagi gent que digui, mira, jo quan surto de treballar al desembre i són les 7 de la tarda a casa i estic cansat de tot el dia de mirar pantalla, de tenir la llum fosca i tal, no tinc ganes d'estar llegint, jo ho entenc. Tot i que també ve molt de gust, eh?
2: Sí, però s'ha de dir que, a més a més, és un gran aliat de la lectura, la llum, tantes hores al dia, perquè si tu vols dir, surto a llegir a la terrassa, la pantalla de terrassa a aquesta època és un drama. Vull dir,
1: totalment.
2: En canvi,
1: sí, sí,
2: ets a fora, et poses moreneta i vas llegint.
1: Són oposats. Llavors, el primer tipus de persona llegint, que al final és el que venim a fer avui, una altra secció de categories, és aquesta gent que, sigui hivern o sigui estiu, però sobretot a l'estiu, ens agrada llegir abans d'anar a dormir. Defectes que té aquest nostre vici. Bueno, qualitats, jo crec que és molt evident, que és molt millor que no pas estar fent scroll infinit, mirant reels
0: mil
1: i tal.
0: Mil vegades i tant.
1: Ajuda a conciliar el son. Ara, jo tinc un problema que no me'n recordo mai les últimes dues pàgines que vaig llegir. Haig de tornar enrere. Bueno, clar, perquè ja les llegeixes com mig convalescent, o sigui, és que no tens capacitat de retenció de què collons estàs llegint. Clar. O sigui, has de llegir la mateixa línia ja 10 vegades quan estàs adormint, i llavors jo ja quan hi torno a reprendre la lectura m'he de llegir les últimes dues pàgines senceres perquè no recordo res del que havia llegit.
0: No saps a l'últim moment en què vas agafar el fil i dius, no, un moment, tiro mitja pàgina enrere. No, ui, això tampoc ho recordo.
2: Això més em passa quan fa molts dies que no llegia, sí, aquell mateix llibre, no?
3: Jo és que sempre miro quan hi ha el proper capítol i m'obligo a arribar fins allà. I si és sense capítols, sí, m'obligo a acabar sempre baix a la dreta.
0: Sí,
1: però és que encara que acabi el capítol no me'n recordo com s'acabava.
2: Clar, saps?
1: Llavors, la lectura d'abans d'anar a dormir és una lectura molt interrompuda, que jo recomano que no sigui cap lectura densa o que us agradi moltíssim llegir, perquè és que no la gaudireu, no recordareu tots els detalls. Llavors, jo sempre faig com llibres d'aquests que són més còmics, més planers, més de contes curts i coses així, perquè és que si no...
2: Tampoc és recomanable si has d'anar a dormir d'hora, que és el nostre cas, perquè ens llevem molt d'hora, i et deixes, o sigui, acabes dormint poc, perquè estàs allà enganxada i dius, jo això no ho vull deixar...
1: Clar, no pots enganxar, no pots enganxar. Vinga, segon tipus de persona, llegint.
0: El títol de la cançó que no vas pel cantant, suposo.
1: Jo sempre que puc fotre aquesta cançó del David Bisbal que es diu Silencio, sempre que puc la poso.
0: Endavant.
1: Ho faig per tu, Sergio.
0: Gràcies, jo t'ho agraeixo.
1: Doncs això, parlem de gent que necessita silenci absolut per llegir, que jo ho respecto, o sigui, entenc que és molt difícil concentrar-se llegint amb soroll al voltant, però llavors accepta i reconeix que no podràs llegir en qualsevol espai compartit, no, perquè no pots pretendre que tothom del teu voltant vegi que estàs llegint i es calli la puta boca, com és el cas de molta gent amb qui jo he compartit pis i casa, que volia llegir al sofà de casa però no volia que xerréssim els altres. Ah, mira, doncs res, a la teva hora de lectura ara callarem tots.
0: O gent que va al parc i fa... Voleu parar de molestar, sisplau?
1: Tio, vés-te'n a la biblioteca, que allà és obligatori estar en silenci. A mi què m'expliques al menjador de casa meva? Ja ni et parlo al tren, al metro, a la platja, saps? Gent que et va mirant malament i dius, escolta, noi, estic jo parlant aquí amb la meva companya de feina, que estic tornant a treballar, a mi què m'importa que estigui llegint? Si no tens la capacitat de llegir en un lloc compartit, doncs no llegeixis, fes una altra cosa, escolta música, escolta podcast, jo què sé, saps? També et dic que jo ho parlo des del privilegi de poder llegir al mig d'una discoteca. O sigui, jo si m'ho proposo molt fort, em puc focalitzar suficientment com per llegir en un espai amb molt de soroll, al tren, a la platja...
2: Depèn de com d'interessant sigui allò que està passant. És a dir, jo puc llegir sempre al tren, excepte quan se'n posen dos adolescents explicant-se el seu rotllo de la nit. És molt difícil no concentrar-se en la conversa del davant.
1: Sí, però bueno, el que és un soroll monòton de fons, és a dir, música, un soroll de platja, sí, gent xerrant i tal...
2: Era com un contingut interessant, saps?
1: Sí, sí, sí, però clar, si tens algú directament parlant, això sí que em molesta moltíssim.
2: Ah, sí?
1: Anar tu amb algun grup de persones que vegin que t'has posat a llegir, per exemple, el tren, i que igualment et vagin dient, ai, te'n recordes l'altre dia, que tal? I tu pots callar, tio, que estic llegint, joder, deixa'm estar.
2: Això m'ho feia la meva iaia quan jo estava estudiant i estava allà concentradíssima, que no t'interessava zero, i llavors et començava a dir, avui a la plaça m'he trobat, i vaig dir, hòstia, iaia, que estic ara mateix estudiant, i m'està constant molt com perquè m'interrompi cada 10 minuts.
1: Pobre, sí,
0: iaia.
1: La gent té molt poca sensibilitat.
0: Iaia,
1: la
0: incompresa.
2: Pobre, és que no estava acostumada.
1: I després ja anem a l'altra banda, que és la gent snob. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tot.
0: Què són els que intenten citar-te cada dos per tres coses que acaben de llegir?
1: Full name dropping, tota l'estona. O sigui, gent que llegeix només clàssics, llegeix només lectures alternatives. L'important és, a més, que l'altra gent ho sàpiga.
0: Això.
1: No és tant perquè...
0: Ho fa més potser pels altres, perquè els altres ho sàpiguen que no pas per ell
1: mateix. Exacte. Llavors és quan tens aquelles fotos d'estiu, que jo... Poder també les faig de tant en tant, però no em tiro tantíssim el rotllo, de llibre a la platja amb un nom absurd que ningú coneix perquè tu hagis d'anar a Google a buscar qui collons és aquell autor i de què va aquella lectura i tal. Hi ha un altre vici d'aquests d'Instagram que jo he de dir que practico molt, em sap greu per faltar el respecte a tota la meva audiència, que és penjar la típica foto d'una pàgina que t'ha agradat sense dir de quin llibre és.
2: Ah, quina ràbia!
1: I llavors tens tothom els missatges dient-te, vale, però de quin llibre és? Recomana'ns el títol si ens ha agradat la pàgina, tal. I jo he de dir que no ho dic mai per fer-me interessant i perquè la gent no m'escrigui.
0: Doncs però... això és una mica el mateix de la moto que fa soroll, eh? És mireu-me.
1: Però no molesto ningú.
0: Ja, això és veritat.
1: Vinga, llavors, el següent jo crec que és el que més m'identifico, que és gent que se'ns acumulen totes les lectures de l'any i de l'estiu.
2: Sí, sí.
1: Ai, totes les lectures de l'any per l'estiu.
4: Me sobren paraules, agullà, fil de cosi.
0: Sobren paraules, però falta temps.
1: Falta temps.
2: Cada estiu arriba el setembre i dius, he llegit 3 dels 22 que havia de llegir.
1: Per què? Perquè som al contrari de la gent que estira el rotllo fent-se l'alternativa i jo el que desitjo realment és consumir totes les lectures populars i de moda del moment, per poder-les comentar, per poder-me posar els meus podcasts on es comenten aquestes lectures, compartir articles, parlar-ho amb amigues, llavors, clar, posar-te al dia de tot el que ha sortit de novetats per Sant Jordi, que normalment és quan surten, clar, requereix el seu temps. Jo ja des de Sant Jordi vaig incrementant el ritme, però sempre arribo al final de l'estiu acabant-me de just llegir algun llibre que ja ha passat fa 4 mesos el furor i la tendència i els articles i els podcasts. Llavors,
2: totalment.
1: S'ha de tornar a treure el tema. I no passa res, eh? Vull dir, a mi no, em molesta bastant aquesta velocitat que estem agafant de que tot caduca superràpid i no pots comentar una cosa que va sortir al gener a l'agost. Escolta'm, no, jo necessito un temps per poder digerir això i llegir-me amb calma i entendre-ho, no?
3: O llegeix clàssics, que llavors sí que no, aquest problema no el tindràs.
1: Veus, és que en Roger està en equip clàssics, té de tirar-se el rotllo.
3: De fet, ja el juny, ja el mes que ve, si no m'equivoco, el juliol, estrenen la pel·li de l'Odissea. Tens algunes setmanes encara per...
1: Per llegir-me l'Odissea, sí. Per poder mirar la pel·li, sí. No? Mare, Déu, quina feinada. I per últim, hi ha gent que tota aquesta tendència de llegir l'estiu no li acaba de funcionar.
4: Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones.
1: Bueno, gent que no em vol sentir parlar del tema lectura, que ell és igual que ells estan de vacances i que ells el que volen és jugar a cartes, no pensar, ens valorem a pla, estar a la platja, estar tombat a la Bartola sense fer absolutament res. Jo puc arribar a defensar també que no fa falta que tot el teu temps lliure sigui productiu, també a nivell cultural, saps? Vull dir, que a mi m'agrada aprofitar el temps lliure per llegir, per anar a exposicions, per anar al cinema, per anar al teatre, però a vegades hi ha una tarda que és que no et ve de gust sortir de casa teva ni moure un centímetre del teu cos ni per aixecar-te a buscar el llibre del prestatge. Que vols estar allà prenent la fresca, xerrant, o mirant a l'horitzó, o fent res.
0: Vull sentir la rodeta de l'engranatge que tinc al cap.
1: Exacte, vull sentir els moixons, com ha dit la nostra oient.
2: El Sergi necessita això una setmana seguida, ara, quan acabem la temporada, necessita una setmana d'estar-se tot en posició horitzontal.
0: Avui hi ha gent d'ara que ha marxat les nenes ara fa 20 minuts a Colònia.
2: Molt bé, Sergi.
1: Per mi és una mica el mateix perfil de gent que llavors llegeix un llibre, una unitat del llibre en tot l'estiu, que a més normalment és novel·la negra, una mica de Gil Prat sobre roca, així facilet, o romàntica, en plan que també entri fàcil, allò com una horxateta, saps? Que tampoc t'hagis d'esfrigar gaire el cervell.
0: Perfecte.
1: Molt bé, nois, és igual el que sigueu, menys

0: la Rita Oller, bon dia.
1: Bon dia.
0: És a dir, parlem de teatre i comencem amb un espectacle que teniu en cartellera, que jo no he llegit bastantes bones coses, així que, Rita, i em diràs què tal l'autora.
2: No, jo sé que no és real, és una obra de teatre.
3: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
0: I veig aquí que hi ha una mica de metateatre, però hi ha el concepte d'autoria en qualsevol art, a mi em crida.
1: És molt interessant, perquè a part fan aquesta cosa meta de reflexionar sobre el teatre dins el teatre, que podries pensar, va només sobre això, i és aquella típica obra de teatre molt de nínxol, gens. Per mi obre portes molt interessants de des de quina perspectiva s'entén la ficció, a quin relat són els dominants, a com s'entén la creació artística.
4: Em va encantar. De quina obra estem parlant, que no sé si no heu dit el títol.
1: L'autora.
4: Teatre Lliure. Molt bé.
1: Sí, perquè reflexiona sobre aquest fet, no?, de l'autoria. I és una obra que et quedes amb moltes ganes de sortir de batre. Ni me'n vaig anar a casa allò xocada, de dir, ostres, m'ha impactat. Perquè no pots preveure per on anirà l'obra, no? És una noia que li encarreguen l'escriptura d'una peça teatral, però la peça teatral no acaba de ser com la gent espera. I veiem com ella va transitant al llarg de tot això. Però el muntatge

0: que fan una participació i estan molt ben coordinats per explicar conjuntament aquesta història, que és un text de la dramaturga anglesa Ella Hickson, i que a mi em sembla molt interessant perquè aquesta peça, ja vaig llegir una entrevista que expliquen que és la primera peça que escriu sense cap imposició. Li van donar uns diners, un teatre, i li van dir: escriu la peça que tu vulguis. I ella se'n va anar al mig d'un bosc durant 3 setmanes a escriure, i va escriure de mode automàtic, sense reflexionar molt, o sigui, anant dient vaig a crear, i va sortir una peça que en el seu moment va trencar molts esquemes. Jo crec que aquí també els ha trencat. De fet, jo he parlat amb molta gent i cadascú té una opinió molt pròpia de l'espectacle, o sigui que és
1: que
0: molt xulo.
1: Porta a llocs molt diferents, no? Sí. Sempre et fa anar cap a camins, anar a reflexionar.
0: Sí, i et posa molt bé el lloc de l'altre, no? Jo hi va haver moments que em qüestionava les meves idees polítiques, de pensar, ostres, realment això que penso, per què ho penso, i era una cosa molt bonica, no?, d'entendre una altra mirada, que a la vegada t'amplia com la perspectiva del món. A mi em va sorprendre molt, molt gratament, l'autora, que la dirigeix l'Anna Serrano, la traducció és de la Carlota Subirós, l'escenografia de la Judit Colomer, la il·luminació d'en Marcel i Cru, i estan fins al 7 de juny al Teatre Lliure de Gràcia, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
2: Aquesta setmana i tota la següent per anar a veure l'autora. I el següent muntatge el teniu al Teatre Acadèmia i es titula El dia que va morir David Bowie. No deu ser una adaptació, perquè hi ha un llibre que es titula igual.
0: Sí, és una adaptació del Sebastià Portell. Sí.
2: Un llibre que té ja més d'una dècada.
0: Sí.
2: Recordo d'aquells curtets, però colpidors, eh? Per tant, puc començar jo, que no tinc ni idea d'aquesta obra.
0: Endavant.
2: És la història d'un noi a una sala d'espera i les reflexions que va tenir i a sobre el mateix dia mort David Bowie.
0: Sí.
2: És el que recordo de la trama. I, sí. La sala d'espera era per fer-se uns resultats, eh?
0: Sí, d'unes proves d'una malaltia de transmissió sexual. Uh-huh. Perquè aquest noi ha sortit molt de festa,
2: sí, sí.
0: I de sobte diu, ai, espera, em vaig a fer unes proves.
2: Bueno, de les més xungues, eh?
0: Sí.
2: De les malalties que et poden encomanar sexualment.
0: Sí, que a mi em va passar el mateix, que jo també em vaig llegir el llibre, fa això 10 anys, però jo no el recordava tan clarament, i vaig anar, i hi havia moments de l'obra que pensava, però això sortia al llibre o no sortia al llibre? I es veu que el dramaturg, que és en Pau Colla, ha agafat coses del llibre, però d'altres les ha canviat, no? Vaig llegir una entrevista que deia, li he ficat mà al text, i han fet una construcció nova, o sigui que si has llegit el llibre, podràs anar-hi també i veuràs com una construcció diferent. Aquesta peça de teatre, no?, que jo crec que planteja buscant la llibertat i reflexionant sobre el consum de cossos, sobre la llibertat sexual també, i de dir, val, jo vinc d'un context molt tancat i ara vinc a una ciutat com Barcelona que m'ofereix un munt de possibilitats, no?, i va tota l'estona navegant entre un mar d'intensitats, drogues, i llavors coneix amb molta gent amb qui s'enrotlla, molts homes, i llavors passa, no?, com que veiem molts models de gent amb qui tenir una relació sexoafectiva. Veiem com es relacionen de maneres diferents i és molt peculiar. Llavors són 3 actors, 2 que fan múltiples personatges i després n'hi ha un que porta com el personatge principal, que és aquest noi jove. Llavors, jo crec que per veure una reflexió sobre l'amor i fragments d'experiències de la vida de qualsevol és molt interessant. I al Teatre Acadèmia hi són fins al 31 de maig. L'autoria és d'en Sebastià Portell, com hem dit, la dramaturgia i la direcció d'en Pau Colla, i els intèrprets són la Catalina Florit, en Xavi Frau i en Lluís Febrer.
2: Tinc el record del llibre, que me'l vaig llegir, perquè és curt, però com amb 2 sentades o amb 2 dies, no van passar més de 48 hores, i em va encantar, també, per molt que sigui inquietant o me l'estruc en alguns moments. Doncs la versió teatral, que la teniu a l'Acadèmia. Sopa de Crab Apples.
0: Exactament. Perquè podrem veure un concert de Sopa de Cabra i també Crab Apple, que toquen a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya, Sabadell, aquest divendres 29 a 11:15 de la nit. A 22:30, pels digitals. I Sopa de Cabra, que és aquest grup emblemàtic gironí, celebra els 40 anys d'història. I amb Cultura Jove teniu preus exclusius. I perquè ens entenguem, les entrades a la pàgina web oficial estan per 40 euros. I per Cultura Jove surten per 15 euros.
1: Home, hi ha diferència.
0: O sigui que hi ha una diferència. I si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu, perquè l'únic que heu de fer és registrar-vos a culturajove.cat i ja podeu començar a gaudir de comprar entrades per teatre, música, circ, dansa, de tot, a preus exclusius, i és totalment gratuït.
2: I també vols que ens apuntem als concerts de Reinaldo i Clara. Per què?
0: Doncs a mi Clara m'encanta.
2: Has sentit el disc nou que té Arrel? Fa sí. Un parell de setmanes, oi, va sortir?
0: Sí, sí, sí. I de fet aquesta és una de les cançons que es diu Amb tu podria estar, que va sortir una mica abans i jo em vaig viciar molt i ara us l'he posat.

també perquè us visieu vosaltres, compositora, guitarra i veu, o sigui que... I doncs el podreu veure aquest dissabte també a la plaça del Castell de Palau de Revardit divendres 29 a les 9 de la nit. I així que, com ens proposa sempre el Festival Recòndit amb aquesta idea de centralitzar la cultura i d'anar a espais rurals, us proposo que feu una escapadeta i us hi acosteu. I com sempre teniu entrades per Cultura Jove.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm a no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols, una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o al Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà passat els 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
1: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entrega d'afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7:04, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, parlem de, també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també diversos trams de l'A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas el punt de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58 que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament, i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP-7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C-12 i també la 2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
8: Els sindicats, cada vegada que surten, intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
9: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I, clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
10: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
11: Com a mínim serà assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
1: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
12: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
13: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
14: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
13: Bueno, sí, un any, que estiran un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
12: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre, amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
15: I jo crec que ens ha servit bastant, doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CELE. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
12: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
16: Ajudar en aquesta part logística. Què han de fer el dia que venen? És a dir, buscar-se les llistes entrevistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que, si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
17: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
18: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
12: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'Humanresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
1: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat de treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
19: Bueno, nosaltres ens trobem una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
1: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
20: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
21: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns aneguin vacances.
22: Treballem de dilluns a diumenge i que poder aconseguir uns dies de lliure disposició que pugui coincidir amb la família és gairebé impossible.
20: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
21: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
20: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
21: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
20: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'ha s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
0: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
2: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Llum verda al projecte Roca City promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
3: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
1: Vuit minuts per arribar a 7:45. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
23: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el 8è curs a l'equip blanc i blau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025 després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 11:15, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
4: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió, doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia. I l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que superil·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
1: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
5: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
6: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
5: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
7: La xarxa de comunicació local.
24: Tots els marroquins roben.
25: Ens treuen treballs.
26: Com a trans et veuen com un monstre.
27: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
28: Aquest amb un trastorn mental
29: és violent.
30: Una soledat, la gent gran.
31: Són gent que roben.
32: Paràssim, marimatge.
33: Existir solo.
34: Com un terrorista.
35: Menjar plata.
36: Tot això és obvi.
37: Aturem-lo.
38: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
39: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
40: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià, nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important. Era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
7: La xarxa de comunicació local.
39: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i, sobretot, als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció a Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
8: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
9: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
10: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant-la C12 i també l'A2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Ester Minguell.
11: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
12: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
13: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
12: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
11: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
14: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
15: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
14: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
1: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellbé.
0: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
2: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Tornen els bonus consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya d'avals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les jornades Barcelona Impulsa. I ens ho explica la Judit Vallès.
3: Els nous bonus consum es desplegaran en 2 fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
4: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè, a més, fent 2 campanyes. I el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
3: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la 4ª edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell es reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
16: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el 4th any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
17: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
16: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi Chaos in the Sun.
1: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, de fet, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
5: Bon dia, Helena. Ja sabeu, a disposar.
1: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
5: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals. Per tant, juny, juliol i agost. I encara no hi hem entrat. No hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquell llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
1: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que s'anirà repetint més sovint del que ens pensem?
5: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calenta per si, perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Als estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
1: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
5: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada. Per exemple, a hores d'ara són les 7:52.

0: temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Lluís Miquel Pérez, gràcies i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
0: I tant, i d'aquí una estona parlem.
1: Vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, l'Axen Busto, els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
7: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació.

0: articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
2: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
3: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm a no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor, moltes hores de calor intensa, piconadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció cap allà a les 4, 5, 6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Helena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema, que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent, arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho, parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant toca a aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana, l'autovia 2 i retencions de Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar a la B23 i a Coda del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona, a la C32 i a l'antitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral, a la C31 i a l'antitud de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, a l'AP7 hi ha retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a la C-17, cua de Parets de Mollet en sentit sud, la C-60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers, a la C-58 hi ha retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C-33 cua de Montcada a Barcelona, a la C-59 retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C-31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcó que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: 8:09, intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I com veieu, doncs ja estan a punt per iniciar aquesta marxa. I no és la primera que fan avui, perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia. Heu començat ja ben aviat aquest matí amb les reivindicacions. I com encareu aquesta jornada després de com va quedar les negociacions ahir?
8: Nosaltres seguim convençuts. Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS, és important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
7: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Exacte. Doncs com veieu, està tot a punt per començar aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents, i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental, amb seu aquí a Mataró.
1: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia. Encantada de que feu difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
1: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
9: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malalties diferents biològicament som diferents i també socioculturalment. Si el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima en la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica, si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
1: Això és el que li volia preguntar. Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
9: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava al segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes però no per dones. De manera que insistir en què la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, si és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació. Amb ratolins, per exemple, que és amb, majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes, i així tota la investigació clínica, i estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
1: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè, com ho diria jo, aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones, i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de reconèixer?
9: És efectivament que, pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades, i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys en diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic. I això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
1: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. I ens ho explica la Carina Bellbé.
10: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
11: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
10: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'han fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
12: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
13: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiques en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú ho volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
12: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
14: Quan se va plantejar el tema de la consulta van pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
12: Ara aquest resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
1: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
15: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
16: Sabíem que Jim Unyavi havia mort a la presó d'Orulla, però d'alguna manera pues, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Va estar a última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes d'Ernesto Morales.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
17: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició, del 31 de juliol al 28 d'agost, i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls el David Navarro.
18: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
19: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
18: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: La xarxa de comunicació local.
20: Tots els marroquins roben.
21: Ens treuen treballs.
22: Com a trans et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest amb un trastorn mental és violent.
25: Una soledat, la gent gran.
26: Són gent que roben.
27: Parassi, marimatge.
28: Existir solo.
29: Com un terrorista.

0: Allà hi tenim la Betty Doñate i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van hores d'ara aquests manifestants?
1: Bon dia, doncs ara sí, els manifestants es troben al vell mig de l'autopista C32, en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona, com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme, i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació, una protesta just davant dels serveis territorials més oriental que tenen seu a Mataró a prop de l'estació. Ara mateix, com veieu, doncs se senten algunes sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
0: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme, per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9, us ho dèiem en titulars, ho destacàvem, el govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200 milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí.
3: Molt bon
0: Ell
3: dia.
0: És comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
3: Bé, la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país, no? Per tant, va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en la que es troben.
0: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació vagi més enllà de l'obra física i inclogui també acció social i comunitària. A la pràctica, això què vol dir? Perquè ens entengui tothom. Què hauran de fer els ajuntaments més enllà d'arreglar carrers, per dir-ho així?
3: Això ja era així a la convocatòria de l'any passat. És una característica d'aquesta nova tongada de convocatòries del Pla de Barris, perquè efectivament l'evolució que es va fer de l'anterior Pla de Barris ens va indicar que dignificar l'espai públic, crear nous equipaments, és condició necessària, però no suficient. A molts llocs es va veure clarament que necessitàvem primer rehabilitar les cases, ajudar a rehabilitar els edificis de portes endintre dels habitatges, i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
0: Una de les característiques del pla i que heu, de la qual

0: n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i per tant és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans. Sí.
1: Aquest tipus d'ajuts i de tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments, no? Tampoc el pla de barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
0: No, però que hi hagi equitat territorial...
1: Em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i d'altres coses.
0: No, esclar que no. Això és una altra cosa.
1: El pla de barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris, no? Llavors, amb els municipis petits, per una banda, accedeixen d'entrada 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits, no? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu, a qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció, jo crec que raonable, van accedir als fons i de fet estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre suport més directe, no? Aquests dos municipis tindran, per part de l'Oficina Tècnica de Barris i Viles, que està escrit al comissionat, un suport més directe perquè puguin fer-ho.
0: Què ha de tenir un barri per ser considerat prioritari i quins criteris pesen més a l'hora de fer-ne la selecció?
1: Hi ha un criteri bàsic que és la renda, és a dir, la mitjana de la població que viu en aquesta àrea, i nosaltres en diem tècnicament àrea d'atenció especial, perquè barri és un genèric, però tècnicament en diem àrea d'atenció especial, doncs la mitjana de la renda d'aquesta població ha d'estar per sota la mitjana de Catalunya. Això és condició sine qua non. Però després hi ha 26 indicadors que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria. D'acord amb els criteris, hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerabilitat urbana, els hem transformat en 26 indicadors, i aquests 26 indicadors doncs, són els que, calculant-se, generen doncs, una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple, l'índex socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
0: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024 i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox fins i tot em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
1: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda. No sé a què es refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament de les campanyes, que a més estan fiscalitzades a tot i a través... mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
0: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé amb armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
1: Encantat, hi haurà 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
0: Doncs va, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, ha denunciat fa pocs minuts aquí, en Notícies en Xarxa, la manca de recursos i les desigualtats en la investigació de malalties que pateixen les dones.
3: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades. O sigui que, efectivament, hi ha menys inversió, encara a dia d'avui, en recerca amb dones que amb homes.
0: A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de Papa Mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
4: Bon dia, Helena. Si som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins aquest capítol de memòria destaca el Papamòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del Papa Vidila a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
5: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de l'INI, de pública, per tant, ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca. No? Llavors, les mides ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Panda, i per això vam fer aquest Seat Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies. No?
4: Isidre, alguns dels elements que destacaries, la bandera, per exemple.
5: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè, clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? Com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que ve del Seat Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
4: Un altre element,
5: sí.
4: Isidre?
5: Parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de Safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè sa santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle.
4: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el Papa en aquest vehicle.
5: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i bueno, va fer tota la volta a l'estadi. No?
4: Doncs Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el Papa Vidila, poder pujar aquest Papa Mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de SEAT, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena, així va poder viatjar el Papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també, i bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa SEAT.
0: Doncs temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, al Johan Cruyff.
6: Sí, exacte. La victòria sobre la Reial Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaugrana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge al que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu, però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
7: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
6: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions, amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. El 2-2 va arribar al minut 88, ja pràcticament sense temps per la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. El Barça, en aquest cas masculí, està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el jugador nascut a Liverpool ara fa 25 anys és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura. Tot plegat es podria produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que el lligava a l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana. Avui a 11:45 oferirà una roda de premsa. I el Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant el Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb 3 gols d'Ari Ruiz. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. Doncs el Catalunya a Europa i el Sant Andreu a la divisió d'honor agafen avantatge.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà.
6: Fins demà.
0: I vosaltres, gràcies per l'atenció i guardeu-vos de la calor. Fins demà.

muntar a Barcelona quan el sol es pon. Digue-li moltes coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles, que ha marxat qui sap on, que ha marxat qui sap on.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons. Les farem retornar com si fossin canons.

Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.

cuidi nen, no hi serà Ardo i Maria, veure els ecs al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color, ei. Hey.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, un nou dia de programació, sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada. Comencem aquesta jornada d'avui dijous, 28 de maig del 2026, i justament això que dèiem, amb la intenció d'apropar-vos tot allò que desitgem us agradi i us ajudi a passar una bona jornada. A més, sempre podeu consultar tot això a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, ràdio en línia o ràdio la carta. Presència a les xarxes socials i, a més, també podeu seguir per televisió El Vendrell l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. Així us convidem a que seguiu tota la programació prevista, això que ja està a punt i que tot just ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, eh? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova edició i nova jornada d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui que som dijous, 28 de maig, programa número 3.979. Poca broma. Gràcies per fer-ho possible, eh? Sempre ho fem i sempre ho diem, però és que és veritat. Un plaer acompanyar-vos i, sobretot això, gràcies per permetre que ho fem. Les 9 i 2 minuts, volem ser-hi amb aquest espai matinal fins a les 12, fins al migdia, i són això les 3 hores diàries, que ja estan a punt, on volem apropar-vos diferents apunts, creiem que interessants, en seccions, en propostes, en informacions, en notícies, en participació i un llarg, etc. I si voleu participar, a més, en directe, ara que ja estem en directe, podeu això, enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic a laixera@rtv-elvendrell.cat. Anirem ara de seguida cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També hem preparat, hem triat, vaja, una primera cançó que escoltarem. Agafarem ritme i encara més ganes, si cal. I amb això saltarem cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada. Els esports amb en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Amb això arribarem a les 10. En aquesta primera part, això, arribarem a les 10. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins en principi programats a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera, i més coses preparades. Secció habitual, cada 15 dies, les seccions de la Lira Vendrellenca, per conèixer doncs, tot allò que s'hi cou, les seccions, les persones que ho fan possible i tota l'actualitat d'aquesta entitat. I a banda, també volem parlar-vos d'una nova exposició que ja està inaugurada a la sala del Portal del Pardo dins el projecte Essencials, La força del silenci. Són escultures de la Carme Canyeté. Hem parlat amb ella, hem conegut una mica més aquesta exposició i hem conegut una mica més la Carme com a artista. També diferents punts d'agenda. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies altra vegada. Avui, en principi, sí. I ja desembocarem cap a la tercera i última part. Començarem amb l'altaveu jove del Baix Penedès. Tota la informació jove que arriba des de l'oficina jove del Baix Penedès. I també avui parlarem de cinema. Ho farem nosaltres mateixos, que intentarem explicar les pel·lícules que arriben i que s'estrenen aquesta mateixa setmana. Enyorem el gran Abel Arús. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades, connexions i això, missatges, aquests punts que ja hem dit. però també això, trucades al 977 15 70 69, que és el telèfon de directe i que a partir d'aquella part de participació ja estarà plenament operatiu. 977 15 70 69. I bàsicament en tot això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, altra vegada, per l'atenció, la confiança i per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El temps per començar, pendents del temps i tot allò que ens explica en Marc Rodero. Bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Em sembla que tot molt tranquil, no encara, Marc?
1: Sí, cap ni una de novetats. Seguim parlant d'aquesta estabilitat, d'un temps que vindrà marcat en conjunt pel temps tranquil, estable, dominat pel sol, amb algunes bandes de núvols alts, poc destacables, i amb unes temperatures que avui podrien pujar una miqueta més. Ho notaríem cap a l'interior, no tant a la mateixa línia de la costa, però tot i així, lògicament, la temperatura avui podria augmentar entre 1 i 2 graus. Serà les àrees interiors i de muntanya de la comarca les que avui, a diferència d'ahir, podran tenir valors una miqueta més elevats. De fet, ja ho són a hores d'ara, i encara podran pujar una miqueta més de cara a les properes hores. Pel que fa a la situació marítima, molt tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
0: I actualitzem temperatures, Marc, en directe, si et sembla.
1: Vinga, va, ja en tenim 23 a Coma-ruga i a Cunit, 22 al Vendrell, 21 a la Bisbal, i atenció, Pere, a les 9 del matí, 27 a l'Observatori del Montmell. Wow. La qual cosa vol dir que avui, amb tota tranquil·litat, no descartem que puguem arribar als 33 o als 35 graus.
0: Vaja, temperatures d'estiu, plenament, no, Marc?
1: Totalment. I caniculars, eh?
0: Sí,
1: totalment d'estiu, sí, senyor.
0: Ostres. Seguirem parlant, seguirem la pista de tot això. Gràcies, Marc, que vagi bé.
1: Fins demà. Bon dia, Pere.
0: Bon dia.
2: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
0: I avui, per començar, una nova cançó de la Chica Sobresalto. Es diu així, eh? Un estil prou xulo i que en aquest cas ens ajuda a començar jornada i calaixera avui dijous. Amb aquesta cançó, La Llei de Murphy.

0: Chica Sobresalto, la Ley de Murphy. Cançó per començar avui dijous amb aquesta passivitat, però allò sense pressa, però sense pausa. En proximitat i en sintonia, el 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: Davant les queixes d'un grup de veïns i veïnes de Coma-ruga que han iniciat tota una recollida de signatures per demanar la reobertura de la bocana del Riuet, l'alcalde Quinet Martínez ha volgut clarificar alguns aspectes d'aquesta obra. El batlle justifica el tancament del primer tram per la necessitat que hi havia d'ampliar l'espai de bany, tot i que no tanca la porta a estudiar millores un cop els treballs estiguin acabats. Ha volgut recordar que aquest és un projecte que ha rebut l'aprovació del Ministeri de Transició Ecològica i del Servei del Litoral de la Generalitat i que tenia diversos objectius.
1: És un projecte de renaturalització, ho hem dit des del primer dia, que vol dir qualitat d'aigua i qualitat de bany. Hem d'ampliar la zona de bany. Abans teníem un canal artificial, era un tub a l'aire lliure, que ha durat 50 anys, perfecte, res a dir, però teníem problemes d'infiltracions d'aigües de no bona qualitat quan tenim un manantial termal i minomedicinal. Després teníem un problema d'espai. Jo crec que és objectiu que a 5 metres d'ample el canal, doncs, és un espai estret i la gent estava a l'estiu, evidentment, doncs, amb no bona qualitat d'espai de bany.
0: I davant les queixes d'un grup de veïns i veïnes, doncs, justament aquest fet i el poder ampliar l'espai de bany ja des del principi és el que ha dut a tapar la bocana l'element que ha rebut més crítiques.
1: Insisteixo, a la bocana teníem 5 metres d'ample i tothom té al cap l'acumulació de persones en aquests 5 metres d'ample. Això és un espai que no tenia qualitat de bany per un problema d'espai i després d'accessibilitat. Per tant, la voluntat no era una altra que guanyar amplitud i per això s'ha fet un gran espai, com ja havia en l'anterior, molt artificial, aquell cercle, que l'anterior ningú es banyava en aquell espai, que ja es va fer amb aquesta intenció.
0: Amb tot, Martínez no tanca la porta a estudiar millores un cop estiguin acabades les obres. L'alcalde apunta que el gruix dels treballs ja s'han fet i ara ja queden les actuacions de l'entorn.
1: Ara ens falten els elements. S'acaba de completar l'obra, però fonamentalment, com surt el plànol, el projecte, i que està en el rètol, en el cartell, al passeig, el plànol ja el tenim completat. Per tant, ara és simplement temes d'accessori, de vegetació, d'acabar de que funcioni bé la circulació d'aigua. Vull dir, són temes menors.
0: La previsió és que abans a l'estiu la zona del Riuet ja es pugui obrir als banyistes. I els docents catalans que han afrontat aquest dimecres la 8a jornada de vaga del curs en una convocatòria que arriba després d'un nou acostament entre sindicats i el Departament d'Educació. Les dues parts s'han tornat a reunir, a més, aquest dimecres amb mesa sectorial per intentar avançar cap a un acord que permeti desaconvocar les properes mobilitzacions i que, en principi, no hi ha ni acord ni desconvocatòria. Educació ha posat sobre la taula un complement salarial lineal d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i els sindicats valoren positivament aquesta proposta, però consideren que encara és insuficient. També es manté oberta la reclamació sobre els sexennis. Els representants dels treballadors exigeixen compensacions per l'any que en aquests complements es van cobrar amb retard arran de les retallades del 2012. Des dels sindicats alerten que, si no hi ha avenços clars, no descarten convocar una vaga indefinida. Mentrestant, les protestes continuen repartides arreu del país amb tall de vies i concentracions en ciutats com Barcelona, Tarragona, Girona o Lleida. A Torredembarra, prop d'un miler de manifestants han accedit a la AP7 i han tallat la via al matí. I si res no canvia, aquí al Penedès hi haurà una nova jornada d'aturades convocada conjuntament amb el Baix Llobregat per demà divendres. Segons les primeres dades del Departament d'Educació, el seguiment de la vaga d'aquest dimecres ha estat el 8,43% amb dades recollides d'un terç dels centres educatius de Catalunya. I més qüestions, altres notícies destacades. La Generalitat ha tret a exposició pública el projecte per fer un parc fotovoltaic de 8 hectàrees a Santa Oliva i que s'emplaçaria entre el nucli antic i les Pedreres. La ubicació no convenç ni a l'Ajuntament ni a diferents veïns i veïnes que ja han anunciat que presentaran al·legacions per demanar que es busqui un altre lloc. De fet, fins al 23 de juny, tothom qui vulgui pot presentar al·legacions al projecte, com és la Sole Saró o la Magda Ortega, que són veïnes de Santa Oliva.
2: Aquesta instal·lació es situa a 900 i escaig metres del municipi, del nucli antic, del municipi, no, més ben dit, del nucli antic, i a menys de 700 metres de les Pedreres, i també hi ha dos o tres habitatges que estan a menys de 500 metres. En el cas d'aquí que on estem, està a menys de 500 metres.
3: No estem en contra d'aquestes energies renovables, sinó que el nostre futur voldríem que no hi hagués aquest mar de plaques tant a la vista i tant a la vora dels habitatges.
0: I a més de l'impacte visual, les veïnes remarquen que la instal·lació d'un parc solar en aquest indret a tocar de la riera també tindria un impacte en l'avifauna que hi ha a la zona, on s'hi han detectat espècies com l'àliga cua barrada o el turlit. També en parlaven com a veïnes doncs, afectades la Montserrat Cardona o la Anna Lavara.
4: Allà el turlit, que és un ocell que és d'aquí, és sensible de Catalunya i està, i és d'aquí Sant Oliva, es troba. Quan van fer l'estudi, dos dies que van venir a l'estudi mediambiental, no el van veure, però hem de recordar que aquest ocell és de vida nocturna i crepuscular i de dia s'amaga.
5: A l'interès públic, sí, això és molt important, perquè, però clar, nosaltres en aquesta zona tenim, a causa d'interès públic, tenim AVE, tenim Rodalies, però no tenim cap benefici. Vull dir, el Baix Penedès està molt maltractat.
0: Des de l'Ajuntament de Santa Oliva comparteixen el punt de vista veïnal, en raó per la qual estan preparant també al·legacions al projecte. L'alcalde és el Cristian Martínez.
6: És un emplaçament, com dius, està a mig, no?, entre les Pedreres i el nucli, i precisament, no?, a la part més, a la plana de amb la visual, no?, des del nucli cap avall i de les Pedreres també cap a l'horitzó, no?, i per això creiem que no, que bueno, que és un projecte que no, que la seva ubicació no és la més idònia, no?, per en quant al paisatge i l'indret on ho volen instal·lar.
0: El Vall afirma que des del govern local no s'oposen a la creació d'un parc fotovoltaic al municipi, però estan convençuts que hi ha altres llocs molt més adequats per acollir una infraestructura d'aquestes característiques.
6: Anant cap al polígon de l'Alburnà, doncs hi ha zones que el Plater mateix diu que són prioritàries i que nosaltres considerem que serien més òptimes pel quan, no?, pel fet del paisatge i del trencament aquest del paisatge de Santa Oliva.
0: A més, també de manera recurrent hi ha reunions programades entre l'Ajuntament i veïns i veïnes on s'explica quina és la situació actual i s'ha de classificar els detalls sobre tot aquest projecte. I parlant del territori, també en àmbit de salut, els ajuntaments de Cunit i de Cubelles sol·liciten formalment que l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen es divideixi en dues. Tant l'un com l'altre tenen el seu propi centre d'atenció primària, el CAP, però la direcció és conjunta i hi ha serveis compartits. D'aquesta manera, algunes prestacions s'ofereixen només a un dels dos centres i l'atenció dels dissabtes, per exemple, es concentra exclusivament a Cubelles. La decisió de compartir l'àrea bàsica de salut es va prendre fa anys perquè cap dels dos municipis superava els 20.000 habitants, la xifra de població que el Departament de Salut considera òptima per crear una àrea bàsica independent. Malgrat tot, les dades del cens del 2025 indicaven que Cubelles tenia 17.500 habitants i Cunit 16.300. Avui dia, però, aquesta xifra ja frega els 19.000 a Cubelles i els 18.000 a Cunit. Són municipis amb un fort creixement demogràfic i per aquest motiu demanen a la Generalitat que comenci ja a preparar la segregació d'aquesta àrea actual. De fet, així en parla l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
7: És una àrea bàsica compartida, està arribant al límit, que estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar hi ha les dues àrees bàsiques per separat.
0: A banda de la població estable durant tot l'any, cal afegir que tant Cunit com Cubelles són municipis turístics que multipliquen els seus habitants durant els mesos d'estiu. La Rosa Fonoll és alcaldessa de Cubelles.
8: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè són dues poblacions quasi bé igual amb habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han de atendre aquí.
0: Els dos ajuntaments també es queixen de l'alta fluctuació del personal sanitari. Denuncien que les condicions laborals i de mobilitat no són atractives. El preu del peatge n'és un exemple, fet que provoca que els professionals no s'acabin arrelant al territori. I encara parlant d'educació al territori, l'Ajuntament de Calafell i la xarxa sanitària de Santa Tecla han arribat a un acord per ampliar el centre d'atenció primària de Segur. L'ampliació es farà mitjançant la cessió d'un local municipal que està tocat al CAP, on s'hi faran 4 noves consultes i un espai per fer atenció a distància. La xarxa, que farà una inversió de més de 600.000 euros per adequar aquest espai, que es connectarà amb la primera planta del CAP mitjançant una passera tancada. Aquest acord sorgeix després que el Departament de Salut de la Generalitat fes una reorganització de l'atenció sanitària a Calafell el passat mes d'octubre i que va comportar que el CAP de Segur perdés el servei de pediatria que es va traslladar al CAP de Calafell. Per tal de poder recuperar els serveis pediàtrics en aquest nucli, la intenció del consistori és que aquest CAP esdevingui àrea bàsica de salut, independentment del CAR de Calafell. Per absorbir l'increment de població que es preveu que hi hagi durant els pròxims anys, també s'està estudiant la construcció d'un segon CAP al nucli, que es faria al carrer, la carrer Loira, el nucli de la platja. I canviem de tema, parlem de cultura. Els alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell seran els protagonistes del pròxim concert del cicle Sent la Música, que tindrà lloc demà divendres 29 de maig al carrer de les Quatre Fonts. A partir de les 7 de la tarda actuaran en aquest espai diferents conjunts, com ara el cor de veus blanques, el conjunt de guitarres a Nido, un grup de flautes i clarinets i l'orquestra de l'escola. Un concert que també forma part dels actes de commemoració del 40è aniversari de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. I els nens del Vendrell, que segueixen celebrant el seu centenari i dins dels actes de commemoració, els de la camisa vermella, han fet ara una crida a participar d'un esdeveniment especial, la recreació de la primera fotografia de la colla just el dia de la seva estrena, el 15 d'octubre del 1926. L'objectiu és aplegar diferents generacions de castellers a la carretera del doctor Robert, i allà és on es va captar fa gairebé un segle una emblemàtica primera instantània. Sota el lema "Tots som nens, la foto dels 100 anys", els impulsors de la iniciativa han fet una crida als castellers de totes les èpoques a participar d'aquesta sessió. Serà el dissabte 6 de juny a la 1 de la tarda, a la 1 del migdia. Tothom que vulgui participar, independentment de si és actualment part activa de la colla o no, i simplement cal que ompli un formulari accessible a les xarxes dels nens i du la seva camisa vermella. Una mirada col·lectiva i emocional on, a partir del fonament de les arrels, projectar un futur a l'alçada de la seva centenària història. Primera repassada, aquestes informacions, aquesta actualitat que ens és ben propera.
9: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
9: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 24 minuts. Saltem ja a partir d'aquí cap als esports, cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
11: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet. Fa 2 anys, l'Aio Vendrell masculí tocava fons, patint el seu primer descens de primera territorial. El curs passat, tot i no aconseguir l'ascens d'entrada, una plaça vacant permetia als taronges recuperar la categoria perduda. Enguany, en el retorn a segona catalana, els madrillencs han acabat finalment en cinquè lloc amb un balanç de 15 victòries i 11 derrotes. Tot i així, en declaracions al programa La Pròrroga d'aquesta setmana, el director tècnic de l'AI Vendrell, Eric Blay, reconeix que les sensacions són agradolces. Escoltem, com diem, el director tècnic de l'AI Vendrell, Eric Blay.
12: És un equip que a l'inici d'any el vam fer amb molta il·lusió. Pensàvem i creiem doncs, que és un equip molt competitiu i que realment està per estar a la part alta de la categoria. Hem tingut un any complicat també perquè hem tingut moments de lesions i d'alternances, però sí que és cert que aquí doncs, ens ha faltat una mica més de continuïtat en quant al dia a dia, amb el treball, amb els entrenaments. I aquest fet, no, sobretot amb el Jordi, l'entrenador, doncs, també l'associàvem una mica a que l'equip no hagi pogut rendir potser amb l'esperat o per sobre del que tocaria. I tot i així, com dius, no? Al final han estat a punt i lluitant fins al final, però sí que és cert que ens queda una mica aquest regust amarg d'on haguéssim pogut arribar amb una temporada amb el dia a dia al 100%.
11: Fa uns mesos, l'entrenador Jordi Nieto va comunicar a l'AVE Vendrell la seva intenció de marxar a final de temporada després de 2 anys al capdavant del primer equip masculí, posant així el punt final a una dècada com a taronja entre jugador i tècnic. Per aquest motiu, el club taronja ha decidit apostar com a substitut per l'arbossenc Ignasi Morales, que coneix ja bona part de la plantilla després d'uns anys com a entrenador de la base. Escoltem de nou Eric Blay.
12: Vem molta energia, vem moltes ganes. Nosaltres creiem que és la persona ideal ara mateix per com tenim el projecte. De fet, va ser molt fàcil perquè al final anàvem a buscar-lo amb ell i vam tenir-ho molt fàcil per posar-nos d'acord en quant al dia a dia. I creiem que és la persona més adequada per tirar això endavant, tant amb la part esportiva com amb la part personal del tema del compromís, de guanyar aquest dia a dia i aquest treball que parlàvem, i estem enfocant l'equip cap aquí, perquè al final sabem que tot l'altre també hi arribarà. Al final el talent el tenim dels jugadors, el seu també, el dia a dia ens fa falta i ell explotarà segur tot aquest treball i totes aquestes coses que realment ens faran créixer l'equip. No ens marquem un objectiu ara mateix, però sí que és cert que és que l'equip comenci a assentar-se ja definitivament i a fer passes endavant a poc.
11: Pel que fa a l'AVE Vendrell femení, enguany ha estat un any de transició després que el mateix Eric Blay decidís fer un pas al costat l'estiu passat, després de 5 anys dirigint l'equip. Sota les ordres de José Antonio Ramírez, les taronges han acabat finalment en quart lloc de segona catalana, amb 16 victòries i 10 derrotes, un balanç que Blay considera satisfactori. Escoltem de nou Eric Blay.
12: Crec que és un bon any. Al final venen de 5 anys ja continuats, amb una manera de fer. Enguany començam amb un nou entrenador, amb el José Antonio. La veritat que crec que ha anat bé. Hem tingut moments de tot, sí que hi ha hagut èpoques amb les quals doncs, hem tingut constància amb les lesions i això ens ha complicat, no?, una mica el dia a dia, però l'equip s'ha anat refent, l'equip ha acabat bé, ha tingut opcions fins i tot amb l'última jornada de quedar en tercer lloc i crec que ara s'han començat a sentar bases a nivell del que ens pugui venir d'ara cap endavant i sobretot de creixement, de tornar a començar amb una nova manera de fer. També intentant doncs, anar posant jugadores de sota i intentant, sobretot, no, el que sí que feia aquest grup una mica diferencial, que a banda del dia a dia, doncs, a nivell de grup, el grup humà, tingués continuïtat, que és una que ens ha donat aquest èxit una mica amb l'equip i sembla ser que de cara a l'any vinent doncs, també seguirà sent així.
11: Amb les competicions acabades, ara l'AVE Vendrell ja té la mirada posada a l'estiu, on organitzarà de nou el campus taronja Ferran Trilles entre el 28 de juny i el 4 de juliol, mentre que unes setmanes després, el cap de setmana de l'11 i el 12 de juliol, serà el torn del 3x3, Vila del Vendrell. I seguim parlant de ciclisme. L'exciclista vendrellenc Francesc León ha estat homenatjat en els últims dies per part de l'Ajuntament de Tarragona. En motiu del pas del Tour de França per la demarcació el proper diumenge 5 de juliol, el consistori tarragoní ha reconegut durant el dimecres 20 de maig una dotzena de ciclistes del territori que han participat al Tour, entre els quals el propi León, que el 2000 es proclamava campió per equips amb el Kelme. També s'ha distingit la llorençenca Mireia Benito, que va disputar-lo el 2023, tot i que una caiguda la va obligar a abandonar durant la primera etapa. En el cas de Benito, però, no podia assistir a l'acte, ja que estava a punt de participar a la Volta a Burgos, on finalment ha acabat en quart lloc en només 13 segons del podi.
13: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
9: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: Ja anem cap a les portades, també ho fem de forma habitual i diària, les principals portades dels diaris. Començant, bàsicament sempre, pel diari de Tarragona, en tota la jornada d'avui dijous 28 de maig. Pallarès, arrasa i continua 6 anys més com a rector. S'emporta el 72,19% dels vots amb gran presència dels estudiants. Segons el prestigiós rànquing CID, la URB és la dècima de l'estat espanyol. I pel que fa al cas Innova, la Guàrdia Civil apunta cap a l'exconsellera Marina Geli. Assegura que va aprovar els contactes de Batisteza i Manté i el secretari acusa a Josep Prat. En criminalitat cau una xarxa que abastecia plantacions de marihuana. I el Nàstic, en esports, el mea culpa de Lluís Fàbregas i la sortida de Wester. En educació, la vaga talla l'AP7 i les negociacions continuen. I a Salou, un banyista ofegat a la platja de Llevant. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. Es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Farraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I els socis de govern comencen a marcar-hi distàncies. L'Iran difon un esborrany d'acord sobre Hormuz que Washington nega al cap de poc. I es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. L'anglès Gordon del Newcastle, primer fitxatge del Barça. I també en esports, dia de comiats a les campiones del Barça, l'afició brinda un càlid adeu a Alexia Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. I ja acabarem aquesta repassada des de La Vanguardia. Sánchez rebutja les eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. Luco busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes. I el jutge indaga sobre agents que van passar suposadament dades a la lampista Leire Díez. I pel que fa al papa, a la sintonia amb el pontífex Pedro Sánchez, que va ser rebut ahir per primera vegada pel papa Lleó XIV en un dia políticament explosiu. El president va dir que hi va haver gran sintonia en temes com immigració i la intel·ligència artificial. I l'adeu a l'Alexia. Sentia un buit gegant i avui sóc plena d'amor. Les paraules de la exfutbolista del Barça. I el Barça fitxa l'extrem del Newcastle Anthony Gordon per 70 milions. I entrevista a Siri Hudsbeth, publica històries de fantasmes. Sabia que en Paul era allà mirant-me i va ser meravellós. I també una altra entrevista que podeu trobar, doncs, que justament parla amb l'arquebisbe de Barcelona en aquesta propera visita del papa. El papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant del caos del món. És l'arquebisbe Joan Josep Omella. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que cada dia ens ajuden a acabar de conèixer una mica millor quina és la informació del dia.
9: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
9: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
14: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio, també en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
9: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: N'hem parlat en diferents ocasions dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
15: Hola, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
15: A vosaltres per convidar-me.
0: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
16: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
0: És que bé, és que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja ho tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
15: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això. Fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Uh-huh. I
16: què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I, uh-huh, i explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Vale. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, també vam fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
0: Sí.
16: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
15: sí,
16: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller.
15: Sí. O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Uh-huh. És a dir, el 100 és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, 100, funciona, doncs fusionem-ho, 100, 100.
0: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
15: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
0: Són 100, eh?
15: Són 100. I els nens del Vendrell n'han fet 1.800.
0: Clar, vist així, clar.
15: I n'han de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquestes 100 la història de la colla.

0: mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria. Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
1: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
2: Hosti,
1: i llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència i de superació. I per poder superar-nos han de venir temps dolents.
2: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han d'haver-hi dies dolents, si no copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que sigui han quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
0: Sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
2: Mira.
0: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
2: Ah, mira.
0: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no són pròpiament del primer castell de l'altre. Tot això està clar que ha de sortir.
2: Sí.
0: Però també coses tangencials. Que
1: la matrícula a l'esquena, també.
2: La matrícula, les
1: primeres sortides fora de Catalunya.
2: Clar.
1: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història. Però també expliquem no només la història de la colla, sinó també... vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
2: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
0: Clar.
2: Jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes 100 diades. Entenc, eh?
1: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
2: Clar.
1: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les 100 diades.
2: Ara això, pregunta 2, sí. Com va ser la tria dels cronistes?
0: Explica. Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
2: Val.
0: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Franca, la Bisbal, la Llorenç, Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de la Franca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
2: Uh-huh.
0: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això va ser una cosa que vam tenir molt clara.
2: Uh-huh.
0: Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar. Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
2: Val.
0: Sortosament, n'hem trobat unes quantes i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
2: Clar.
1: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
2: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
1: Ja, llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, clar. ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Sí. Doncs el relat d'una diada.
2: Ostres...
1: No? I llavors vam dir, vale, missió complerta, perquè també vol ser un humà.

0: homenatge a moltíssima gent que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu. Sí, no? Llavors també el periodisme està molt present en el llibre.
1: Sí.
0: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades. I al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa més molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
1: Clar.
0: Els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
1: Clar. I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, però clar, això explica-ho a través de...
2: Sí. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals i tot, que viuen d'això, eh?
1: Sí.
2: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
1: Clar.
2: Però valia la pena, valia la pena.
0: Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i doncs ella ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
1: Clar,
0: una pauta,
1: si no...
0: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera, de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Wow. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions que va redactar el Pere a tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què.
1: És a dir, ja sabem el que va passar, és a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No, és a dir, els castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, de copsar-les i recollir-les.
2: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar el Nens del Vendrell, que va ser primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. Era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenia l'Espai Fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida, doncs, estava molt ben vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegit 50 vegades, i 50 vegades que m'emociona. És molt bonica, perquè és el que diu el Cito, eh? No parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No. Explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de la com ho sent i com ho percep aquella construcció.
1: Clar.
2: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tots els respectes, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilar de Sis, de la Maria Serrano,
1: és genial. Doncs mira, hi posem un punt d'atenció, eh? Clar, estem parlant de 100 persones 100 tiades, 100 persones diferents?
0: Una mica menys, sí? Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
1: Es pot entendre, també, es pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
2: Hem firmat alguna crònica, hem guiat
0: i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa que el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
1: Que és un altre tema, també.
0: És un altre tema, és a dir, un cop tens les cròniques has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants, van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
1: Sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo, amb les cares de gombàs, de tal, no? Reconeixen, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, o no?
2: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
1: Feta prèvia,
2: amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats i datats.
1: És complicat. És que a mi, clar, jo li... Hosti, quantes vegades... Cada dia dic això, Jo no hi entenc massa d'això. No, de castells, evident que no. Em refereixo, comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color, clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica,
0: Hi ha gent que està tan... no sé quina és la paraula, diguem-ne, tan embogida pels castells, tan absorbida pels castells...
1: Això també és veritat.
0: Que són capaços d'identificar coses que un no se'ls recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... i amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
1: I sort d'elles, moltes
0: ocasions. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
1: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa, però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
0: No hem rebut crítiques negatives, però com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, doncs l'hem encertat, no?
2: Sí. I ja era l'objectiu, si ho hem aconseguit, si la gent agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit,
1: feina feta. I a més això, torno a dir, potser em faig pesat amb això, però és veritat, és a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que a priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
0: Sí, a més...
1: I sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
0: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
1: Clar, i tantes visions,
0: clar,
1: no?
0: I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla. I, per tant, és un mosaic que donava molt de joc, aquest de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
1: És un llibre molt recomanable, El podem trobar per canals habituals, entenc.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però a més aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per el que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres castellers de best-sellers, sí? Que és aquest i el del Kevin,
1: no?
0: que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps, sí. I que són completament complementaris.
1: Per molts anys, i que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, Topera, una fortíssima abraçada, de veritat.
0: Moltes gràcies.
1: Fins aviat.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Primera part, ja gairebé acabada, que res, ens queden dos minuts i poc perquè siguin les 10 en punt del matí, sempre a cada hora en punt. Actualitzem les notícies i anem cap a aquests butlletins de la xarxa de comunicació local, que a més ens acaba de completar tota aquesta part informativa d'actualitat a través d'aquests propis butlletins. I després d'això ja tocarà segona part de Calaixera, sempre més contingut i amb més intenció d'acompanyar-vos i d'apropar-vos moltes, moltes coses. De fet, a la segona part d'avui dijous, com cada 15 dies i com és habitual, ens acompanyaran des de la Lira Vendrellenca en aquesta secció habitual per conèixer bé allò que s'hi cou, allò que s'hi fa a nivell històric, però també d'actualitat i també sobretot les persones que fan possible les moltes seccions que composen la Lira. Començarem per aquí i anirem cap aquí. Ho farem això de seguida. Però a banda també i en termes prou culturals, que és com ens agrada, parlarem d'aquesta nova exposició La força del silenci dins el projecte Essencials del portal del Pardo, on podeu trobar fins al 25 de juliol una exposició de l'artista i de l'escultora Carme Cañete, aquesta Santa Oliva, i del qual a través d'aquesta pròpia exposició coneixerem una mica més com és ella, com és artista, com és la seva obra, entre altres qüestions. I a banda també l'agenda, després de les 11 al Tadeu Jove Baix Penedès parlarem de cinema i després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Contingut que sempre portem en directe a través del 107.1 de la FM, a través d'internet, a www.rtv-elventrell.cat o també a través de televisió. I sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot. Moltíssimes gràcies per fer-ho.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
4: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
3: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això, s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

0: Notícies actualitzades, com ja hem explicat i com ja anem aportant sempre a cada hora en punt, si el contingut es ho permet, però al principi sempre el butlletí de les 10, sempre aquesta oportunitat d'actualitzar la informació a través de la xarxa de comunicació local. Saltem cap a la segona part del programa, segona part de Calaixera, avui dijous 28 de maig, edició número, programa número 3.979. I sempre la intenció, l'objectiu i les ganes, que no hi faltin, d'acostar-vos això, molta informació, diferents qüestions i sempre amb aquest caràcter de ràdio senzilla, propera, però ja, sense pretensions, però amb rigor i amb professionalitat. Diguem-ho així. I avui, de fet, i com ja és habitual, cada 15 dies anem cap a la Lira Vendrellenca, cap a aquesta secció habitual amb la Lira Vendrellenca, per conèixer doncs, tot això que, acull i les entitats, seccions que en formen part, com torna a ser un d'aquests dies. I a banda, a nivell cultural, coneixerem la Carme Canyete, responsable de l'exposició La força del silenci al Portal del Pardo. És una exposició escultòrica. A les 11 notícies i després més qüestions. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Doncs va, entrem de ple en tot això que ara hem explicat i en aquesta secció ja habitual i quinzenal que passa per la Lira Vendrellenca. Xavier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí? Sí. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
1: Gràcies per acollir-nos.
0: Els agraïments que sempre vagin per
1: davant. I tant,
0: m'agrada fer-ho així. I l'Enric Fuentes, Enric, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies. Un plaer, com sempre, estar amb tu.
0: Pere. El mateix, benvingut una quinzena més. Amb la intenció de seguir coneixent tot allò que és la Lira Vendrellenca en tots aquests aspectes, amb la quantitat de seccions que hem fet fins ara i amb les temporades que portem, i encara no ho coneixem tot, eh?
2: No. Avui portem una novetat.
0: Sí?
2: Sí, una novetat actual, també.
0: Molt bé.
2: Sí, vull dir que no... El que tu dius, és un no parar.
0: No pararem, sí, no acabarem mai de conèixer tots aquests capítols i aquesta part important que porteu des de la Lira Vendrellenca, des de societat, cultura, esport, i en certa manera també... Salut, no? Podria ser el tema d'avui, no?
2: Avui l'has acertat.
0: Sí.
1: No, jo crec que potser la riquesa de la nostra entitat més que centenària, no? És aquesta pluralitat que té en tots els aspectes.
0: Val.
1: I que si la Lira pot donar un cop de mà, com és el cas aquest, amb una entitat determinada... Per què no?
0: Molt bé.
1: Vull dir que tenim una vocació doncs, de servei.
0: Sí.
1: Sempre dic que és una societat, el que vol dir que doncs, pertany als socis, que són els que paguen les quotes, però també tenim una vocació de vendrellisme, o sigui, de facilitar la societat vendrellenca tot el que puguem, dintre de que sempre hem dit de que la nostra entitat quasi està col·lapsada.
0: Va.
1: Perquè doncs, l'espai és el que és i ja no hi ha més espai. Però bueno, sempre trobem un reconegut.
0: Sí, home, sí.
1: I en aquest cas, doncs, presentem aquests dos senyors.
0: Vinga, sisplau, endavant.
1: Que es presentin ells, no?
3: Bueno, soc Josep Maluenda i som de l'Associació del Parkinson del Baix Penedès.
0: Molt bé.
4: Jo soc José Antonio Contreras, també pertanyo a la Societat del Baix Penedès del Parkinson.
0: Molt bé.
1: Ells van venir a través de la secció nostra del tenis taula, no? Que a veure si podien realitzar una activitat als dematins, que és quan diem que la Lira està menys ocupada, no? I que forma part d'una teràpia doncs, que amb ells és recomanat, no?
0: Molt bé.
1: Després ja parlarem una miqueta
0: que
1: més, que ens ho expliquin, no? I a través de la secció de tenis taula, que també està oberta, que ja havíem participat en altres coses, doncs, bueno, doncs, per què no? Si us podem acollir.
0: Sí, tant.
1: Llavors, potser que expliqueu vosaltres, diguem-ne, quins beneficis comportaria en aquest cas el tenis taula. Jo sé que feu altres activitats, però el tenis taula concretament, que és el que ens ocupa avui, no?
4: Perquè esto malo.
3: Bueno, el tenis taula, lo que, aviam, en general... La malaltia del Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que no té cura, però sí que hi ha una sèrie d'activitats o teràpies que ralentitza el seu avanç. I una de les coses és el tenis taula. És un exercici, és un esport amb moviment, reflexes, intentar... o sigui, no hi ha com a competició del tenis taula, sinó col·locar la pilota en un punt concret... el reflex a dreta, a esquerra, a baix.
0: Clar.
3: I a part també hi ha campionats de tenis taula afectats de Parkinson i d'alguna manera si millorem el joc amb un entrenador com hem fet, pues, sempre agrada fer millor. Fins ara hem arribat a quarts amb algun campionat que
0: Ah, està bé.
3: Però si podem avançar
2: millorar,
3: una miqueta
2: millorar,
3: sempre
2: sí.
3: Més
2: l'esperit aquest competitiu que tenim una miqueta
3: d'alguna manera és allò de dir participes per passar-ho bé però si guanyes
2: això és una motivació
3: també
4: ara on t'arribem
2: això és una motivació no és
3: guanyar però que et sents més content de que d'alguna manera has col·locat la pilota en un lloc
2: no ha de ser una obsessió però sí que
3: exacte.
2: Però sí una motivació més.
3: I és per això, és en aquest sentit, que igual que fem el guajim, fem tai chi, fem marxa nòrdica, tenim a l'associació una trobada mensual amb psicòleg, perquè és el que diem sempre quan el diagnòstic en una malaltia d'aquest tipus d'alguna manera pues, t'afecta al que té la malaltia i a l'entorn de casa.
0: Clar,
3: llavors, també fem la, psicologia, una hora amb els familiars i una hora amb els afectats.
0: Que bé, que interessant.
3: Perquè d'alguna manera que es parla, que és declarar una mica, de sentir-se recolzats amb aquestes coses.
0: Sí, sí, sí.
3: I és per això que el de, vam parlar amb la Lira, amb el tema del tenis taula, i estem molt agraïts que els doctors haguessin a fer servir les vostres instal·lacions, que són estupendes, i ens va molt bé, la veritat és aquesta.
0: Que bé. Clar, sou la delegació del Baix Penedès de l'associació
3: Parkinson
0: de Catalunya, que en ocasions hem parlat amb vosaltres, sí, amb altres membres, que una mica també des d'aquí us hem seguit l'evolució de la constitució d'aquesta entitat, i una cosa que a mi em fa molt content, de veritat, és que cada vegada teniu més presència, teniu més pes, sou més coneguts i conegudes que informeu part, ampliant-ho també amb aquest seguit de trobades, o, per exemple, amb aquesta activitat del ping-pong que avui estem parlant.
3: Sí, bueno, a més, sempre hem junat amb l'ABS
0: del Vendrell.
3: Sí, hem estat a les diades de salut.
0: Les fires.
3: A les fires de salut aquí al Vendrell, a l'Arbós, a Calafell. Vamos, el dia de Sant Jordi també vam fer una paradeta. Intentem tindre visibilitat perquè, d'alguna manera, som una associació petita, fa 3 anys que funcionem, però bueno, a poc a poc cada mes va entrant un o dos o tres membres.
0: Sí.
3: Encara queda, sabem que el tant per cent d'afectat de Parkinson a la comarca és alt, i en canvi nosaltres som uns 25 o 30 socis, no?
2: Però doncs a veure si tota aquesta difusió que fem s'animen, perquè si és per salut,
0: correcte,
2: endavant. Sí. Perquè fa 15 dies ja havíeu de venir i teniu un compromís amb l'Ajuntament. Vull dir que també no pareu.
3: Sí,
2: teniu una reunió amb l'Ajuntament.
3: No parem. Sí, bueno, a l'estar jubilats tenim temps i podem dedicar tota l'esforç que podem amb aquest centre.
4: Tot anava a fer obres per fer
0: Està clar.
4: Que també... esportives, activitats de tot tipus. La qüestió és aquesta, no està aturat.
0: Clar, sí. Que, de fet, això, aquest coneixement que tenim de la vostra entitat i aquesta delegació del Baix Penedès, i que també, en certa manera, dona més informació del que és el Parkinson, perquè tampoc no en tenim massa coneixement, eh? Sabem que és una malaltia que dona tremolors, si m'ho permeteu dir així, amb aquesta llibertat, però és que és evident que el Parkinson, tot i que no es coneix massa el seu origen, jo sé que científicament tampoc no està massa desenvolupat, però tampoc no acabem d'aprofundir o no acabem d'assumir la resta dels mortals exactament què és el Parkinson. Sí. I també és important que ho expliqueu als propis afectats, que això està molt bé, això és molt positiu, crec.
3: Bueno, és que el problema que té el Parkinson és que un vano i cada varilla és un símptoma.
0: Clar, imagina't.
3: O sigui, nosaltres som 20 i pico a l'associació i, de fet, no som cap igual.
0: Cada un té un símptoma diferent.
4: Sí, tenim els mateixos símptomes, la medicació pràcticament és la mateixa, però els símptomes són bastant diferents. Sí, tot és Parkinson, però són malalties, o sigui, són tremolors, són esquenes,
3: despiste, lentitud amb fer les coses.
4: Són petits detalls, però que ens afecta, no? I bueno, però jo és una malaltia, el que deia el company, que és molt desconegut, això. Jo mateix fa que estic diagnosticat fa 2 anys. I jo pensava que això era una cosa que no... Bueno, però la realitat és una altra. La realitat és que, ja et dic, que és els tremolors, però més coses.
0: Clar, és un ventall molt ampli, com dèiem, de sintomologia.
1: Però es veu que estan, inclús, vaig sentir per la ràdio l'altre dia, que hi havia molts avenços que es podria, inclús, amb l'implantació d'un xip, no?
4: Tot això està en estudis, encara no està clar. Tot,
1: però es veu que s'hi està treballant.
0: Sí, hi ha un avançament. L'últim
4: que sabem també és unes pulseres. Parlàvem d'unes pulseres que sembla ser que les ha de recetar
1: el metge especialista,
4: el neuròleg, però que encara tampoc està molt clar de que funcioni.
1: Bueno, però si està...
4: Però bueno, són avanços que, mica a mica, afortunadament, pues, estan aquí, no? Que...
3: Sí, és una malaltia desconeguda, però d'alguna manera cada vegada s'estan fent més estudis, que per això també s'ha descobert el tema de l'esport, que no cura, però si ralentitza l'avanç, si hi ha coses que es van sortint, I, però bueno, clar, des que es descobreixen i es van aplicant fins que d'alguna bueno, manera...
1: És el tema aquest de les medicines que estan 10 anys abans no les poden receptar, no?
3: Exacte.
2: Però en canvi no és una cosa rara,
0: no,
2: que hi ha malalties tan rares.
0: No, està considerada
2: per això.
0: És una malaltia comuna.
2: Que hagi d'haver més avanços, no?, en els temps que corren.
3: Sí. També, com que diuen que és una malaltia que no mata.
4: Sí, sí. Ja. I a mi m'han comparat la malaltia com aquell que porta ulleres. Si poses ulleres i a córrer, ja.
2: Sí.
4: Ho he estat normalitzant, no?
2: Sí. Sí.
0: Sí, perquè sembla que no es coneix la causa del Parkinson,
3: no,
0: encara,
3: no,
0: és a dir, no es coneix la causa que provoqui el Parkinson, però, com altres malalties.
3: És la falta de dopamina...
0: Sí.
3: Però... Bueno, és bastant complexa i hasta nosaltres que
0: és complicat explicar-ho.
3: Tampoc el coneixem.
0: Sí. El que sí que és cert, i a banda de les diferents casuístiques i la sintomatologia, que és molt diferent segons el pacient, sí que hi ha aquesta recomanació, que la reforcem una mica més, que és el fet de fer activitat esportiva, sí. Adaptada. Jo sé que des d'un principi, de fet, veu començar, des d'aquesta delegació del Baix Penedès de l'associació, que és fent el caminar, la marxa nòrdica.
4: Caminar, sí. Jo em vaig sorprendre molt, si ja et dic, com he dit abans, fa 2 anys que estic diagnosticat i fa cosa d'un any que estic a l'associació. I, bueno, em van dir, parlant del ping-pong, hi ha un campionat de ping-pong a Reus per persones afectades del Parkinson. I pensava, bueno, seran 4 gats allà, estava ple.
0: Imagina't.
4: Estava ple.
3: 60 o 70 persones.
5: No,
3: l'últim no, jo vaig anar fa 2 anys.
4: Però estava ple, jo vaig quedar sorprès, no?
3: I
4: molt bé, era un club que hi ha de tenir taula que hi ha a Reus, als Ganxets, i estava molt ben organitzat i vaig quedar bastant sorprès. Ja et dic que era un campionat exclusivament per persones afectades per Parkinson.
0: Val.
4: I va ser fabulós allà.
3: Sí, també vam estar a la Bisbal, també vam fer la segona pimponada de Parkinson, i bueno, això, d'alguna manera, pues, si podem anar perfeccionant una mica el joc.
1: Mas
0: clar, millor que millor.
2: Ja veureu com ho aconseguireu.
4: Sí, això gràcies a la Lira.
3: Terapèuticament ens va bé, i a més és el que dèiem, sempre... Pues...
1: Si vas pujant la qualitat, no?
3: Sí, exacte.
0: Clar. Clar, entenc que mai havíeu jugat vosaltres al ping-pong, doncs.
3: No.
0: O sí, no?
3: Sí, bueno, jo quan tenia 14-15 anys, ara en tinc 72,
1: jo crec que
3: vaig estar 50 anys sense jugar-hi.
1: Que ping-pong, més o menys...
0: Sí, tu no m'hi has jugat. Sí, és veritat. Sí. Poc o molt hi has jugat. Sí.
2: Quan era petit, potser de 30 cap avall, ara no, però bueno, ara ja tenim una edat, sí.
1: Sí, ara tothom va amb la maquineta.
2: Sí.
1: Els joves d'ara no saben què és. Però bueno, per la Lira tenim gent jove, i tenim gent jove de qualitat.
0: Sí. És que està agafant molta força també el ping-pong, eh? No. Està agafant molta força també.
1: I a més a més tenim un
2: entrenador.
1: A part que tenim un entrenador, tenim un practicant que va fer...
2: Sí, que l'estem enredant perquè vingui.
1: Ja el portarem.
2: Sí, sembla que ho vaig anomenar. Bueno, un xicot, un noi que està fent batxillerat.
0: Val.
2: I ha presentat...
0: Sí,
2: ha presentat una tesi.
0: Correcte.
2: Val de tots els beneficis que dona el tenis taula, i ha sigut tan bona la tesi que la Federació Espanyola de Tenis Taula l'ha penjat a la web.
0: Va, fantàstic.
2: Sí, que se l'han estudiat. Sí.
0: Molt
2: bé. I ja li vaig darrere perquè vingui, però amb aquestes hores i aquests dies...
0: Sí.
2: Està estudiant. És xinès.
0: Molt bé.
2: És un xicot xinès, que juga ell i juga el germà. Una diu Yue Hao i l'altra Yue Han.
0: D'acord.
2: Sí.
0: Bé, ara quan acabin el curs...
2: Quan acabin el curs vindran.
0: Segurament podran venir.
2: Sí. Llavors, això fa el que diu el Xavier, que tot plegat la secció funcioni bé, i amb l'entrenador que hi ha, i la canalla...
0: Sí.
1: No, bueno. I a més, vull dir, ara això ho deixo així, saps? Vull dir que amb l'espai que tenim, que sabeu que tenim la sala per posar-les, que en un moment determinat s'hi poden posar més taules, o es podria demanar un espai a l'Ajuntament, si fossin molts, podríeu intentar, a través de la secció de tenis taula, organitzar, perquè no un campionat aquí.
2: Estic segur que ho fareu, perquè això va més.
1: Vull dir, a veure, les taules ja les tenim.
2: Sí, i l'espai quasi que també.
1: I si no, es veiés que com ara el campionat que es fa de Festa Major, que sabeu que són campionat, es fa a Santa Maria al Mar, perquè hi ha un munt de gent, doncs en un moment determinat podem demanar una instal·lació municipal traginant les taules cap allà, que és el que es fa,
5: yeah.
1: I doncs per què no es podia fer? Bueno, el primer Open sí. De tenis taula...
3: Agafem la paraula i per la part nostra, d'alguna manera,
1: ja,
3: cantant la vida.
1: Ja sabeu que la vida la tindreu al costat.
0: Que bé, mira, m'encanta que això es forgi així en directe, eh?
1: No, mai tant.
0: M'agrada molt,
1: no,
0: això.
1: Ja ho sabeu, que la Lida, per sí, aquestes sí, coses, no, la tindreu sempre al costat.
0: Endavant.
1: Depèn de per què no. Però per,
0: però per
1: sí.
0: Aquestes coses sí, eh?
3: Nosaltres contents i agraïts de poder arribar a coses d'aquestes.
1: Per això estem.
0: Sí. I com deia, no? el tenis taula, el ping-pong, té aquesta particularitat, no?, de coordinació. Clar, suposo que no necessita una força física exagerada, sí que evidentment alguna cosa implica, però Déu sí, potser els, més, sí potser els més professionals.
1: Mira com acaben els campionats de tenis taula, que ragen, eh?
0: Sí, que és cert. Però clar, és més coordinació, és més tècnica, no?, que és una mica el que a vosaltres us interessa, una mica treballar, no?, en certa manera.
3: Ni més ni menys.
1: I després, a part de tot això, també s'ho passeu bé, no?
0: I tant.
1: Això és el primordial.
0: Això també és important.
6: M'agrado que al principi érem 3 o 4,
3: sí. Bueno, vam
6: i ara s'han apuntat hasta les dones i tot. I...
3: Vam començar 3.
1: Sí.
3: I ara som 9 o 10.
2: Bueno, quins dies deu entrenar?
3: Entrenem amb entrenador el divendres al migdia, de 11 a 12. Però entre setmana, un o dos dies, anem nosaltres
2: sols. Us escapeu.
6: Sí, quedem per WhatsApp i...
2: Com que ja està obert de dilluns a divendres, per les tardes teniu un espai lliure, no?, per entrenar.
3: El dematí. I juguem entre...
2: Sempre, alguna vegada us he vist a les tardes?
3: Anàvem abans per la tarda. Però era més difícil trobar taula.
2: Ja no, per les tardes és el que té.
0: Clar, hi ha més activitat.
2: És el que deien del col·lapse.
0: Hi ha més activitat.
3: Sí. Llavors, com que a nosaltres també ens va bé, doncs, algun dematí, dimarts o dijous als dematins, també anem una horeta i fem entre nosaltres...
6: entrenem. Fem l'estona allà,
3: una partideta,
6: practiquem.
3: O simplement peloteo, clic-clac-clac,
2: sí,
3: i dreta, esquerra...
2: Molt bé.
1: Bueno, això és el que es tracta.
6: Però si tenim que al dematí no hi ha ningú...
1: No, bueno, ningú tampoc, eh?
3: A vegades hi ha gent, també.
1: No, sí,
3: però bueno, ja ens organitzem i ens repartim les taules.
1: Hi ha molta taula,
6: si
1: hi vaig.
6: Tenim un grup de WhatsApp entre naltros. Sí. Mira, avui em va bé, que et va bé? Doncs pues vinga, va, avui quedem 3 o 4, tal, 5, jo no puc.
0: Clar. Què us ensenya?
6: I per els divendres, però amb l'entrenador.
0: Què us ensenya l'entrenador, justament? Això ho volia preguntar. Què és el que, lo més complicat o el que més hem de saber del ping-pong?
6: Nosaltres que desconeixies. Per exemple, agafar la raqueta com cal, que sembla una bestiesa, però té la seva importància, no? Però la manera de picar la pilota, més cap aquí, més cap allà, la manera de moure'ns...
1: Tècnica, no? Més
3: tècnica, avui. Tècnica. Sí. I domini, posar uns aros a sobre la taula... i tens de tirar la pilota que miris d'entrar dintre l'aro. O uns conos als costats i mirar de tirar el cono a terra tornant la pilota. És coordinació de mirar de col·locar la pilota a un punt concret.
1: Un punt, clar.
6: No, i una cosa important també, que ens fa escalfar, que nosaltres això no ho fèiem.
0: Ah, clar.
6: Fa escalfament i estirament, com ha de ser, no?
2: Sí, com ha de ser.
0: Clar,
2: sí.
0: Que és aquesta...
2: No necessita tampoc un físic extraordinari, però un mínim, no?
3: Un mínim.
1: Bueno, això l'Enric ho sap molt.
2: Bueno, ja m'ho penso, que un mínim sí que s'ha de tenir amb tots els esports. Eh?
0: Sí.
1: Potser... Ara pregunto jo, eh? Igual això dieu que és una bestiesa, no? Poden fer taekwondo?
2: Jo penso que sí.
1: Pregunto amb l'Enric, eh? Que és professor de taekwondo.
2: Sí, que podrien fer taekwondo, sí. Sí, tant. Perquè les tècniques també necessiten aquesta coordinació, una mica aquesta concentració... una mica de força...
6: Per edat, i també...
2: Bueno, no et barallaràs amb un de 20 anys? Amb un de 20 anys ja no t'hi posarem.
6: No conec gaire, doncs balla.
2: Però sí que es podria fer.
6: No és un impediment, l'edat, no?
2: No és cap impediment. Bueno, jo penso que cada cosa... adequada
0: a la seva mesura,
2: a la seva mesura i a la seva edat, a la seva necessitat, es pot fer tot.
3: Com bicicleta de muntanya, pots fer... Fer trialeres, que ja
2: pues
3: és història.
2: Això. A més, el taekwondo té una mica la part de la tècnica fonamental, la més tradicional, i després hi ha la part del combat. Val. Llavors, bueno, potser el tema del combat no és tan adient per segons quines edats, però això passa amb un de 35, eh?
0: No, i
2: que ja no és tan adient a la part del combat. Però, en canvi, la part de la tècnica fonamental o la part més tradicional, això és apte per totes les edats.
0: Clar, per totes les edats. Sí, sí, això per coordinació, no? Per...
2: Sí, sí, sí.
1: Però per hi ha gent, física. No? Enric, que fan taekwondo, que no volen fer combat.
2: Sí. Aquí hi ha... Els que fan molt soroll, per dir-ho així, els que traiem notícia, són els que anem a competir.
0: Val.
2: Però això és un 10% quasi, eh?
0: La resta...
2: La resta van allí a passar-s'ho bé...
0: Com a activitat esportiva, complerta...
2: Sí, sí, sí.
1: Ho dic jo per ma filla,
2: eh? Sí, va, exacte.
1: I no vol fer competir.
2: Bueno, però com ella, moltíssim, moltíssim. Clar. Exacte.
0: No, no, s'entén. Sí, sí. La gent que ens estigui escoltant, que dèiem, aquest punt de difusió cap a aquelles famílies, els afectats de Parkinson, com es poden posar en contacte amb vosaltres? Com es poden conèixer una mica més?
3: Sí, bueno, nosaltres cada dijous a la tarda estem al centre cívic a l'estació.
0: Val.
3: De les 4 de la tarda a les 6-7. Uh-huh. Tenim pàgina d'Instagram i el telèfon que no tinc aquí.
0: Bueno, no pateixis, no, amb aquestes dades en tenim prou. Això, buscant delegació Baix Penedès de l'Associació Catalana del Parkinson.
3: Associació Parkinson, si no, Baix Penedès.
1: I si no, poden passar per l'IRA, que hi ha l'Arnau allà a la porta.
0: Val.
1: També. Que és, i dir-li, escolta'm una cosa, mira, deixen un telèfon i vosaltres us poseu contacte amb ell, no?
0: Clar, quan aneu a entrenar...
1: Allà sabeu que, que allí sempre hi ha un, hi ha un noi que ell pren nota i després us ho passa amb altres i ja...
2: Molt bé, exacte.
1: Si no, es vol
6: traspassar. I bueno, això que deia el Malo, que ara estem a l'estat, però aviat canviarem de domicili, diguéssim. Uh-huh. Anirem al centre cívic del Tívoli.
0: Val. Val.
6: Tenim un espai una miqueta més gran i, bueno...
0: Fantàstic.
1: Sí, el d'allò de jubilats.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. L'esplai de gent gran. Sí,
3: bueno, és que a l'estació és una sala...
6: Sempre queda petita.
3: Una sala una miqueta més gran que aquest estudi.
0: Clar, és un despatx, despatx, no? És un despatx.
3: Cada vegada més just i al final hem aconseguit que ens deixin un local més gran al segon pis d'allà al Tívoli.
1: No, i després una altra cosa, a l'estació, encara que estigui al mig del poble, el fet de passar el semàfor que és un momento, no?
0: Sí, sí.
3: El soroll. Allà, a l'estiu no pots tindre les finestres obertes, sí, sí, perquè si no, una sorollada de camions
1: i xinenes i ambulàncies. I a més a més, allò del fet d'haver esperat el semàfor per passar, allò talla molt, diguem-ne, el fet de... Mira, una cosa és amb les exposicions que es fan al centre cívic, que se'n fan moltes.
3: Sí, sí.
1: Costa que hi vagi, en canvi, el Tívoli és el mig del poble, és allà mateix.
0: Sí. Que bé. Doncs la gent interessada, les famílies que tinguin ganes de conèixer una mica més què feu i les moltes coses que feu, això és una mostra, ja dèiem, eh?
3: Sí, sí,
0: al començament de la conversa també ho heu anomenat, que teniu això, teniu psicòleg, feu trobades, feu activitats, és a dir, que és molt complet, el que feu i treballeu, sí, des de la pròpia delegació.
6: Hi ha activitats d'aquestes que no sé si ho han comentat, que, uh-huh, que són, si no, si pels socis són gratuïtes, altres que paguem una quota mínima.
0: Un mínim, eh?
6: Per exemple, la logopeda paguem una miqueta, uh-huh, però tenim un club de lectura que no paguem res, vull dir, són activitats que són gratuïtes.
0: Ostres, no? Quantes coses, que feu,
3: sí,
0: realment, eh?
3: Coses. Estem muntant una coral.
0: Mira, sí,
3: també, perquè el cantar també és important pel Parkinson.
1: Bé, no?
6: Tens una persona que és molt, no sé si dir el nom o no,
3: sí,
6: que és molt adient i molt enrotllada, que l'Anna Ibars.
0: Coneixeu? Home, sí,
3: l'Anna Ibars ens està donant classes de cant.
1: Molt bé.
6: Això és l'última activitat. Bueno,
1: doncs,
6: l'última nova activitat.
1: A veure el dia que feu un concert, no? Que
6: bueno,
3: portem tres seccions.
6: Si coneixeu l'Anna, sabeu que és capaç de tot.
1: I tant.
0: Sí, sí, que bé. Tant. Però, em fa il·lusió, de veritat, i m'agrada que vam començar parlant quan gairebé us estava constituint, com a entitat de delegació, i ara ja esteu a aquestes alçades amb aquest munt d'activitats, que ho trobo fantàstic.
1: I més
0: fantàstic.
1: A més, quan tingueu la coral ja una mica més afiançada, podríem fer un concert amb Borga.
6: Bueno,
1: com a president de l'Orga. També hi hauria aquesta possibilitat.
6: Ja sé.
0: Molt bé, que bé. Doncs quantes propostes, ja, en un sol matí, sí, en aquesta estona. Sí. És fantàstic, això.
2: Té bon futur,
0: I tant, fantàstic.
6: Esperem que sí.
0: I tant, doncs un plaer...
6: És important pels afectats, eh?
0: Clar, això, màxima difusió cap a afectats, famílies, a través d'aquesta pròpia entitat. I tant que sí, gràcies per venir i explicar-ho. I no hi ha 203, 304, així que tot i que ja hem parlat diverses vegades, seguirem parlant, si voleu, i us ve de gust.
3: Sí,
0: d'acord,
3: sí.
0: Sempre oberts,
3: I nosaltres sempre que ens inviteu vindrem.
0: Fantàstic. Doncs,
6: de la vida,
0: igualment, per venir. I Enric,
2: vinga,
0: fem allò actualitat,
2: Sí, el més destacat, que allò que parlem de que hi ha tant de moviment, que parlem d'una miqueta del que penso que és el més destacat.
0: Molt bé.
2: Bé, comencem parlant de futbol sala, d'acord? Remarcant la gran temporada del nostre equip, assolint la segona posició de la classificació. Vale, seguim felicitant a les nostres seccions, en aquest cas, pel desè aniversari del Ball de Panderetes, amb una bona trobada conjunta de grups de cultura popular el passat 16 de maig. I també facilitem a la nostra secció lúdica pel sopar ball del passat 23 de maig a la Lira, val? Que la Míriam sempre omple la sala. Bueno, parlant una mica d'això que he comentat, és una mica el que hem passat fins ara. I ara, per una banda, tenim aquest cap de setmana 7 competidors de taekwondo. Ens desplaçarem a prop de Bilbao, a Rigorriaga.
0: Vaja.
2: A disputar un Open internacional. Val? Anirem 7 competidors a passar allí dissabte i diumenge. I per altra banda, anunciem, tot i que ja remarcarem una mica les dates més concretes més endavant, que s'estan preparant diferents festivals. Festival de ball, festival de trapezi...
0: La final de curs, i ja toca...
2: A veure si enredem amb alguna secció perquè ens ho acabi d'explicar, o el trapezi o ball.
0: Perfecte.
2: I bé, fins aquí les newsletters.
0: Molt bé.
2: Que comentem.
0: Tota l'actualitat de l'Ira Vendrellenca, això cada 15 dies ho expliquem aquí a la ràdio, a la Calaixera, però si la gent entra a la pàgina web, tota la informació està actualitzada amb tots els contactes que estan actualitzats.
2: Així ho dic jo també, Pere, amb tothom, que entrin, sí? Que perquè està actualitzat tal com ho dius.
0: Exacte, jo telèfons, tot tal qual, i si esteu interessats en alguna de les seccions o la pròpia entitat en si, doncs que ho mirin i que...
1: Doncs poden passar per allà, per la Lira, que hi ha l'Arnau.
0: L'Arnau i
1: que matí tarda. Ell, doncs, si no ho sap, que deixin el telèfon.
0: Que ho farà, per fer-ho, per saber-ho. I tant que sí. Gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies per acollir-nos.
0: Fins aviat. Adéu-siau.
1: Adéu.
5: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIP, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix .cat.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
12: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: de tot aquest circuit artístic cultural que té Vendrell, per sort, dins el Portal del Perdó hi ha el projecte Essencials, del qual doncs, això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg etc. I, de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Perdó fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Canyete, que està amb nosaltres. Carme.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, sí. Sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar
0: que
1: de
0: bé.
1: La vida.
0: Sí.
1: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
0: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins del vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, eh? No és un dels gèneres artístics potser més, no? O què?
1: El tema de l'escultura és complicat.
0: És que és complicada l'escultura.
1: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
0: Clar.
1: O sigui, no parteixes de zero.
0: Clar.
1: No vol dir que pintar o
0: no, no,
1: dibuixar.
0: No, no, no.
1: No, no, no estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
0: Val, clar.
1: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir.
0: No,
1: a un pis no ho pots tenir.
0: Clar.
1: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, materials pneumàtics, tot, radials, clar, impossible.
0: És una cosa que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura, eh? Tornem-ho a dir, sobretot, no desmereixem, que n'hem parlat en moltes ocasions, d'altres tècniques.
1: Tot té un secret.
0: Exacte.
1: O sigui, per una banda hi ha una tècnica, i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
0: Correcte.
1: O sigui, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
0: Clar,
1: el que transmet al públic. Això.
0: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber manegar moltes eines, tu deies, radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico, eh?
1: Aquí ja t'enganxo.
0: Doncs
1: ja t'explico.
0: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
1: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element, està allà.
0: Sí.
1: Val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpies... Han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
0: Val.
1: Aleshores, si partim de que... com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
0: sí,
1: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia.

0: Però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
1: Val.
0: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
1: Val.
0: Hi ha una tècnica. Però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem res. Vaig a fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
1: Val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines d'utilitzar. No, jo sí, també, com tu crec, dins la meva ignorància, és a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element, i qualsevol element té una noblesa, i, a més, si es treballa amb connotació artística, ja ni t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia, aquesta dificultat, és a dir, amb una radial, que a priori és un fet molt feréstec, i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en qui sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
0: Sí, sí.
1: En certa manera, és xulíssim, eh?
0: Bueno.
1: Va, anem a l'exposició.
0: Jo
1: pensava que anem parlant una mica més aquí, si et sembla, però sobretot això, he venit a parlar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que està dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials, i en aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició. Explica'ns-ho, això, què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci.
0: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
1: Sí.
0: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls. No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci, la reflexió, realment costa. Perquè estem acostumats a sortir corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard. Que...
1: Clar,
0: aleshores,
1: sí.
0: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem... Són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida, els moments bonics, allò que vols acaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no? Aleshores, la força de silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat, on et trobes amb tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
1: Sí.
0: Però... com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no? Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones. Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat a tu. Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador. I l'espectador es senti reconegut per aquelles coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura a l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu.
1: Jo,
0: a vegades, en alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de Luther, no? És el retorn a Luther. Al final, quan penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual? Possiblement hi ha coses que no... que les farien diferent.
1: Clar, i tant.
0: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu
1: i
0: jo.
1: I no ho estigués explicant.
0: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
1: Clar.
0: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
1: Ja.
0: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia, que és bestial, no només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
1: Aquest projecte
0: també té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
1: Molt bé.
0: Aleshores, el poder de l'art. I la força del silenci com a exposició, d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
1: Ostres,

0: Acabes per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquesta, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, és completament ho comparteixo amb tu, i la meva opinió, evidentment, que no es porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició, o a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
1: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
0: Sí,
1: l'àurea elitista que se li ha donat.
0: Per favor, i tant.
1: Per què? Doncs perquè, per un tema classista.
0: Sí, sí, sí,
1: no,
0: tant,
1: no
0: i
1: deixa.
0: Tant.
1: I, o sigui, el fet de tindre aquesta àurea també té un reconeixement econòmic.
0: Sí.
1: Aleshores, si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
0: Sí, sí, sí.
1: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a l'exposició i clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys. Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, i que aquest quan et caus et fas mal, val? Doncs, i et surt una ferida, doncs, és que no tornaràs a caure en aquell lloc, perquè, o intentaràs no caure, doncs això és el Kintsugi també.
0: Uau.
1: Clar,
0: sí, sí,
1: si
0: sí,
1: tu
0: sí.
1: apropes el llenguatge... Aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
0: Clar.
1: A les vivències de l'espectador.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Si nosaltres anem a una enquera d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
0: Exacte, hi ha un fil que es trenca, no? Segurament, no?
1: Sí.
0: Hi ha aquesta quarta paret que segurament es munta, L'important és desmuntar-la, Però quan és veritat, és cert.
1: Això és tan important difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i
0: Clar.
1: Pot crear molts vincles com a societat, com a... terapèutic, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Com a, per exemple, el Ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles visites,
0: clar, clar.
1: No?
0: Sí, sí, sí.
1: Que hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè
0: sí, sí, sí.
1: tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
0: Sí, home, sí. La transformació de la matèria, i de les emocions. O, no, també, no sé com... donar corporalitat i massa a les emocions també, en certa manera, moltes vegades. Escolta'm, per conèixer-te una mica més artísticament, com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera artística i la vas reemprendre fa uns anys.
1: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita. El meu besavi era forjador artístic,
0: Val.
1: Es va formar a les escoles de Barcelona, amb el post, tot el tema del modernisme, ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb
0: que
1: coses
0: guai.
1: De forja. I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meus besavis, ma mare treballava, la meva àvia treballava, i jo me vaig... El tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per al fet de que és el meu llenguatge.
0: Val, sí.
1: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge.
0: Uh-huh.
1: I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir bé, no?
0: Uh-huh.
1: I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per a les dones.
0: Va,
1: és un parèntesi.
0: Clar.
1: Clar, si la maternitat està ben acompanyada, podràs continuar. Has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida. Aleshores, he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona.
0: Sí, sí, sí.
1: I el que i d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no? De,
0: sí, sí, sí, sí. Que bé.
1: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys he madurat.
0: Clar.
1: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes
0: coses. Clar, perquè ets una altra persona, no? S'ha evolucionat com a persona.
1: Sí.
0: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo. A partir d'aquí, el que deies tu, seguint evolucionant artísticament
1: i
0: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm. La gent et pot seguir per xarxes socials?
1: Sí.
0: Que sí que les tens actives?
1: Carme Canete.
0: Vale.
1: Carme Canete. Canete, perquè la enya no existeix a...
0: Exacte.
1: A això, és Carme Canete, i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia. Perfecte. A vegades com s'està fent aquesta escultura, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no?, de l'escultura, a vegades doncs també coses que et fan sentir bé, no?, com a persona, perquè
0: sí.
1: A cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, també has d'intentar, no?,
0: sí,
1: donar un punt més, no?,
0: exacte,
1: que et fan sentir bé, no?, com per exemple pues, no, el mar, no?
0: Aquí està. Que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes, i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo, que la gent no s'ho perdi, sisplau. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh? Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant. Et sembla? Un altre dia quedem i ho acabem de conformar,
1: quan
0: això.
1: Vulguis.
0: I seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
1: I filosofar. Tant. La porta està oberta. Quan vulguis.
0: Gràcies, Carme. Una abraçada, de veritat.
1: Igualment. Gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

7 minuts per les 11, gairebé ja això finiquitant en aquest cas la segona part de Calaixera, segona part d'avui dijous 28 de maig, i sempre amb aquesta intenció d'acompanyar-vos i explicar-vos moltes coses. Venim d'aquesta conversa fantàstica amb la Carme Canyete i anem cap a propostes interessants, lúdiques, festives i tradicionals, com és el cas. Li costa d'anar començant, aquesta sintonia, però és així. I segur que molts de vosaltres ja la reconeixeu perquè és una de les sintonies que es van fer ara fa uns anys per la Festa de la Bicicleta, que tot just arriba aquest proper diumenge 31, el darrer diumenge de maig, en Bicicleta Baix.

I és que això, aquest diumenge 31 de maig, es celebra la 82a edició de la Festa de la Bicicleta, on enguany hi han diferents novetats a causa del pas del Tour de França, que es farà ara d'aquí unes quantes setmanes, el 5 de juliol, per ser exactes. Per això hi ha hagut diferents actes previs que s'han anat desenvolupant, sobretot la setmana passada. Però és lògic que el dia gros important arriba aquest proper diumenge, dia 31, quan tot començarà a partir de 11:15 del matí des de l'avinguda del Camp d'Esports, on es farà la concentració per iniciar la sortida a partir de les 11 del matí. En arribar a la plaça Nova es farà la benedicció de les bicicletes i carrosses i a continuació a la Rambla hi haurà l'arribada dels participants. I a 12:45 hi haurà l'actuació de pista, si us plau. A la 1 del migdia es farà l'entrega de premis, els sortejos i també el lliurament dels diners solidaris. El conductor de tot plegat serà el vendrellenc Àngel Unión, que és una persona profundament vinculada amb la cultura popular i del teixit associatiu al municipi i del qual, a través dels pastorets, ha participat innombrables vegades d'aquesta pròpia Festa de la Bicicleta. I aquest any, perquè fa la causa solidària, aquella que s'anomena Pedalem Junts per una mateixa causa, es destinarà al projecte Joan Petit, Nens amb Càncer. És una iniciativa solidària que dona suport als infants i a les famílies afectades per al càncer infantil. Cal a dir que aquest dissabte 30, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell, es celebra el torneig d'hoquei solidari Joan Petit. Per això, durant tot el matí de diumenge i els dies previs, es poden comprar ja aquestes butlletes per un euro per donar dret a la participació de diferents sortejos.

0: Això el darrer diumenge de maig amb bicicleta vaig. I això toca aquest mateix diumenge, com acabem d'explicar. Però va, a banda d'altres propostes també que hem anat parlant aquests dies, a través d'aquesta ruta i d'aquesta xarxa de promoció turística de la Costa Daurada anomenada el Paisatge dels Genis. Han preparat tot un cap de setmana de cara a la setmana que ve, el primer cap de setmana de juny, és a dir, el 5, el 6 i el 7 de juny, on tots aquests municipis que formen part del Paisatge dels Genis, amb aquests personatges doncs prou coneguts com són Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso, és a dir, Reus, Riudoms, Mont-roig del Camp, el Vendrell i Horta de Sant Joan. Doncs bé, el programa d'aquest cap de setmana presenta una vintena d'activitats lúdiques i culturals vinculades al paisatge i a la vida d'aquests artistes considerats alguns dels grans genis del segle XX. Entre les activitats adreçades a un públic generalista i sobretot familiar, hi haurà visites guiades, tallers, jocs de descoberta i exposicions, entre d'altres propostes. També s'ha previst l'estrena de l'activitat teatralitzada L'obra del Genis està malalta. Trobarà l'intel·lectual Francesc Pujol l'antídot per la seva cura i que es presentarà al llarg de tot aquest cap de setmana de manera itinerant en els diferents municipis. Hem de dir que el Museu Pau Casals ha preparat les seves pròpies activitats. Hem de dir que són activitats, totes les que es fan en aquests municipis són totalment gratuïtes. Això sí, és important fer inscripció prèvia. S'ha de dir que les localitats són limitades. I bé, per la informació o per les reserves podeu consultar-ho directament a la web de tot aquest projecte, que és www.elpaisatgedelgenis.cat. Elpaisatgedelgenis.cat. Sí que bàsicament s'ha preparat aquest cap de setmana de promoció, eh? Aquest primer cap de setmana de juny de promoció, però que durant tot l'any hi ha activitats o aquesta xarxa d'aquests espais culturals, municipals, a través dels genis, que en algun moment han tingut relació amb aquests diferents municipis. Així que sempre és important conèixer tota aquesta part turística i cultural patrimonial que podeu trobar en aquests paisatges dels genis i del qual n'estem parlant aquests dies a causa d'aquest proper cap de setmana, de la setmana que ve, per ser exactes. I recordant això, ara sí, ja ens plantem gairebé a les 10, actualitzem les notícies en la xarxa de comunicació local i tornem de seguida amb moltes més qüestions que, per suposat, no us podeu perdre. Així que, res, tornem de seguida.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
3: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base de desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
2: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díaz per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera part. Va, a partir d'aquí ja tercera i última part de programa de Calaixera en tota aquesta jornada d'avui dijous, 28 de maig del 2026, programa número 3.979. Una tercera part que encapçalarem amb l'altaveu jove Baix Penedès, com sempre recollint tota aquesta informació de servei que arriba des de l'oficina jove del Baix Penedès. I també en aquesta tercera part d'avui, tot i enyorant i molt la Belarús, anirem cap a cinema i intentarem explicar a nosaltres quines són les estrenes que arriben aquest proper cap de setmana, a partir d'aquest divendres, abans d'això de fer una mica la sinopsi, la fitxa tècnica i escoltar una mica el tràiler. I després hi ha també una bona estona per la participació i les trucades, que això no pot faltar, a través del 107.1 de la FM, en directe, per la ràdio, també per internet, a www.rtb-elvendrell.cat, per televisió, i com dèiem, per participar a través del WhatsApp, al 686-101-101, el correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat, i també quan ens hi posem a través del telèfon al 977-15-70-69. Doncs vinga, tercera part, som-hi!
1: Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
3: Altaveu jove. Notícies de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'oficina jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
4: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
5: I us portem al seguit de recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació de la comarca. El Som l'Arbós està cercant tècnic o tècnica d'electromecànic, mecànica, a l'Arbós, i soldador o soldadora del sector de metal·lúrgia. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està buscant repartidors muntadors al Vendrell, ajudant d'oficina amb coneixements de pàgines web. Oficial o PO de fusteria d'alumini i mecànic. Calafell Treball, dependenta per cafeteria, ajudant de cambrer o ajudanta de cuina a Calafell. I el servei d'ocupació de Cunit, operari o operària de magatzem i muntadora de mobiliari, mecànic o mecànica oficial de primera i cuidadora interna. A més, ens arriben altres ofertes de feina de forma externa al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Vendrell està cercant un cambrer cambrera. No és imprescindible experiència prèvia, persona disposada, compromesa i responsable, horari de serveis de dinars i de sopars. Salari segons conveni. Envia el teu currículum, si t'interessa aquesta oferta, a orienta1pros@baixpenedes.cat o truca per telèfon al 977-157-167. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès engega el programa Consolida't. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'oferim assessorament i formació per reforçar i per créixer el teu negoci. És una acció totalment gratuïta i les places són limitades. Per més informació, pots contactar per correu electrònic a ocupacio@baixpenedes.cat o bé trucant al 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert convocatòria mitjançant el concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes del grup AU. El termini de presentació finalitza l'11 de juny del 2026. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Aquesta setmana i fins al dia 1 de juny són les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior i els cicles d'ensenyaments esportius. Què necessites per fer la inscripció? Un ordinador, una eina d'identitat digital, IDCAT mòbil o clave i el codi de la identificació de l'alumne RAL. Si tens qualsevol dubte, truca'ns o acosta't a l'oficina jove del Baix Penedès. Tercera edició del Festival de Joves Curtmetratges de Cunit. Termini obert i inscripcions fins al dia 31 de maig. Per inscriure't i per presentar la teva proposta, cal connectar-se a cunit.cat/filmscunit. Bicicletada familiar a Cunit, el dia 31 de maig a la plaça de la Vila a les 9 del matí. Inscripcions el mateix dia a les 9 o bé presencialment. Tens entre 16 i 30 anys, participa en aquest curs de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió i presenta una iniciativa sobre medi ambient, drets socials, cultura i llengües. Les persones guanyadores podran gaudir d'un viatge a Brussel·les amb visita a les institucions europees. Termini per inscripció 31 de maig. La Diabòlica de Santa Oliva, aquest 30 de maig, torneig de futbol, tabalada, correfoc, sopar popular i bingo i festa de primavera. No t'ho perdis.
7: Aquest dissabte, 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell es farà la 26a festa torneig Joan Petit, nens amb càncer. Si vols fer-hi de voluntari o voluntària, posa't en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell. Vols participar a l'enquesta sobre la transició energètica justa? Si tens entre 12 i 18 anys, pots donar la teva opinió sobre aquesta enquesta anònima sobre energia i sostenibilitat. Només trigaràs 5 minuts. Organitzen Insta Unèrgica la Diputació de Tarragona. La data límit és el 31 de maig. A les nostres xarxes trobaràs l'enllaç. Si t'interessa el periodisme i tens entre 18 i 30 anys, el programa Youth for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa per la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Et pots inscriure fins al 7 de juliol i el programa a Brussel·les serà del 10 al 16 d'octubre del 2026. Obra Tebra ens presenta un programa europeu, Ecofriends, un intercanvi juvenil. Troba't amb joves de diferents països, promou la sostenibilitat i pren acció pels reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Tortosa. Apunta't a la web Obra't Ebre.
8: Us informem que ja estan obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu al Vendrell 2026. Són activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys, del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions es poden fer de l'1 al 19 de juny. Per a més informació, podeu trucar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1, al Vendrell. Sant Jaume dels Domenys celebra les jornades d'entitats els dies 29, 30 i 31 de maig. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats per a tots els públics, com botifarrada, karaoke, mojitos, vespreig, taller, bingo musical, sopar popular, bingo diabòlic, caminada i cercavila. Les activitats tindran lloc en diferents espais del municipi, com la plaça del Botànic, la pista de les escoles i els tres carrers del nucli. No us ho perdeu, aquestes jornades plenes d'activitats, convivència i vida de poble. Del 18 al 31 de maig del 2026 es pot visitar l'exposició de Paula Cabello Soler titulada Retrats amb carbó. Aquesta exposició s'ha fet a partir del treball conjunt entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves, artistes i oferir nous espais per exposar. Podeu veure-la al mostrador de l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, comença per informar-te. L'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai on podràs resoldre dubtes i rebre orientació sobre opcions per marxar a l'estranger. La propera atenció serà dijous 18 de juny de 5 a 7 a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar cita o rebre més informació, pots trucar o enviar un WhatsApp al 616 917 318 o també trucar al 977 157 157. També ens pots escriure a baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les nostres xarxes socials.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
0: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Un quart en punt de 12 ja. Parlem de cinema, o intentem parlar de cinema, de les estrenes que arriben aquest proper cap de setmana, sempre amb l'enyorança del responsable de fer-ho fins ara, que és la Belarus, i que recordem que per motius professionals no ens pot acompanyar com ja ha fet en altres temporades. Esperem ben aviat poder solventar-ho, això, i que la Bel ens pugui tornar a explicar quines són les pel·lícules, què és allò que arriba, la seva opinió, el seu comentari, i aquesta bona conversa de cinema que sempre hem tingut els dijous. Però bé, ho intentarem, això, eh? Que s'entengui. Intentarem suplir això, almenys explicant i destacant les pel·lícules, això, més comercials i les que són més fàcils que puguin arribar a les cartelleres més properes. I, de fet, comencem amb una de les propostes més esperades d'aquesta setmana. Es diu El Drama, és el nou treball del director noruec Christopher Borkli, responsable de pel·lícules tan particulars com Dream Escenario, entre d'altres. Però aquesta vegada reuneix dues de les grans estrelles del moment, Zendaya i Robert Pattinson. Tenim el trailer a punt i l'escoltarem almenys un fragment.
10: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
11: ¿En el discurso?
10: Sí.
2: La història segueix una parella que sembla perfecta i que està a punt de casar-se, però una revelació inesperada farà trontollar tot allò que creien saber l'un de l'altre. Una combinació de drama sentimental, humor negre i tensió psicològica que arriba avalada pel segell de la productora
10: UP24. A los 30...
11: A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
2: És una pel·lícula que ha tingut una molt bona promoció, està present a xarxes des de fa ja molt de temps.
12: Desagradable.
2: I és que és evident aquesta crida que comporten els seus protagonistes, la Zendaya i en Robert Pattinson, que fa que molta gent pugui conèixer aquesta història o que vulgui conèixer aquesta història i que, a més, en certa manera, i això ja és opinió personal, s'allunya una mica dels personatges habituals que fan servir i que representen aquests dos actors, aquests dos joves actors.
10: ¿Va en serio? Lo siento, yo...
11: Vamos a pedir un Uber.
2: Tot i que aquesta és una de les destacades, en tenim més, per suposat, altres estrenes. De fet, també és una setmana molt... molt marcada per cinema de casa, per cinema espanyol. Hi ha diferents propostes que justament tenen això, aquest segell de producció espanyola, i que ja hem destacat en altres ocasions, i que una mica, bé, ensenya i mostra aquest múscul cinematogràfic que, per sort, té el país des de ja fa uns quants anys. Doncs bé, canviem totalment de registre per parlar de Mallorca Confidencial, un dels thrillers espanyols de l'any. Està dirigida per David Lundain i protagonitzada, atenció, per Lolita Flores i Asia Ortega. La pel·lícula ens trasllada a la Mallorca de l'any 2007 en plena bombolla immobiliària.
12: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que sí querían.
2: I allà coneixerem a la Xusa, una poderosa matriarca interpretada per Lolita Flores, vinculada al narcotràfic, i que veu com el seu imperi comença a escardar-se amb traïcions familiars, secrets i lluites de poder. Un thriller amb aroma de cinema negre mediterrani que va despertar força interès després del seu pas pel Festival de Màlaga.
13: Pagarle. Yo cuido de mi familia, nena.
14: En verdad, simple.
13: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
14: Aquí
13: no nos van a ganar.
14: Manda ella.
15: I vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primers premis, eh?
13: És una petita debilitat que hi farem si som fortunada.
2: A més, una pel·lícula que està rodada justament amb el mallorquí i l'espanyol, i amb aquesta casuística de poder escoltar Lolita Flores parlant mallorquí, eh? Poca broma. També és una molt bona recomanació per aquest cap de setmana, per anar al cine aquest cap de setmana. Mallorca Confidencial.
16: ¿Pero tú qué quieres, empezar una guerra o qué?
17: No, aquella merda, no la toc, coño.
18: Si te quedas es un canal, es difícil que esa merda no te toque.
19: Si bajan los precios,
20: ¡chaval, alto!
19: Lo único que vas a conseguir es que esto sea un cementerio de yonkis.
13: Bé, te he matado. Ala, a tu casa.
2: Doncs va, hi ha altres propostes cinematogràfiques encara, i de fet marxem ja cap a una altra producció espanyola i que arriba amb bones expectatives. El seu títol és A la cara i està dirigida per Javier Marco. És una pel·lícula que planteja una situació molt actual. Què passaria si decidíssim enfrontar-nos cara a cara amb una de les persones que ens insulta de manera anònima a les xarxes socials? Allò que anomenen el hate.
21: ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
2: I justament això, aquest hate, aquest odi que podem trobar avui en dia a través de les xarxes socials i criticant tot allò que s'hi fa en moltes ocasions. I a partir d'aquesta premissa, aquesta pel·lícula construeix un drama carregat de tensió i reflexió sobre la comunicació, la frustració i les conseqüències a l'odi digital.
22: Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí?
21: Porque no quiero estar allí. ¿Dónde está ella? En el hospital.
2: També és aquelles històries diferents i que potser aborden qüestions d'una manera original i que no potser fins ara s'ha fet amb massa assertivitat, o almenys no ha sigut la trama de les pel·lícules actualment. I aquesta ho fa d'una manera diferent i que entrellaça històries personals. Una molt, molt bona proposta, també, A la cara.
21: Un puto programa de televisió, no se sabes.
2: I no és l'última, que encara n'hi ha dues propostes més. Perquè, de fet, en aquest cas, és un thriller també espanyol. És una mica una història també diferent, i que busca aquest suspens més pur, aquest suspens de vertigen, m'atreviria a dir. Apunteu-vos també aquest títol, La Silla. És una de les apostes espanyoles del gènere d'aquesta setmana.
23: Todavía sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
24: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
23: Por supuesto. Fue...
1: Bueno, hasta aquí las preguntas, ¿de acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
2: És un film que gira al voltant d'un escriptor que queda atrapat en una situació extrema i haurà de lluitar per sobreviure mentre intenta entendre què està passant al seu voltant. És això, és una proposta de tensió psicològica pensada per mantenir l'espectador enganxat fins al final, sense desvetllar massa cosa, però el tràiler sí que ho explica. I és que, bé, en la seva última novel·la, el protagonista el que fa és, bé, fer-se lligar de manera voluntària, com si estigués segrestat en una cadira sense poder moure's. I això fa que mentre estigui experimentant això, a casa seva i amb la seva família passen coses extremadament estranyes. I amb la impotència que això fa estant lligat amb una cadira. Aquesta és la trama principal, eh?
4: ¡Vivi! Llama a Miriam. Abrir correo nuevo. Accidente muy grave.
5: ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!
2: Doncs suspens, d'aquest suspens, aquest thriller, això que juga amb l'agitació personal i gairebé amb la impotència o amb el vertigen, si podem dir-ho així. És proposta espanyola, com dèiem, una de les tres propostes espanyoles d'aquesta setmana, d'un total de cinc, és a dir, la mitjana no està gens malament. Tot i així, acabarem amb una proposta més internacional. Bé, en aquest cas, proposta francesa, eh? Amb tocs de comèdia, amb aquesta comèdia que tan bé saben fer els francesos. Conoce a los bárbaros, que està dirigida i protagonitzada per Julie Delpy.
14: Pempón es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
20: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
14: ¿Herberriu?
20: Sí.
14: Aprobado por unanimidad.
25: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de...
2: La cineasta francesa que utilitza l'humor per parlar de perjudicis, convivència, integració, quan una comunitat rural francesa es veu obligada a replantejar-se moltes de les seves idees davant de l'arribada d'uns nous veïns. Una comèdia intel·ligent i amb un rerefons social molt marcat i amb una crítica social molt marcada, sobretot dirigida cap al racisme, cap al dret de l'acollida... i dels refugiats.
26: El miedo a que te quiten la mujer.
2: Però ja hem dit, sempre amb aquest humor francès tan característic. Conoce a los bárbaros.
14: Una narrativa en torno a los fallados.
27: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
28: Hay que defender nuestra identidad.
2: Doncs són les 5 propostes que podeu trobar aquesta setmana i que arriben ja a la cartellera a partir d'aquest mateix divendres. El drama, Mallorca Confidencial, A la cara, La silla, Conoce a los bárbaros... I que a partir d'aquí ja està a la vostra plena disposició i sempre ho expliquem i ho destaquem d'aquesta manera. Ja sabeu que a partir d'aquí la tria o la decisió de fer això, justament una bona tria, això ja és... cosa vostra. No ens hi fiquem.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
29: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
30: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
0: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
3: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Dos minuts i dos quarts de 12. Entrem ja a partir d'aquí i segons ja ens indica la sintonia que sona, participació i trucades 977 15 70 69. Ara sí, ja telèfon plenament operatiu a la vostra disposició, 977 15 70 69. I també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp a calaixera@rtv-alventrell.cat i sobretot també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, 686-101-101. Ens queda tot aquesta estona final, aquesta darrera mitja hora final, de parlar amb vosaltres, de comentar el que us vingui de gust, de saludar-nos, de demanar cançons, sobretot demanar-les, escoltar-les i dedicar-les. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
2: Maria Dolors, com estàs?
6: Hola, carinyo. Molt bé.
2: Sí, tot bé?
6: Sí, ja he arribat de comprar perquè hi vaig d'hora, perquè us fa calor.
2: Bé, sí, sí, sí.
6: Prefereixo
2: sí.
6: Una d'hora i sí. Així et torno més aviat.
2: I hem de començar a adaptar ja els horaris d'estiu, eh? Cert,
6: sí, sí,
2: cert.
6: Sí, sí, sí. Oi, inclús em desperto molt més aviat.
2: Ja pot ser, ja.
6: Sempre també, clar, ja la claror, ja entra l'habitació, ja entra la claror,
2: sí, sí,
6: ja. I et desperta més aviat.
2: Encara el dia va enxamplant-se, sí, i cada dia el sol surt abans.
6: I és que, a més, al maig no ens ho pensàvem que faria...
2: No.
6: Que no era temps encara al maig.
2: No, ha vingut molt de, però, molt de sobte, no. Sí. Ha vingut molt, sí, de sobte.
6: A veure, no sé si durarà més o menys.
2: No ho sé. No sé, si s'allargarà per davant i es farà més curt per darrere, no ho sé.
6: No se sap. Ho anirem veient.
2: Exacte, ja ens hi trobarem. Quan arribi ja ens hi trobarem.
6: Això. Escolta, ho has fet molt bé, ho fas molt bé, el cinema.
2: Ho hem intentat,
6: sí. Molt bé, i tant, que ho fas bé.
2: Amb la vel sempre és millor, però bé.
6: I què és el que no fas tu bé? Si tu ho fas la mare de
2: no,
6: mi.
2: Pots comptar. Pots comptar.
6: I tant que sí, sí, home, sí.
2: Pots comptar.
6: Ai, no sé si devia sentir tot allò que vam posar-li pel papelet, no ho sé. O, si truca ja ens ho diran.
2: Va, ja li direm, sí, ja li direm.
6: Ja li direm, eh? Mm-hmm. O sigui, si no, potser si ho has sentit.
2: Val,
6: sí. Mira,
2: sí.
6: Avui em poses aquella del funambulista. A mi m'hi gusta la vida.
2: Vinga, funambulista... Me gusta
6: una així fresqueta, bueno, una així
2: sí,
6: animada.
2: Sí, animadeta, sí, sí, per dijous, cançó de dijous. Sí. Molt bé.
6: Això, és cançó de dijous.
2: La buscaré dijous. De seguida.
6: Dijous, cançó i arròs.
2: Mira, exacte, dijous paella, sí senyor.
6: Vale, mira.
2: Molt bé.
6: Bueno, estimat, fins
2: gràcies.
6: Demà, carinyo.
2: Fins demà.
6: Molts petons i abraçades.
2: Igualment, Maria Dolors, que vagi bé.
6: Adéu.
2: Ja tenim la cançó de la Maria Dolors a punt, eh? Aquesta és fàcil de trobar. La tenim aquí ja preparada. A veure si hi ha alguna trucada més al 977 15 70 69 o algun missatge de WhatsApp al 686-101-101. I si no, posem ritme, que ja va bé, ja posar ritme de dijous, com ara dèiem. Me gusta la vida, de funambulista.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: I seguirem amb més música. De fet, això, la música pren a partir d'aquí tot el protagonisme en aquesta part final de programa, que hem començat puntuals a les 9 del matí i que no hem parat d'enllaçar tema rere tema, qüestió sota qüestió, i que ens fa arribar, com ja és habitual, fins a aquesta franja de programa, a la recta final. Això, ben pendents de la música, però sobretot de les peticions musicals que vosaltres vulgueu fer arribar, d'aquelles peticions que ens vulgueu fer a través de tots aquests canals que mai ens cansarem de recordar i de repetir. El 977-15-70-69 o a través del WhatsApp al 686-101-101. I aquesta la posem nosaltres, aquestes cançons, res, allò, acabades d'estrenar. Lluís Sánchez, Saudade.

0: la música i la nova cançó de la Aina Reig, La història de sempre, que també ens fa passar aquests minuts i ens ajuda això a posar aquest punt bé de no només d'entreteniment, sinó una mica de soltura, no? Cap a allò que anem fent i anem tractant en aquest programa. Allò una mica de desengreixant, per dir-ho així. Doncs va, amb això tenim nova trucada i nova connexió al 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
1: Hola.
0: Què dius? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Sí.
0: Molt bé. Me n'alegro de sentir-ho, això. Què escoltem? Què et ve de gust, Maria Rosa?
1: M'agradaria que em posessis La pau és el camí, de Dvorak.
0: La pau és el camí.
1: Tan necessària, aquesta pau que
0: ens
1: quitem.
0: Sí.
1: Amb aquest món nostre.
0: I tant, sí, senyora. Doncs vinga, la buscarem. La buscaré de seguida, a veure si la trobo.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, amb tu només faltaria. Que vagi bé, Maria Rosa.
1: Adéu.

0: Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Para. Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes, veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio al Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
5: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
4: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
5: Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
6: Sentir de Andalucía.
7: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

Ara estem en recerca i captura de la cançó que ens demanava la Maria Rosa. I crec que l'he trobat, crec que l'he trobat. És una gravació de cor i orquestra, en aquest cas els Amics de la Catedral de Tarragona, que publiquen aquesta cançó, que és una obra de Dvořák, i del qual doncs es posa veu d'aquesta manera. La pau és el camí. Espero que sigui aquesta, la cançó que ens demanes, Maria Rosa, esperem que sigui aquesta, i del qual, doncs, això, serveixi per buscar justament aquest missatge de pau. I això, sempre la pau és el camí i realment el que fa falta avui en dia.

0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Més peticions, si voleu, més música, més cançons, al 977 15 70 69 o això missatge de WhatsApp al 686-100-100.
2: Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes.
1: I mentre escoltem aquesta cançó d'Ivan Herzog des de juny, el que farem és també, fa temps que no ho fem això, d'anar a l'agenda pura i dura. Sí que anem bé destacant i recordant diferents propostes culturals que van arribant, però jo feia agenda, fa dies que no ho estem fent. I mira, ho podem fer avui que tenim temps. I quan encara ens queden 13 minuts per les 12. Anem ja cap al divendres, cap a demà divendres, 29 de maig, en aquesta exposició Essencials, que avui n'hem parlat, La força del silenci, amb la Carme Canyete, que podeu visitar, recordem-ho, a la sala del Portal del Pardo, en el seu horari habitual, fins al 25 de juliol. Però a banda, el divendres, ja marcat en volant del Vendrell, cada divendres... I també a nivell esportiu i escolar hi ha natació, creixem jugant a la piscina del Club d'Esports, del Camp d'Esports. I també aquest mateix divendres 29, dins del projecte El Vendrell sent la música, l'Escola Municipal de Música Pau Casals doncs farà una audició, un repertori fantàstic per una banda, ensenyar allò que es fa des de l'Escola Municipal de Música, sinó també per commemorar el 40è aniversari d'aquesta escola. Serà això, aquest divendres, demà divendres, a partir de les 7 de la tarda, al carrer de les Quatre Fonts. Saltem cap al cap de setmana, de cara al dissabte 30 de maig. Segueix l'exposició, això cada dia, que exposició cada dia oberta, d'Essencials, el Portal del Pardo, La força del silenci, però també hi ha Mercat ambulant a Coma-ruga, això es fa cada dissabte al matí. I també hi haurà Mercat al passeig marítim de Coma-ruga, així es destaca. I ja de cara al diumenge 31... Un fet que també ja hem parlat, a banda del mercat, el passeig marítim de Coma-ruga com a esdeveniment important i com a darrer diumenge de maig arriba la bicicleta, la festa de la bicicleta, del qual també ja n'hem parlat, en aquest programa d'avui. Cultura, activitats, agenda, que també podeu consultar quan us vingui de gust a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, que sempre és la mateixa i sempre és molt fàcil, elvendrell.net o elvendrell.cat, que també ho trobareu.
3: I això s'ha acabat.
1: Julen, Red Flags.

0: Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell. 107.1 de la FM.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volant beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec.
2: És la música d'ara, és la música que podeu trobar al panorama català amb aquests joves valors, o no tant. Però si més, una mica qui dominen tota l'escena musical del moment a través de les publicacions i a través de les xarxes. És el cas de Poggioli, Lluc, amb aquesta cançó, Checks.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I això ja ho deixarem aquí. Amb aquesta cançó que ho està patant i força, pel que vaig escoltant, és l'última cançó dels Catarres, Diumenge sense drama. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: Tran.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí, a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli de Ràdio Canet.
7: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canadenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
8: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, a ple segle XXI, hi ha barracons.
7: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
6: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
9: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
6: La nova reunió d'avui estava prevista a les 3 de la tarda, a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
5: Notícies en xarxa.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats a la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on està presentant els detalls dels pressupostos en matèria educativa.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
1: Per la seva banda, el sindicat USTE considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva una proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3, a l'espera de, com dèiem, tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
3: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
4: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
3: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial, mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Quiero dinamita. Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Dijous 28 de maig de 2026, les temperatures continuen desbocades i així es veu que han de continuar. En parlarem a la recta final d'aquest informatiu, com sempre, amb en Marc Rodero. Abans, per haver tingut temps de buscar d'altres qüestions que són actualitat a la nostra vila i també a la resta de la comarca. És un repàs a l'actualitat informativa amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, crònica d'esports d'en Jordi Garell, meteorològica, com dèiem, d'en Marc Rodero, tot plegat conduït perquè us parla amb molt de gust Víctor Merencio. Ens iniciem fent repàs en síntesi els fets més destacats amb el repàs al sumari de titulars.
4: Sumari de titulars.
3: L'alumnat del Baix Penedès s'examinarà de la selectivitat a la nostra comarca. Es tracta d'un canvi important, ja que històricament les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'havien de fer a Tarragona. El Departament de Recerca i Universitats ha confirmat que hi haurà tres tribunals per exàmens, tots ubicats al municipi del Vendrell. Per tercer any consecutiu, el Baix Penedès se situa en la 14a posició de l'índex de competitivitat comarcal que elabora la Federació Empresarial del Gran Penedès. Una constant que denota, a parer de la patronal penedesenca, un esgotament del seu model productiu. També haurem de parlar del preu del metre quadrat al Baix Penedès, que pot arribar a triplicar en funció de si es viu a la costa o bé a l'interior. Segons les dades recollides pel Col·legi Notarial de Catalunya, que es van actualitzant contínuament, la xifra varia dels 1.913 euros a Calafell als 582 de Mas Llorenç. Informatiu que també ens ha de servir per parlar dels treballadors de l'Ajuntament de l'Arboç que han presentat una denúncia a Inspecció de Treball en què exposen que fa temps que pateixen una sobrecàrrega de feina. Temps en aquest informatiu també per parlar de Nekane Aramburu, directora del Museu Fenosa, que ha rebut el guardó al comissariat dels Premis GAC que atorguen les Galeries d'Art de Catalunya. I també parlarem de Som Sansa, una pàgina web impulsada per veïns del nucli marítim de Sant Salvador que vol ser un punt de trobada on compartir informació, consultar l'estat de la platja o recuperar la memòria d'un barri. Acabarem parlant també de la campanya d'incendis forestals 2026. L'ha presentat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, un dispositiu de lluita contra els incendis forestals per aquest estiu. Una campanya que es preveu d'alt risc a causa de l'acumulació de vegetació durant les pluges hivernals i primaverals. Tot plegat, com dèiem, combinat amb la crònica del món de l'esport i alhora també amb la meteorològica. Si ens volen seguir, sense més dilació, al 107.1 de la freqüència modulada, entrem ja en contingut.

0: Comencem informatiu i ho fem parlant de l'alumnat del Baix Penedès que s'examinarà de la selectivitat a la mateixa comarca. Es tracta d'un canvi important, ja que històricament les proves d'accés a la universitat, les que es coneixen com a PAU, s'havien fet a Tarragona. El Departament de Recerca i Universitat ha confirmat que hi haurà tres tribunals per als exàmens, tots ubicats al municipi del Vendrell, que és la capital del Baix Penedès.
1: Aquest 2026, al voltant de 400 alumnes del Baix Penedès s'examinaran de les proves d'accés a la universitat, que es faran els dies 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants de la comarca havien de desplaçar-se cada any a diferents campus universitaris de Tarragona per fer la selectivitat. L'única excepció es va produir quan la Covid va obligar a buscar alternatives per evitar desplaçaments fora del Baix Penedès. Ara, ja amb la voluntat de descentralitzar definitivament les seus de les PAU, s'han constituït tres tribunals distribuïts en diferents equipaments del Vendrell i de Coma-ruga. Un d'ells estarà situat a la zona escolar, entre els instituts Andreu Nin i Baix Penedès. En aquests centres està previst que s'examini l'alumnat dels mateixos dos instituts, a més dels estudiants de l'Institut Mediterrània del Vendrell i la Talaia de Segur de Calafell. L'altre tribunal estarà ubicat a l'edifici Tavaris de Coma-ruga, que té com a centres assignats el Col·legi Carmelites, l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal, l'Institut Ernest Lluc de Cunit i l'Escola Camp Juliu. Finalment, els alumnes de l'Institut Camí de Mar de Calafell i els de l'Institut de l'Arbós estan cridats a examinar-se a la seu del Baix Penedès de la Universitat Rovira i Virgili, al campus de Santa Maria del Mar de Coma-ruga. Aquesta distribució podria variar en funció de l'alumnat que s'hagi matriculat finalment per fer la selectivitat, de manera que podria haver algun canvi fins al 5 de juny. La distribució s'ha fet atenent el nombre d'estudiants de cada centre segons els espais disponibles i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.

0: I més qüestions de l'actualitat ens porten a parlar de la nostra comarca. Per tercer any consecutiu se situa en la 14a posició de l'índex de competitivitat comarcal que elabora la Federació Empresarial del Gran Penedès. Una constant que denota a parer de la patronal penedesenca un esgotament del seu model productiu. L'informe recomana compassar l'increment demogràfic del territori amb un creixement del sòl destinat, en aquest cas, a activitat econòmica.
1: Augmentar la població, però continuar depenent econòmicament de territoris externs. Aquesta és la paradoxa amb què es troba darrerament el Baix Penedès, una comarca receptora neta d'habitants amb problemes però per dotar els seus municipis de serveis bàsics suficients i de qualitat, a banda de la cada cop més complicada mobilitat i accés a l'habitatge. Una realitat que genera tensió social i que requereix d'un canvi urgent de model productiu.
2: El gran repte del Baix Penedès és passar de corredor residencial a ecosistema econòmic, i això implica reforçar activitat productiva, innovació, sòl econòmic, logística avançada, articulació territorial.
1: Un futur competitiu, doncs, de la comarca que dependrà, segons la FEGEP, de la seva capacitat per equilibrar creixement residencial i consolidació econòmica, o el que és el mateix, compensar l'augment de població amb un increment de sòl destinat a generar activitat industrial de valor afegit, sense oblidar sectors clàssics com la construcció i el turisme.
3: Vendrell fue uno de los municipios más afectados por la crisis de la construcción, y todavía estamos transformando obras que se quedaron a mitad de camino, intentando captar inversión para poder materializarlas y llevarlas a su fin.
4: És un constant de tots els caps de setmana fent activitats, tenien lúdiques, comercials, esportives, culturals. Llavors, l'encaix aquest, una miqueta, l'engranatge aquest, fa que tinguin vida els establiments durant tot l'any, que abans, si ens recordem, arribava l'hivern i és que era molt complicat aguantar els establiments.
1: Una transformació econòmica que permeti la població del Baix Penedès desenvolupar la seva activitat professional a la mateixa comarca i amb uns serveis bàsics accessibles i de qualitat. Una quadratura del cercle que requereix d'una feina constant i ben intensa.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: El preu per metre quadrat al Baix Penedès es pot arribar a triplicar en funció de si es viu a la costa o bé a l'interior. Segons les dades recollides pel Col·legi Notarial de Catalunya, que es van actualitzant contínuament, la xifra varia dels 1.913 euros de Calafell als 582 de Masllorenç. Curiosament, el rànquing s'inverteix completament si es miren les dimensions dels habitatges, que a Calafell és de mitjana de 100 metres quadrats, mentre que a Masllorenç superen, en aquest cas, els 220.
1: Pagar el triple per una casa dues vegades més petita. Aquesta és la relació del preu per metre quadrat que es viu al Baix Penedès en funció del municipi. Així, segons recull el portal estadístic del Col·legi Notarial de Catalunya, estrenat fa un parell de mesos, a Calafell es paga de mitjana 1.913 euros per metre quadrat per un habitatge de 101 metres, mentre que al Montmell la relació és de 582 euros per una casa de 222. A la costa, allà on es concentra l'increment continuat de població, el cost és significativament més elevat que no pas a l'interior. Darrere de Calafell se situa Cunit, amb una mitjana de 1.881 euros per metre quadrat, 300 euros més que el Vendrell. Justament a la rodalia més immediata de la capital venen els següents municipis, amb Santa Oliva arribant als 1.140 euros, Albinyana amb 1.134 i Bellvell 1.116. Seguidament ja és el torn de Llorenç, 1.099 euros, Bonastre 1.096, Sant Jaume 1.014 i la Bisbal i Banyeres just per sobre encara de les quatre xifres, 1.003 i 1.002 euros respectivament. Ja per sota se situen l'Arbós amb 876, el Montmell 745 i finalment Masllorenç, amb un preu per metre quadrat de mitjana de 582 euros. Durant el 2025 a la comarca es van tancar 3.279 operacions de compra venda, assolint només Calafell gairebé un terç del total, 1.126. També per sobre del miler hi és el Vendrell, amb 1.041. Cunit frega les 500 i entre els altres 11 municipis del Baix Penedès es reparteixen les 613 restants. De mitjana, el preu de venda per un habitatge s'ha situat a Cunit i Calafell just per sobre dels 200.000 euros, seguit en aquest cas per Banyeres del Penedès amb poc més de 199.000 euros, Sant Jaume dels Domenys amb 185.400 i el Vendrell amb gairebé 177.000 euros.

0: I no deixem de banda l'àmbit comarcal perquè els treballadors de l'Ajuntament de l'Arboç han presentat una denúncia a Inspecció de Treball en què exposen que fa temps que pateixen una sobrecàrrega de feina. El govern local es compromet a mantenir el diàleg i la negociació amb els treballadors, tot i les limitacions pressupostàries del consistori.
1: El sindicat CIP-FEPOL ha emès un comunicat en què explica que els treballadors municipals de l'Arboç pateixen sobrecàrrega laboral i també manca de personal, situacions que afecten el bon funcionament dels serveis públics. Acusen el govern local de no aplicar mesures efectives per revertir la situació, que consideren estructural. Per tot plegat, han presentat una denúncia davant d'Inspecció de Treball. L'Ajuntament

0: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha presentat el dispositiu de lluita contra els incendis forestals per aquest estiu 2026. La campanya es preveu d'alt risc a causa de l'acumulació de vegetació durant les pluges hivernals i primaverals que s'han assecat arran de les fortes ventades i també les temperatures elevades. El gran desafiament d'enguany és la capacitat de resposta davant la simultaneïtat d'incendis, un fenomen que s'ha intensificat en els darrers anys. Tot i que el 2025 es van registrar 2.168 incendis de vegetació, la majoria van ser controlats abans de superar una hectàrea. La consellera ha reiterat que 9 de cada 10 focs tenen un origen antròpic, per la qual cosa l'extrema prudència continua sent del tot vital. Núria Parlon.
1: Què vol dir això? Que a partir del mes de setembre, que encara és temporada d'incendis, ja disposarem dels bombers professionals, 183 homes i 107 dones, que hauran finalitzat el període de pràctiques i es podran incorporar. També tenim els bombers voluntaris, un total de 1.395, que són 1.329 homes i 66 dones, sense incloure els 306 efectius addicionals que estan en formació i que també es podran incorporar al llarg de la campanya. Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades, i d'aquestes, doncs, un 46,6% van ser incendis de caràcter forestal. Com els deia, aquesta és una campanya clàssica que porta, doncs, que malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Pensin que durant tot el mes d'abril, març-abril, hem tingut ventades importants que ens han portat a activar el conjunt del territori, alguna altra vegada el Pla de Protecció Civil del Bencat, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui, doncs, material combustible. Amb els AVES tindrem molta més facilitat per fer càrrega en les diferents bases, no?, d'abastiment d'aigua, perquè les tenim plenes. No vol dir que sigui una campanya en la qual, doncs, no haguem d'estar preparats per una resposta, malauradament, a una part dels incendis que es poden produir. Una campanya que, òbviament, com els deia, està afectada, doncs, per les altes temperatures que s'esperen. Només cal veure la calor que estem passant avui, no?, que tenim, doncs, l'onada de calor just ara, i esperem, doncs, poder actuar amb tota la diligència habitual, amb el nou model dels centres de comandament tan avançat com central, quan tenim simultaneïtat d'incendis. El que més ens tensiona en el cas de bombers, l'operativa, és la simultaneïtat d'incendis, encara que el volum d'hectàrees cremades no sigui...
0: Aquestes eren declaracions de Núria Parlon d'un dispositiu que compta amb reforç significatiu de personal i mitjans tècnics. El cos de bombers de la Generalitat compta amb 2.883 professionals després d'incorporar 328 nous efectius des de 2024. A més, s'ha ampliat el reforç de la campanya fins a 475 persones i la secció activa de bombers voluntaris arriba a 1.395 membres. Per al que fa als mitjans aèris, es disposa de 30 unitats, incloent-hi 20 helicòpters, rescat, coordinació i bombarders, 8 avions de vigilància i 2 hidroavions. I per al que fa a la tecnologia, hem de dir que l'ús de drons, 25 per ser concrets, s'ha consolidat com una eina fonamental per millorar l'operativa i l'eficiència en les tasques d'extinció. La consellera, per últim, ha destacat la coordinació entre els bombers, els agents rurals i Protecció Civil com a peça clau per garantir la seguretat i minimitzar l'impacte dels focs en una temporada marcada per la sequera tèrmica i, com no, aquests dies es fa palès les onades de calor.

0: I continuem parlant de Somsansa. És una pàgina web impulsada pels veïns del nucli marítim de Sant Salvador que vol ser un punt de trobada on compartir informació, consultar l'estat de la platja o recuperar la memòria del barri. Un dels punts més destacats és el que permet compartir fotografies històriques, unes instantànies que amb l'ús de les eines d'intel·ligència artificial guanyen una nova vida.
1: Des de fa un temps, els veïns de Sant Salvador i de la resta del

0: Vendrell tenen a la pàgina web Som Sansa un espai on conèixer diferents aspectes d'aquest nucli marítim. Impulsada per Evarist i Unai Francesc, la pàgina ofereix informació de l'estat del mar, la meteorologia, les rutes que es poden fer, les activitats culturals o els restaurants que hi ha. Un dels aspectes que més està funcionant, però, és el de la publicació de fotografies del nucli, tant actuals com històriques, que tothom pot enviar a través de la mateixa pàgina.
1: Sobretot dels veïns, dels amics, també bueno, pues, perquè a ell li agrada molt la fotografia i pues, cada matí surt a fer fotos de la platja i de tot una mica en general. I doncs això, la gent ens va enviant fotos per un chat de WhatsApp que tenim i llavors pues, allà es pugen directament les fotografies.
2: I ha sigut molt el boca a boca, saps? O sigui, ha sigut un projecte que ha començat molt per amics, vas? I s'ha anat expandint i hòstia, això... Hòstia, pues mira, aquí recullen fotos històriques o tal, envia'm aquesta que tinc de no sé què. Bueno, ha sigut una miqueta una gota d'oli que s'ha anat expandint.
0: Si una cosa està cridant molt l'atenció de Som Sansa és la recuperació d'aquestes fotografies històriques mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial, amb la qual es generen vídeos animats que es poden veure a través del seu compte d'Instagram.
2: I aquesta foto normalment està feta a pols, ¿vale? O sigui, és una foto que la gent té guardada de fa 50, 60 anys i està feta a pols. Llavors la passem per una eina de bueno, pot ser Photoshop, que ja té integrades eines d'intel·ligència artificial o qualsevol altra, i fem primer una restauració. Després de la restauració guardem aquesta còpia també i fem una coloració, ¿vale? La coloregem i la fiquem en, pues això, com si fos actual. I després ja hi ha una part d'animació, ¿vale? Que utilitzem eines, pues eso, des del flow al groc, a qualsevol que podem aprofitar, ¿vale? Per fer una petita animació que es vegi com era una miqueta la vida en aquell moment.
0: En poques setmanes el compte ja ha superat els 500 seguidors, evidenciant la bona rebuda que ha tingut la iniciativa.
1: La gent està encantada amb això, o sigui, li està agradant molt, pues això, el tema de la història i de les fotografies... I de més...
2: Hi ha molta gent que es veu i diu, hòstia, aquest era jo de petit, sí. Realment la gent està molt engrescada i hi ha molt feedback també de, hòstia, ja buscaré, hi ha molts missatges encara que ja buscaré quan vagi a Sansa i ja et pujaré fotos i ja, bueno, realment hi ha molta animació.
0: La intenció dels seus impulsors és continuar fent créixer el projecte, afegint un apartat on els veïns puguin teixir una xarxa de suport o incorporant una càmera fixa que permeti consultar a temps real l'estat de la mar i del temps.
3: Gràcies, Marc, per aquesta crònica. No marxem de Sansa perquè hem de parlar d'altres qüestions. En el marc de la seva designació com a ciutat europea de l'esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada a la història el campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català de Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria s'aplegaran els caps de setmana del 30 i 31 de maig i 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador en la 88a edició d'una de les competicions més arrelades al territori. La presentació del campionat ha tingut lloc aquest matí al Passeig Marítim de Joan Reventós de Sant Salvador amb la participació de l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, la regidora d'Esports, Mariona Figueres, la regidora de Platges, Marta Tovella, el president de l'Associació Patí Català de Sant Salvador, Edu Sánchez, així com la tresorera de l'entitat, Anna Besols, i el director de la Drassana a Bordo Saling, Jordi Sánchez. La celebració del campionat s'emmarca en un any especialment rellevant pel municipi, després que el Vendrell hagi estat designat oficialment Ciutat Europea de l'Esport 2020 per ACES i Europe. En aquest context, el Campionat de Catalunya de patí de vela esdevé un dels esdeveniments esportius destacats de l'any i reforça la projecció del municipi com a territori compromès amb l'esport al mar i la sostenibilitat. El campionat arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. Hem de recordar que el consistori va declarar aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i en la quarta de Catalunya després dels precedents de Badalona, Barcelona i també Cubelles.

0: I el repàs a l'actualitat informativa de la jornada ens porta també a fer repàs a la crònica esportiva, una crònica esportiva que ens arriba, com sempre, a mans d'en Jordi Graell.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Unitat Vendrellenc ha anunciat una proposta integral per a la recuperació i transformació del solar de l'antiga escola Marta Mata al nucli de Mas d'en Gual, un projecte que la formació planteja com un model alternatiu de ciutat de cara al 2027, basat en la proximitat i en la col·laboració entre veïnat i activitat política, mentre alhora denuncia la inacció i la manca d'ambició de l'actual govern municipal. En aquest sentit, el portaveu d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert, es mostra especialment crític amb la gestió del Vendrell com a ciutat europea de l'esport 2026. Escoltem el portaveu d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert.
3: La nostra proposta per a aquest espai de Mas d'en Gual és la renovació total de l'espai amb la creació d'un espai verd i d'un espai també per poder practicar esport dirigit en major o menor mesura coordinat amb el Consell Esportiu del Baix Penedès. Aquesta manca de manteniment i deixadesa no només es queden aquí, continua al camp del Cruyff, podem veure que la gespa artificial està arrencada al terra, que el ballat està rebentat i fins i tot anant més enllà, el Vendrell té dos carrils bicis urbans que no porten enlloc, que estan desconnectats entre ells, o fins i tot els veïns de Coma-ruga tenen la reclamació històrica de demanar, de sol·licitar un gimnàs municipal. Per tant, la ciutat europea ha de ser equitativa amb tots els ciutadans del Vendrell.
2: Un altre espai esportiu esmentat per Robert és el port de Coma-ruga. Segons Unitat Vendrellenca, es tracta d'una instal·lació de primer nivell, però que no s'està aprofitant prou, especialment per la gent jove del municipi. Escoltem de nou Xavier Robert.
3: El Vendrell disposa d'un port esportiu, el port esportiu de Coma-ruga, i ara per ara no hi ha cap mena d'activitat esportiva de caire nàutic dirigida al jovent del Vendrell, ni tampoc de Coma-ruga ni dels nuclis marítims. Per tant, és un actiu molt important i molt potent que té el Vendrell, que sembla ser que ara per ara està desaprofitat.
2: Pel que fa al solar de l'antic Marta Mata, Unitat Vendrellenca proposa algunes idees per convertir-lo en un punt de referència per a la pràctica esportiva a l'aire lliure. A banda de la col·laboració amb el Consell Esportiu, la plataforma aposta per una important massa arbòria que envolti les zones de formigó i així oferir ombres naturals per combatre les altes temperatures a l'estiu, a més de garantir un tancament a la nit per conciliar el descans del veïnat. Finalment, Unitat Vendrellenca també considera que hi haurien d'haver zones de descans equipades i un parc infantil perquè tothom pugui compartir l'espai de manera segura. I seguim parlant de futbol sala. El Club Futbol Sala Vendrell tanca una nova temporada de progressió. Després d'un primer any a Primera Catalana, on aconseguia salvar-se els despatxos i l'any passat hagués d'estar pendent d'un possible descens compensat que finalment no es produïa, enguany els vertiblaus han aconseguit la permanència de manera solvent, acabant en desè lloc amb 29 punts. Tot i que estadísticament es tracta de la millor temporada de la història del club, l'entrenador Miquel Malo, en declaracions al programa La Pròrroga d'aquesta setmana, ha reconegut que els hagués agradat sumar alguns punts més per ficar-se a la lluita per l'ascens a preferent, aprofitant que enguany posaran diversos equips a causa de la reestructuració de categories. Escoltem l'entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, Miquel Malo.
4: Crec que la temporada en tot moment ha sigut millor que l'any passat, si vas fent la línia comparativa de les dues temporades. El que sí que crec és que hi va haver un moment aquesta temporada, amb aquesta segona volta, amb la que ens vam quedar atascats. Ens va costar molt sumar més punts, si no recordo malament va ser més 21. Ens vam quedar més 21 punts, molts partits, 3, 4, 5 partits, que a més era el número que 22 era el que feia que superéssim la temporada anterior, i això al final ho hem acabat arrossegant i ha fet que no poguéssim lluitar per l'objectiu que teníem aquest any, que tampoc era ja ho hem parat per les vegades, potser era la setena plaça que en principi donarà escena a preferent, i no ho hem pogut lluitar per resultats d'aquest moment de la temporada que estàs dient i sobretot contra els equips de baix, no? O sigui, crec que si mires resultats que hem fet contra els de dalt i contra els de baix, hem perdut un partit mínim contra tots els equips de baix i això són els punts que ens han fet falta al final.
2: Una temporada on Miqui ha apostat més que mai per la gent del planter, ja que el fet de tenir un filial just en una categoria per sota, a segona catalana, ha permès que el salt fos més curt que no pas directament del juvenil com succeïa anteriorment. A més, les baixes inesperades de Miqui Escobardo a la pretemporada i de Jesús Aliaga amb el curs ja ha començat, permetint als joves tenir encara més protagonisme del previst. Escoltem de nou Miquel Malo.
4: Al final el que nosaltres hem de fer és potenciar el que tenim a casa, potenciar el que tenim al juvenil, potenciar el que ha sigut aquest any el B i procurar nutrir-nos d'aquests jugadors, perquè al final és el que més ens ha funcionat des que jo estic aquí i és l'objectiu clar que jo tinc i la visió que jo tinc del club.
2: De cara a la temporada vinent, on l'equip competirà per quart any consecutiu a Primera Catalana, la intenció del club és mantenir el bloc i intentar recuperar alguns jugadors en passat verd i blau per fer més competitiu a la plantilla. Escoltem de nou Miquel Malo.
4: Al meu cap hi ha dos o tres jugadors que han estat formant categories inferiors del club i que han marxat del club en diferents moments per diferents motius. Pues si poguéssim fer que tornessin a casa, pues seria meravellós, com ha tornat el Jordi aquest any, encara que hagi sigut el B, ha acabat jugant amb l'Amos molts minuts, o l'Andrés, que també va marxar l'any passat. Aquest és, això és el que buscarem. Hi ha dos o tres noms que jo crec que són interessants per a poder-nos reforçar, i si no, tirarem amb el bloc que hem tingut aquest any, més els que puguem jugar a ajudar del bé. Farem segurament una plantilla més llarga, perquè és un dels problemes que jo crec que hem tingut al llarg de la temporada, o intentar fer una plantilla de 14 fitxes, i la idea serà competir molt, molt, molt, molt, molt.
2: Un altre possible al·licient per al proper curs seria el derbi contra l'Spicy, que enguany ja s'ha enfrontat al filial i que podria acabar aconseguint finalment l'ascens en funció de les places que queden amb la reestructuració de categories.
1: Els esports en Jordi Graell.
0: I dels esports, el temps.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: Crònica del temps d'una jornada marcada per les temperatures altes. 30 graus al Vendrell, 32 al Montmell. Marc Rodero, bona tarda.
6: I màxima de 36 a l'Observatori del Montmell durant la jornada d'avui. Víctor, calor. Calor amb majúscules, una calor canicular, fins i tot per sobre del que sol fer en l'època de major estabilitat de l'estiu, i que s'ha de mantenir encara un parell de dies més. Avui, divendres i dissabte, arribarem al pic més alt. Sembla que dissabte ja començarien a davallar una miqueta més les temperatures, que no a normalitzar-se, però sí que deixarem enrere aquests valors tan elevats. Per demà esperem la mateixa situació, un temps tranquil, estable, dominat pel sol, amb el creixement d'algun nuvolet inofensiu, només decoratiu, i amb temperatures que de nou demà quedaran per la banda alta del mercuri. Moltes màximes de l'interior, a tocar dels 36, a la zona centre, podríem dir, de la comarca, entre els 30 i els 33, a la mateixa línia de la costa, entre els 27 i els 30 graus. Per tant, temperatures notablement altes que tindran continuïtat encara durant els propers dies.
0: Comencem el mes, o sigui, som al final del mes de maig i comencem ja a fer crides a la prudència, sobretot prop de les zones boscoses o les zones boscoses, perquè després d'aquest hivern tan plujós ens arriba ara aquesta calorada que fa que hi hagi molt matoll sec, no?, per entendre'ns.
6: Bé, sempre tenim una contrapartida tot plegat. Sí que és cert que arribem amb aquesta campanya d'estiu amb el sotabosc més crescut, podíem dir, per culpa de les pluges, però també gràcies a les pluges no arribem a aquesta sequera extrema com fa anys enrere. Per tant, tot té la seva lectura. Això ens indica que, tot i això, hem de tenir màxima precaució, d'una banda, perquè el sotabosc ha crescut moltíssim, i de l'altra també, doncs, perquè tota aquesta acumulació al final és tota aquesta massa que pot arribar a cremar. Per tant, moltíssima precaució amb tota aquesta situació, sí.
0: Marc, en parlem amb més detall demà divendres. Gràcies, com sempre, que tinguis molt bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Doncs nosaltres d'aquesta manera acabem aquest informatiu. Us emplacem a continuar informats, com sempre, a través de xarxes socials o, si més no, també a través de les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
3: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
4: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
3: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
3: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
0: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
3: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
0: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
6: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
0: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta doncs més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
8: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
8: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
0: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als Dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant 2 hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
10: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat 2 hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
11: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS...
10: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
0: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
13: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Perdona, però esteu bojos. Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
12: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
0: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
3: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
14: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
3: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
3: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
3: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
15: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
3: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
3: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
0: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
17: És el dispositiu Albus. És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
16: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
18: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
16: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
3: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
19: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
3: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
0: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
3: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
20: La indústria catalana està resistint, no? I la diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
3: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
21: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
22: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
21: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora des de Mataró Ràdio. Marta Gómez, bon dia.
23: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa ben pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
0: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
25: Estem fent és garantir gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'un 1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda, on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
24: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
1: Notícies en xarxa.
0: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
3: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
2: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
3: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
0: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bona ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bon, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
6: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
4: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
0: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a la envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
8: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
9: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mari hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
8: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
9: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
8: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
5: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos, y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella, y eso en el deporte de élite es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
8: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana. A més, treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'Esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta al Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràssim, marimatge.
9: Per existir sol.
10: Puto mono.
11: Terroristes.
12: Vé a menjar plata.
13: Monstre. Tot això és odi.
14: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
16: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la grip poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
15: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
17: Bon dia, són 2:45.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
17: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
19: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
17: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous, 28 de maig de 2026, i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
20: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
21: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
20: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
22: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
17: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
20: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
17: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
20: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
17: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
2: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off al títol de Lliga.
17: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
17: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
19: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
7: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
8: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
7: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
17: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
9: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada. S'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
10: Però s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga?
9: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
11: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
9: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
17: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
21: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per a una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
17: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
3: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
12: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
3: L'objectiu és articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
23: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona, amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Evita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
17: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
20: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
22: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
20: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
17: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
20: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
24: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
20: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
15: Notícies en xarxa.
17: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro.

0: importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de Mobilitat.
1: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
0: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs si els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti a més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència, precisament, d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, als quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
3: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges dels darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
5: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
6: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el dels 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
5: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
3: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
7: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la SECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
8: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
7: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.

0: Notícies en xarxa.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
2: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran d'aportar els socis.
3: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit. I llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
2: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
1: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
4: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
1: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
5: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
6: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
5: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
1: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir. Un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
8: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
7: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.
9: Mentre recordava
1: mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, a qui estem escoltant, i també Caral Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
0: Bon dia. Directes a Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcover n'és la codirectora.
10: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
0: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez de Razmataz o Maruja Limón a la sala la Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la Sala Apolo, encara per anunciar.
1: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Joan. Xavi Pascual, nom destacat del dia en la informació esportiva, deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
11: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off al títol de Lliga.
12: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero. Amb el Juan Carlos i amb el Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
11: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
12: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades al pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comerç. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
11: En futbol, la Navalla deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
13: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades. O el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
11: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Continuen sense acord els sindicats i educació després que la reunió d'ahir resultés absolutament decebedora, en paraules del sindicat USTEC. Avui es tornen a trobar en aquesta setena jornada de converses per mirar de desencallar una crisi educativa que porta setmanes encallada. Avui una jornada de vaga als docents que s'han concentrat als Vallesos i al Maresme. Tenim hores d'ara la nostra companya Andrea Martínez de les portes de la conselleria. Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, els sindicats tot just ara acaben d'arribar al departament i esperen que les conclusions d'avui siguin més favorables que ahir, quan semblava que començaven a acostar posicions. El punt d'inflexió va arribar quan la conselleria situava l'augment salarial en 340 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats el volien estirar fins als 460 euros. Una contraproposta que el departament va respondre que necessitava més temps per acabar d'estudiar, la qual cosa va decebre als sindicats. Avui es tornen a emplaçar, mentre que els docents del Maresme i els Vallesos continuen fent pressió als carrers.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea. Ja ho sentíem, estarem pendents tota aquesta tarda de com evoluciona aquesta reunió. I també pendents un incendi. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d'Òrrius, al Maresme, a causa del foc en una indústria que, a més, ja s'ha propagat a la massa forestal. Hi ha 22 dotacions dels bombers que treballen en aquest foc que s'ha originat al pati d'aquesta indústria. Tots els treballadors n'han sortit, no hi ha cap persona afectada. A hores d'ara treballen els bombers per intentar que no cedeixi la coberta. Justament avui que la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges s'ha dit que marcaran aquesta campanya d'incendis a l'estiu. El Departament d'Interior ha presentat un dispositiu de lluita contra el foc i ha recordat que cal extremar la prudència. Més xifres també, més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat ALMU serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del dia 9 a l'11 de juny. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. I el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que des de 2021 mantenen paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament d'aquest monòlit franquista.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
5: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts, a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I still being a kid, the day I still being so happy, that day I started to quit on my dream.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del...
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream. Escoltes, ràdio...

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Dijous 28 de maig de 2026, les temperatures continuen desbocades i així es veu que han de continuar. En parlarem a la recta final d'aquest informatiu, com sempre amb en Marc Rodero. Abans, per haver tingut temps de buscar altres qüestions que són actualitat a la nostra vila i també a la resta de la comarca. És un repàs a l'actualitat informativa amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, crònica d'esports d'en Jordi Garell, meteorològica, com dèiem, d'en Marc Rodero, tot plegat conduït perquè us parli amb molt de gust Víctor Merencio. Ens iniciem fent repàs en síntesi els fets més destacats amb el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: L'alumnat del Baix Penedès s'examinarà de la selectivitat a la nostra comarca. Es tracta d'un canvi important, ja que històricament les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'havien de fer a Tarragona. El Departament de Recerca i Universitats ha confirmat que hi haurà tres tribunals per exàmens, tots ubicats al municipi del Vendrell. Per tercer any consecutiu, el Baix Penedès se situa en la 14a posició de l'índex de competitivitat comarcal que elabora la Federació Empresarial del Gran Penedès. Una constant que denota, a parer de la patronal penedesenca, un esgotament del seu model productiu. També haurem de parlar del preu del metre quadrat al Baix Penedès, que pot arribar a triplicar en funció de si es viu a la costa o bé a l'interior. Segons les dades recollides pel Col·legi Notarial de Catalunya, que es van actualitzant contínuament, la xifra varia dels 1.913 euros a Calafell als 582 de Mas Llorenç. Informatiu que també ens ha de servir per parlar dels treballadors de l'Ajuntament de l'Arboç, que han presentat una denúncia a Inspecció de Treball en què exposen que fa temps que pateixen una sobrecàrrega de feina. Temps en aquest informatiu també per parlar de Mecane Aramburu, directora del Museu Fenosa, que ha rebut el guardó al comissariat dels Premis GAC, que atorguen les Galeries d'Art de Catalunya. I també parlarem de Som Sansa, una pàgina web impulsada per veïns del nucli marítim de Sant Salvador, que vol ser un punt de trobada on compartir informació, consultar l'estat de la platja o recuperar la memòria d'un barri. Acabarem parlant també de la campanya d'incendis forestals 2026. L'ha presentat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, un dispositiu de lluita contra els incendis forestals per aquest estiu. Una campanya que es preveu d'alt risc a causa de l'acumulació de vegetació durant les pluges hivernals i primaverals. Tot plegat, com dèiem, combinat amb la crònica del món de l'esport i alhora també amb la meteorològica. Si ens volen seguir, sense més dilació, al 107.1 de la freqüència modulada, entrem ja en contingut.

0: Comencem informatiu i ho fem parlant de l'alumnat del Baix Penedès que s'examinarà de la selectivitat a la mateixa comarca. Es tracta d'un canvi important, ja que històricament les proves d'accés a la universitat, les que es coneixen com a PAU, s'havien fet a Tarragona. El Departament de Recerca i Universitat ha confirmat que hi haurà tres tribunals per als exàmens, tots ubicats al municipi del Vendrell, que és la capital del Baix Penedès.
1: Aquest 2026, al voltant de 400 alumnes del Baix Penedès s'examinaran de les proves d'accés a la universitat, que es faran els dies 9, 10 i 11 de juny. Els estudiants de la comarca havien de desplaçar-se cada any a diferents campus universitaris de Tarragona per fer la selectivitat. L'única excepció es va produir quan la Covid va obligar a buscar alternatives per evitar desplaçaments fora del Baix Penedès. Ara, ja amb la voluntat de descentralitzar definitivament les seus de les PAU, s'han constituït tres tribunals distribuïts en diferents equipaments del Vendrell i de Coma-ruga. Un d'ells estarà situat a la zona escolar, entre els instituts Andreu Nin i Baix Penedès. En aquests centres està previst que s'examini l'alumnat dels mateixos dos instituts, a més dels estudiants de l'Institut Mediterrània del Vendrell i la Talaia de Segur de Calafell. L'altre tribunal estarà ubicat a l'edifici Tavaris de Coma-ruga, que té com a centres assignats el Col·legi Carmelites, l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal, l'Institut Ernest Lluc de Cunit i l'Escola Camp Juliu. Finalment, els alumnes de l'Institut Camí de Mar de Calafell i els de l'Institut de l'Arboç estan cridats a examinar-se a la seu del Baix Penedès de la Universitat Rovira i Virgili, al campus de Santa Maria del Mar de Coma-ruga. Aquesta distribució podria variar en funció de l'alumnat que s'hagi matriculat finalment per fer la selectivitat, de manera que podria haver algun canvi fins al 5 de juny. La distribució s'ha fet atenent el nombre d'estudiants de cada centre segons els espais disponibles i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.

0: I més qüestions de l'actualitat ens porten a parlar de la nostra comarca. Per tercer any consecutiu se situa en la 14a posició de l'índex de competitivitat comarcal que elabora la Federació Empresarial del Gran Penedès. Una constant que denota a parer de la patronal penedesenca un esgotament del seu model productiu. L'informe recomana compassar l'increment demogràfic del territori amb un creixement del sòl destinat, en aquest cas, a activitat econòmica.
1: Augmentar la població, però continuar depenent econòmicament de territoris externs. Aquesta és la paradoxa amb què es troba darrerament el Baix Penedès, una comarca receptora neta d'habitants amb problemes però per dotar els seus municipis de serveis bàsics suficients i de qualitat, a banda de la cada cop més complicada mobilitat i accés a l'habitatge. Una realitat que genera tensió social i que requereix d'un canvi urgent de model productiu.
2: El gran repte del Baix Penedès és passar de corredor residencial a ecosistema econòmic, i això implica reforçar activitat productiva, innovació, sòl econòmic, logística avançada, articulació territorial.
1: Un futur competitiu, doncs, de la comarca que dependrà, segons la FEGEP, de la seva capacitat per equilibrar creixement residencial i consolidació econòmica, o el que és el mateix, compensar l'augment de població amb un increment de sòl destinat a generar activitat industrial de valor afegit, sense oblidar sectors clàssics com la construcció i el turisme.
3: Vendrell fue uno de los municipios más afectados por la crisis de la construcción, y todavía estamos transformando obras que se quedaron a mitad de camino, intentando captar inversión para poder materializarlas y llevarlas a su fin.
4: És un constant de tots els caps de setmana fent activitats, tenint lúdiques, comercials, esportives, culturals. Llavors, l'encaix aquest, una miqueta, l'engranatge aquest, fa que tinguin vida els establiments durant tot l'any, que abans, si ens recordem, arribava l'hivern i és que era molt complicat aguantar els establiments.
1: Una transformació econòmica que permeti la població del Baix Penedès desenvolupar la seva activitat professional a la mateixa comarca i amb uns serveis bàsics accessibles i de qualitat. Una quadratura del cercle que requereix d'una feina constant i ben intensa.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: El preu per metre quadrat al Baix Penedès es pot arribar a triplicar en funció de si es viu a la costa o bé a l'interior. Segons les dades recollides pel Col·legi Notarial de Catalunya, que es van actualitzant contínuament, la xifra varia dels 1.913 euros de Calafell als 582 de Masllorenç. Curiosament, el rànquing s'inverteix completament si es miren les dimensions dels habitatges, que a Calafell és de mitjana de 100 metres quadrats, mentre que a Masllorenç superen, en aquest cas, els 220.
1: Pagar el triple per una casa dues vegades més petita. Aquesta és la relació del preu per metre quadrat que es viu al Baix Penedès en funció del municipi. Així, segons recull el portal estadístic del Col·legi Notarial de Catalunya, estrenat fa un parell de mesos, a Calafell es paga de mitjana 1.913 euros per metre quadrat per un habitatge de 101 metres, mentre que al Montmell la relació és de 582 euros per una casa de 222. A la costa, allà on es concentra l'increment continuat de població, el cost és significativament més elevat que no pas a l'interior. Darrere de Calafell se situa Cunit, amb una mitjana de 1.881 euros per metre quadrat, 300 euros més que el Vendrell. Justament a la rodalia més immediata de la capital venen els següents municipis, amb Santa Oliva arribant als 1.140 euros, Albinyana amb 1.134 i Bellvell 1.116. Seguidament ja és el torn de Llorenç, 1.099 euros, Bonastre 1.096, Sant Jaume 1.014 i la Bisbal i Banyeres just per sobre encara de les quatre xifres, 1.003 i 1.002 euros respectivament. Ja per sota se situen l'Arbós amb 876, el Montmell 745 i finalment Masllorenç, amb un preu per metre quadrat de mitjana de 582 euros. Durant el 2025 a la comarca es van tancar 3.279 operacions de compra venda, assolint només Calafell gairebé un terç del total, 1.126. També per sobre del miler hi és el Vendrell, amb 1.041. Cunit frega les 500 i entre els altres 11 municipis del Baix Penedès es reparteixen les 613 restants. De mitjana, el preu de venda per un habitatge s'ha situat a Cunit i Calafell just per sobre dels 200.000 euros, seguit en aquest cas per Banyeres del Penedès amb poc més de 199.000 euros, Sant Jaume dels Domenys amb 185.400 i el Vendrell amb gairebé 177.000 euros.

0: I no deixem de banda l'àmbit comarcal perquè els treballadors de l'Ajuntament de l'Arboç han presentat una denúncia a Inspecció de Treball en què exposen que fa temps que pateixen una sobrecàrrega de feina. El govern local es compromet a mantenir el diàleg i la negociació amb els treballadors, tot i les limitacions pressupostàries del consistori.
1: El sindicat CIP-FEPOL ha emès un comunicat en què explica que els treballadors municipals de l'Arboç pateixen sobrecàrrega laboral i també manca de personal, situacions que afecten el bon funcionament dels serveis públics. Acusen el govern local de no aplicar mesures efectives per revertir la situació, que consideren estructural. Per tot plegat, han presentat una denúncia davant d'Inspecció de Treball. L'Ajuntament ha respost aquest comunicat amb un altre en el que expressa el seu respecte a la plantilla i explica que s'està actuant per optimitzar el funcionament de serveis i alleujar la sobrecàrrega de feina, tot i les limitacions pressupostàries legals a la que està sotmès. Recorda que s'han creat 4 noves places laborals i altres estan en curs i que s'ha dut a terme una nova valoració de llocs de treball. El govern local es compromet a mantenir el diàleg i la negociació col·lectiva.
0: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha presentat el dispositiu de lluita contra els incendis forestals per aquest estiu 2026. La campanya es preveu d'alt risc a causa de l'acumulació de vegetació durant les pluges hivernals i primaverals que s'han assecat arran de les fortes ventades i també les temperatures elevades. El gran desafiament d'enguany és la capacitat de resposta davant la simultaneïtat d'incendis, un fenomen que s'ha intensificat en els darrers anys. Tot i que el 2025 es van registrar 2.168 incendis de vegetació, la majoria van ser controlats abans de superar una hectàrea. La consellera ha reiterat que 9 de cada 10 focs tenen un origen antròpic, per la qual cosa l'extrema prudència continua sent del tot vital. Núria Parlon.
2: Què vol dir això? Que a partir del mes de setembre, que encara és temporada d'incendis, ja disposarem dels bombers professionals, 183 homes i 107 dones, que hauran finalitzat el període de pràctiques i es podran incorporar. També tenim els bombers voluntaris, un total de 1.395, que són 1.329 homes i 66 dones, sense incloure els 306 efectius addicionals que estan en formació i que també es podran incorporar al llarg de la campanya. Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades i d'aquestes, doncs, un 46,6% van ser incendis de caràcter forestal. Com els deia, aquesta és una campanya clàssica que porta, doncs, que malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Pensin que durant tot el mes d'abril, març-abril, hem tingut ventades importants que ens han portat a activar el conjunt del territori, alguna altra vegada el Pla de Protecció Civil del Bencat, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui, doncs, material combustible. Amb els AVAs tindrem molta més facilitat per fer càrrega en les diferents bases, no?, d'abastiment d'aigua, perquè les tenim plenes. No vol dir que sigui una campanya en la qual, doncs, no haguem d'estar preparats per donar resposta, malauradament, a una part dels incendis que es poden produir. Una campanya que, òbviament, com els deia, està afectada, doncs, per les altes temperatures que s'esperen. Només cal veure el dia, la calor que estem passant avui, no?, que tenim, doncs, la onada de calor just ara, i esperem, doncs, poder actuar amb tota la diligència habitual, amb el nou model dels centres de comandament tan avançat com central, quan tenim simultaneïtat d'incendis. El que més ens tensiona en el cas de bombers, l'operativa, és la simultaneïtat d'incendis, encara que el volum d'hectàrees cremades no sigui...
0: Aquestes eren declaracions de Núria parlant d'un dispositiu que compta amb reforç significatiu de personal i mitjans tècnics. El cos de bombers de la Generalitat compta amb 2.883 professionals després d'incorporar 328 nous efectius des de 2024. A més, s'ha ampliat el reforç de la campanya fins a 475 persones i la secció activa de bombers voluntaris arriba a 1.395 membres. Per al que fa als mitjans aèris, es disposa de 30 unitats, incloent-hi 20 helicòpters, rescat, coordinació i bombarders, 8 avions de vigilància i 2 hidroavions. I per al que fa a la tecnologia, hem de dir que l'ús de drons, 25 per ser concrets, s'ha consolidat com una eina fonamental per millorar l'operativa i l'eficiència en les tasques d'extinció. La consellera, per últim, ha destacat la coordinació entre els bombers, els agents rurals i protecció civil com a peça clau per garantir la seguretat i minimitzar l'impacte dels focs en una temporada marcada per la sequera tèrmica i, com no, aquests dies es fa palès les onades de calor.

0: I continuem parlant de Somsansa. És una pàgina web impulsada pels veïns del nucli marítim de Sant Salvador, que vol ser un punt de trobada on compartir informació, consultar l'estat de la platja o recuperar la memòria del barri. Un dels punts més destacats és el que permet compartir fotografies històriques, unes instantànies que amb l'ús de les eines d'intel·ligència artificial guanyen una nova vida.
1: Des de fa un temps, els veïns de Sant Salvador i de la resta del Vendrell tenen a la pàgina web Somsansa un espai on conèixer diferents aspectes d'aquest nucli marítim. Impulsada per Evarist i Unai Francesc, la pàgina ofereix informació de l'estat del mar, la meteorologia, les rutes que es poden fer, les activitats culturals o els restaurants que hi ha. Un dels aspectes que més està funcionant, però, és el de la publicació de fotografies del nucli, tant actuals com històriques, que tothom pot enviar a través de la mateixa pàgina.
2: Sobretot dels veïns, dels amics, també perquè a ell li agrada molt la fotografia i cada matí surt a fer fotos de la platja i de tot una mica en general. I doncs això, la gent ens va enviant fotos per un chat de WhatsApp que tenim i llavors allà es pugen directament les fotografies.
3: I ha sigut molt el boca a boca, saps? O sigui, ha sigut un projecte que ha començat molt per amics, vas? I s'ha anat expandint i hòstia, això... Hòstia, però mira, aquí recullen fotos històriques o tal, envia'm aquesta que tinc de no sé què. Bueno, ha sigut una miqueta una gota d'oli que s'ha anat expandint.
1: Si una cosa està cridant molt l'atenció de Somsansa és la recuperació d'aquestes fotografies històriques mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial, amb la qual es generen vídeos animats que es poden veure a través del seu compte d'Instagram.
3: I aquesta foto normalment està feta a pols, ¿vale? O sigui, és una foto que la gent té guardada de fa 50, 60 anys i està feta a pols. Llavors la passem per una eina de bueno, pot ser Photoshop, que ja té integrades eines d'intel·ligència artificial o qualsevol altra, i fem primer una restauració. Després de la restauració guardem aquesta còpia també i fem una coloració, ¿vale? La coloregem i la fiquem en, pues això, com si fos actual. I després ja hi ha una part d'animació, ¿vale? Que utilitzem eines, pues eso, des del flow al groc, a qualsevol que podem aprofitar, ¿vale? Per fer una petita animació que es vegi com era una miqueta la vida en aquell moment.
1: En poques setmanes el compte ja ha superat els 500 seguidors, evidenciant la bona rebuda que ha tingut la iniciativa.
2: La gent està encantada amb això, o sigui, li està agradant molt, pues això, el tema de la història i de les fotografies... I de més...
3: Hi ha molta gent que es veu i diu, hòstia, aquest era jo de petit, sí. Realment la gent està molt engrescada i hi ha molt feedback també de, hòstia, ja buscaré. Hi ha molts missatges encara que ja buscaré quan vagi a Sansa i ja pujaré fotos i ja, bueno, realment hi ha molta animació.
1: La intenció dels seus impulsors és continuar fent créixer el projecte, afegint un apartat on els veïns puguin teixir una xarxa de suport o incorporant una càmera fixa que permeti consultar a temps real l'estat de la mar i del temps.
0: Gràcies, Marc, per aquesta crònica. No marxem de Sansa perquè hem de parlar d'altres qüestions. En el marc de la seva designació com a Ciutat Europea de l'Esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada a la història el Campionat de Catalunya Sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català de Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria s'aplegaran els caps de setmana del 30 i 31 de maig i 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador en la 88a edició d'una de les competicions més arrelades al territori. La presentació del campionat ha tingut lloc aquest matí al Passeig Marítim de Joan Reventós de Sant Salvador amb la participació de l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, la regidora d'Esports, Mariona Figueres, la regidora de Platges, Marta Tovella, el president de l'Associació Patí Català de Sant Salvador, Edu Sánchez, així com la tresorera de l'entitat, Anna Besols, i el director de la Drassana a Bordo Saling, Jordi Sánchez. La celebració del campionat s'emmarca en un any especialment rellevant pel municipi, després que el Vendrell hagi estat designat oficialment Ciutat Europea de l'Esport 2026. Per ACES i Europe. En aquest context, el Campionat de Catalunya de patí de vela esdevé un dels esdeveniments esportius destacats de l'any i reforça la projecció del municipi com a territori compromès amb l'esport al mar i la sostenibilitat. El campionat arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. Hem de recordar que el consistori va declarar aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i en la quarta de Catalunya després dels precedents de Badalona, Barcelona i també Cubelles.

0: I el repàs a l'actualitat informativa de la jornada ens porta també a fer repàs a la crònica esportiva. Una crònica esportiva que ens arriba, com sempre, a mans d'en Jordi Graell.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Unitat Vendrellenc ha anunciat una proposta integral per a la recuperació i transformació del solar de l'antiga escola Marta Mata al nucli de Mas d'en Gual, un projecte que la formació planteja com un model alternatiu de ciutat de cara al 2027, basat en la proximitat i en la col·laboració entre veïnat i activitat política, mentre alhora denuncia la inacció i la manca d'ambició de l'actual govern municipal. En aquest sentit, el portaveu d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert, es mostra especialment crític amb la gestió del Vendrell com a ciutat europea de l'esport 2026. Escoltem el portaveu d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert.
3: La nostra proposta per a aquest espai de Mas d'en Gual és la renovació total de l'espai amb la creació d'un espai verd i d'un espai també per poder practicar esport dirigit, en major o menor mesura coordinat amb el Consell Esportiu del Baix Penedès. Aquesta manca de manteniment i deixadesa no només es queden aquí, continua al camp del Cruyff. Podem veure que la gespa artificial està arrencada al terra, que el ballat està rebentat. I fins i tot, anant més enllà, el Vendrell té dos carrils bicis urbans que no porten enlloc, que estan desconnectats entre ells, o fins i tot els veïns de Comarruga tenen la reclamació històrica de demanar, de sol·licitar un gimnàs municipal. Per tant, la ciutat europea ha de ser equitativa amb tots els ciutadans del Vendrell.
2: Un altre espai esportiu esmentat per Robert és el port de Comarruga. Segons Unitat Vendrellenca, es tracta d'una instal·lació de primer nivell, però que no s'està aprofitant prou, especialment per la gent jove del municipi. Escoltem de nou Xavier Robert.
3: El Vendrell disposa d'un port esportiu, el port esportiu de Comarruga, i ara per ara no hi ha cap mena d'activitat esportiva de caire nàutic dirigida al jovent del Vendrell, ni tampoc de Comarruga ni dels nuclis marítims. Per tant, és un actiu molt important i molt potent que té el Vendrell, que sembla ser que ara per ara està desaprofitat.
2: Pel que fa al solar de l'antic Marta Mata, Unitat Vendrellenca proposa algunes idees per convertir-lo en un punt de referència per a la pràctica esportiva a l'aire lliure. A banda de la col·laboració amb el Consell Esportiu, la plataforma aposta per una important massa arbòria que envolti les zones de formigó i així oferir ombres naturals per combatre les altes temperatures a l'estiu, a més de garantir un tancament a la nit per conciliar el descans del veïnat. Finalment, Unitat Vendrellenca també considera que hi haurien d'haver zones de descans equipades i un parc infantil perquè tothom pugui compartir l'espai de manera segura. I seguim parlant de futbol sala. El Club Futbol Sala Vendrell tanca una nova temporada de progressió. Després d'un primer any a Primera Catalana, on aconseguia salvar-se els despatxos i l'any passat hagués d'estar pendent d'un possible descens compensat que finalment no es produïa, enguany els vertiblaus han aconseguit la permanència de manera solvent, acabant en desè lloc amb 29 punts. Tot i que estadísticament es tracta de la millor temporada de la història del club, l'entrenador Miquel Malo, en declaracions al programa La Pròrroga d'aquesta setmana, ha reconegut que els hagués agradat sumar alguns punts més per ficar-se a la lluita per l'ascens de preferent, aprofitant que enguany posaran diversos equips a causa de la reestructuració de categories. Escoltem l'entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, Miquel Malo.
4: Crec que la temporada en tot moment ha sigut millor que l'any passat, si vas fent la línia comparativa de les dues temporades. El que sí que crec és que hi va haver un moment aquesta temporada nada, amb aquesta segona volta amb la que ens vam quedar atascats. Ens va costar molt sumar més punts, si no recordo malament va ser més 21, ens vam quedar més 21 punts molts partits, 3, 4, 5 partits, que a més era el número que 22 era el que feia que superéssim la temporada anterior, i això al final ho hem acabat arrossegant i ha fet que no poguéssim lluitar per l'objectiu que teníem aquest any, que tampoc era ja ho hem parat per les vegades, doncs era la setena plaça que en principi donarà escena a preferent, i no ho hem pogut lluitar pels resultats d'aquest moment de la temporada que estàs dient, i sobretot contra els equips de baix, no? O sigui, crec que si mires els resultats que hem fet contra els de dalt i contra els de baix, hem perdut un partit mínim contra tots els equips de baix, i això són els punts que ara ens han fet falta al final.
2: Una temporada on Miqui ha apostat més que mai per la gent del planter, ja que el fet de tenir un filial just en una categoria per sota, a segona catalana, ha permès que el salt fos més curt, que no pas directament del juvenil com succeïa anteriorment. A més, les baixes inesperades de Miqui Escobardo a la pretemporada i de Jesús Aliaga amb el curs ja començat, permetint als joves tenir encara més protagonisme del previst. Escoltem de nou Miquel Malo.
4: Al final el que nosaltres hem de fer és potenciar el que tenim a casa, potenciar el que tenim al juvenil, potenciar el que ha sigut aquest any el B i procurar nutrir-nos aquests jugadors, perquè al final és el que més ens ha funcionat des que jo estic aquí i és l'objectiu clar que jo tinc i la visió que jo tinc de club.
2: De cara a la temporada vinent, on l'equip competirà per quart any consecutiu a Primera Catalana, la intenció del club és mantenir el bloc i intentar recuperar alguns jugadors en passat verd i blau per fer més competitiu a la plantilla. Escoltem de nou Miquel Malo.
4: Al meu cap hi ha dos o tres jugadors que han estat formant categories inferiors del club i que han marxat del club en diferents moments per diferents motius. Pues si poguéssim fer que tornés a la casa, pues seria meravellós, com ha tornat el Jordi aquest any, encara que hagi sigut el B, ha acabat jugant amb el Amos molts minuts, o l'Andrés, que també va marxar l'any passat. Aquest és, això és el que buscarem. Hi ha dos o tres noms que jo crec que són interessants per a poder-nos reforçar, i si no, tirarem amb el bloc que hem tingut aquest any, més els que puguem jugar a ajudar del bé. Farem segurament una plantilla més llarga, perquè és un dels problemes que jo crec que hem tingut al llarg de la temporada, on intentar fer una plantilla de 14 fitxes, i la idea serà competir molt, molt, molt, molt, molt.
2: Un altre possible al·licient per al proper curs seria el derbi contra l'Spicy, que enguany ja s'ha enfrontat al filial i que podria acabar aconseguint finalment l'ascens en funció de les places que queden amb la reestructuració de categories.
1: Els esports en Jordi Graell.
0: I dels esports, el temps.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: Crònica del temps d'una jornada marcada per les temperatures altes. 30 graus al Vendrell, 32 al Montmell. Marc Rodero, bona tarda.
6: I màxima de 36 a l'Observatori del Montmell durant la jornada d'avui. Víctor, calor. Calor amb majúscules, una calor canicular, fins i tot per sobre del que sol fer en l'època de major estabilitat de l'estiu, i que s'ha de mantenir encara un parell de dies més. Avui, divendres i dissabte, arribarem al pic més alt. Sembla que dissabte ja començarien a davallar una miqueta més les temperatures, que no a normalitzar-se, però sí que deixarem enrere aquests valors tan elevats. Per demà esperem la mateixa situació, un temps tranquil, estable, dominat pel sol, amb el creixement d'algun nuvolet inofensiu, només decoratiu, i amb temperatures que de nou demà quedaran per la banda alta del mercuri. Moltes màximes de l'interior, a tocar dels 36, a la zona centre, podríem dir, de la comarca, entre els 30 i els 33, i a la mateixa línia de la costa, entre els 27 i els 30 graus. Per tant, temperatures notablement altes que tindran continuïtat encara durant els propers dies.
0: Comencem el mes, o sigui, som al final del mes de maig i comencem ja a fer crides a la prudència, sobretot prop de les zones boscoses o les zones boscoses, perquè després d'aquest hivern tan plujós ens arriba ara aquesta calorada que fa que hi hagi molt matoll sec, no?, per entendre'ns.
6: Bé, sempre tenim una contrapartida tot plegat. Sí que és cert que arribem amb aquesta campanya d'estiu amb el sotabosc més crescut, podríem dir, per culpa de les pluges, però també gràcies a les pluges no arribem amb aquesta sequera extrema com fa anys enrere. Per tant, tot té la seva lectura. Això ens indica que, tot i això, hem de tenir màxima precaució, d'una banda, perquè el sotabosc ha crescut moltíssim, i de l'altra també, doncs, perquè tota aquesta acumulació, al final, és tota aquesta massa que pot arribar a cremar. Per tant, moltíssima precaució amb tota aquesta situació, sí.
0: Marc, en parlem amb més detall demà divendres. Gràcies, com sempre, que tinguis molt bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Doncs nosaltres d'aquesta manera acabem aquest informatiu. Us emplacem a continuar informats, com sempre, a través de xarxes socials, o si més no, també a través de les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Hola, Tafiro. Digue'm com estàs.
2: Molt bé, carinyo.
1: I les teves amistats com van?
2: Estupendament, no tinc moltes amigues, jo.
1: No.
3: Però el Maria es pot fer aquestes...
4: Jo m'he perdut, ara mateix.
1: Sí. Una cosa, la típica cançó de colònies, campaments... Hola, hola...
4: Vale, ja sé per on va. Perquè les dues persones que venen avui de convidades venen a parlar-nos de lleure, de campaments...
2: Sí,
4: home!
2: Ah! Ah! Que havia s'embugit.
3: Ja, bueno, dic, ara, la Maria ja...
4: No sabia aquí. Ni que estàvem gravant. O sigui, m'he quedat, dic, què està passant?
3: Sí.
1: De verdad, és que veieu, no mal que he d'envidia.
3: Bueno. Així què? Que no anem mal encaminades amb
4: no.
3: això?
4: No, perquè és mal... És, ja arriba a final de maig, no?
3: Ah, bueno, sí, clar. A part d'això, que estem ja gairebé als peus del juny.
4: Per això que ja és època.
3: L'estiu, la calor, tot el que això implica... Però és que, a més, també toca obrir l'agenda perquè estem plegats d'esdeveniments de l'horitzó.
2: Ai, nenes! Hi ha qui no sabeu qui ve avui als safareig.
3: Qui ve?
2: Que torna mi filla!
4: Ai, per fi!
3: I alhora, sí. Home, gairebé estem acabant la temporada, eh?
1: Havia de venir.
2: Estan molt ocupades.
3: Lo bo...
1: Fent tallers a tot arreu.
3: Home, sí. Lo bo es fa esperar.
4: Sí.
3: Això
4: i quan vinguin elles, si us sembla bé, fem remenar el gibrell, no? Com sempre.
3: Sí.
1: I avui, no viatjarem. Em sap greu, ho sé.
3: Què dius ara, Maria?
1: Ho entenc, però no us preocupeu, perquè farem una cosa molt guai. Així que si voleu saber què farem...
4: Ai, però digues què farem.
1: Ai, t'hauràs d'esperar,
4: vale,
1: perquè comença
4: venga.
1: El safareig. Oh!
5: Bona nit, gent del Baix Pallarès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
6: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
7: I no patiu, que no destanyeix, eh?
1: Digues, orella!
5: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
8: Maria Unión.
9: El Quim Sicar.
10: La Nora Torres.
11: I la Zafiro.
12: Reina!
13: Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
5: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
13: Per tu.
10: Per tons pares.
5: Per la iaia.
11: Pel veí de baix.
13: O per aquella tieta desubicada.
11: Oi,
10: per un amic.
5: O per ta germana.
11: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
5: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
14: Passeu, que veureu el safareig.
4: Quan pensem en un esplai, pensem en excursions, en campaments, jocs a la nit, que això era molt divertit, monitors amb una guitarra, que si colònies d'estiu i olor a crema solar.
1: Sí.
4: 100%. Però hi ha una altra cosa que també passa quan creixes en aquests espais, quan vas a campaments i de més, que aprens a conviure, a compartir, a descobrir també qui ets una miqueta. I això també vol dir parlar de coses que igual a casa no pots parlar o no estàs tan còmode parlant, de límits, bueno, una miqueta de tot, diversitat sexual també, no? Perquè l'educació sexual no passa només a l'institut, o no passa tant com ens agradaria, i doncs aquests són un dels espais on s'hi poden parlar d'aquests temes. Així que avui al safareig parlem de com s'educa en sexualitat dins del món de lleure. Així que endavant, Sergi García i Aina Mercè de l'esplai Zigzag i el Cau.
3: Sí, Maria.
2: Per què ho dius, això?
3: Oh, que fort.
2: Ai, mira.
3: Pobreta, la Tafiro.
2: Pues sí, gairebé acabo de fer els 15.
3: Bueno, això és col·làgen, que si respires fort també es pica la pell i també...
1: Ai, espera, que jo abans...
3: Què
2: passa?
4: Oi, ella.
3: Home, clar que sí. Corporativa.
1: Ai, a mi he de dir que vaig estar poc, però sempre al cor.
3: Però quan hi estàs, ja hi ets. Forever, t'acompanya.
4: I ara amb aquest ritmazo que han entrat, la cançó de Subscripció, si no problemes...
1: Sí,
4: perquè heu escollit aquesta cançó?
8: Bueno, la cosa és que fa uns anys vam marxar junts de campaments i doncs va ser una cançó que estava, era el moment d'aquesta cançó i no la paràvem de ficar tota l'estona i doncs ens recorda molt.
4: Sí. És una miqueta himne, no? De vacances, de bon sí, rotllo. Sí. Que guai, molt bé. Bueno, comencem una miqueta. Quan pensem en educació sexual, sovint pensem en una classe d'institut amb el típic plàtan, no? I un preservatiu molt d'antanyo, no? Però vosaltres treballeu amb infants i joves des d'un altre espai, des de la convivència, des del el més tu a tu, i es generen molts moments que moltes vegades poden ser íntims, de tu a tu amb un sol infant o grupals, on podeu parlar d'aquests temes més obertament. Llavors, jo us volia preguntar com, de quina manera ho abordeu o de quina manera apareix normalment aquest tema. És algú que teniu ja preparat? Teniu algunes activitats que són dedicades a aquest tema o és més que vosaltres esteu oberts a preguntar o a parlar amb els infants quan sorgeix el tema de forma natural? Explica'm una miqueta.
9: Doncs, bueno, per exemple, al CAU treballem pels interessos dels infants i dels joves. Vale. Llavors, moltes vegades, sobretot dels més grans, és un interès molt recurrent que tenen. Llavors, es treballa
4: dels
9: per aquells...
4: Dels més grans que són... que tenen poder...
9: Doncs de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat, més vale. o menys. Llavors, és un interès que ells moltes vegades ens demanen treballar. Però moltes vegades també sorgeix de manera natural. Per actituds, preguntes que et fan... Sobretot en els més petits ho veiem en com juguen... o comentaris que de cop deixen anar. Llavors, de manera natural també ho treballem.
4: Perquè vosaltres creieu que els espais de lleure són un lloc adequat per parlar d'aquests temes? Què en penseu?
8: Jo penso que sí, 100%. Crec que el que es treballa als instituts, que és relativament fa poc que s'ha començat a treballar el tema de sexualitat com a tal als instituts, és bastant, diguem-ne, precari.
4: Vale.
8: Vull dir, és el que hem dit del plàtan, el condó i ja està. I no estem parlant de molt més enllà, perquè la sexualitat va molt més enllà del que vindria a ser, per exemple, les relacions sexoafectives, sinó és... Jo penso que és també com una manera d'expressar-se. Llavors, l'institut, o diguéssim, l'educació formal es queda molt curta amb el tot el ventall que és la sexualitat.
4: I vosaltres què oferiu? Com ho feu?
8: Doncs és una mica també el que ha dit l'Aina, com que moltes vegades surten debats orgànics, doncs vale. aprofitem, recollim aquestes respostes i acompanyem també aquestes respostes, sobretot amb experiència personal també, doncs ajudem els infants a sentir-se identificats amb certs, diguéssim, actituds o tal, que les monis també fem, i això també com ajuda a veure que existeix més enllà. No només és com una cosa teòrica, sinó que a la pràctica també passa.
4: Vale. O sigui, no és com a tal que tingueu activitats preparades o agendades... O sigui...
8: Bueno, també, depèn.
4: També? Vale.
8: Bueno, és el que he comentat
4: sí.
8: l'Aina, no?
9: Però sorgeixen de les necessitats que observem dels infants.
4: Vale.
9: O sigui, sí que
4: em podríeu
9: tenim...
4: explicar una activitat, per exemple, que pugueu fer? O...
9: Bueno, jo podria explicar una dinàmica que vale. nosaltres fem acampaments amb els més petits, que és per treballar els límits.
4: Vale.
9: Llavors, com que moltes vegades el no vull jugar amb tu o no m'agrada això que m'estàs fent, a vegades
4: no
9: ho escolten,
4: yeah.
9: nosaltres parlem amb ells i els expliquem què és un límit, fem una ronda d'un límit de cada un, quin és el nostre límit, que ens agradaria compartir ara. I llavors tenim una paraula pactada, que és pastanaga. Si tu estàs jugant amb algú i no t'agrada el que està dient, el que t'està fent, tu li dius que no. I si veus que això no funciona, dius pastanaga. I llavors fan el clic de ui. Vale, és que m'està dient que no, he de parar.
4: És com que igual la paraula no ha perdut valor.
9: Sí, a vegades sí.
4: O
9: ho està dient com per jugar, en plan... Yeah. No?
4: Sí,
9: no
4: li donen tanta importància. És una culatilla que igual fa servir sí. i no s'ho prenen suficientment en sèrio.
9: Sí.
4: Llavors, pastanaga, no?
9: Sí, és una cosa que a nosaltres ens funciona molt bé.
4: Molt bé, que guai, que guai. I, clar, perquè al final, educar en sexualitat, m'ha semblat molt interessant aquesta activitat, perquè és també educar en valors. No, una miqueta, és aprendre a viure en societat i a respectar els altres, no? O què opineu?
8: 100%, sí, sí. Sí. Sí, el que ve a la fi, la sexualitat és una manera més d'expressar-se i expressar-se significa, o et bases en expressar-te en els teus propis valors. Llavors, per tant, si eduques en valors, en certa manera també estàs educant la sexualitat.
4: Perquè, què penseu, quina és la diferència entre fer aquesta activitat, la de pastanaga, no? Que es podria fer una classe, però què aporta de valor fer aquest tipus d'activitats o parlar d'aquests temes en unes colònies, per exemple?
9: Bé, nosaltres ho fem perquè convivim durant molts dies,
4: clar, la convivència.
9: Durant moltes hores. I sí que durant les activitats els tens més vigilats, però durant els temps lliures hi ha vegades que si estan jugant a l'altra banda de la pista, tu no escoltes què estan dient. Llavors és important que ells puguin tenir eines i recursos per posar els seus propis límits i no haver de dependre sempre d'un adult.
8: Seguint el que ha dit l'Aina, o sigui, al cap i a la fi, quan marxem de campes, marxem 4 o 5 dies i es genera un miniclima, una minibombolla de societat que al cap i a la fi s'hi reflexen coses que passen a la societat d'avui en dia que no ens agraden. I a l'Esplai al Cau crec que volem educar per transformar aquesta societat, per tant crec que tenir coses així doncs, sempre va bé, com perquè els infants també facin el clic de sí, estem de campes, però que això també ho puc portar a la meva vida diària.
12: I jo penso que segurament tots els infants i el jovent que va amb vosaltres està fora de context de les classes, dels professors, de mons pares, no? Potser se senten més lliures per preguntar, per experimentar, no? Sense el corset de la formalitat d'una classe o de la cuina parlant amb els pares, no?
4: Bueno, que no és el mateix també posar-se, no, en un paper, en el paper d'alumne durant 6 hores a l'institut, que està 24 hores, que al final és el que deia, és convivència, i aquí ja poden sorgir moltes coses al moment de dinar, abans d'anar a dormir, i també em pregunto com això que deia, al final es crea una microsocietat, i que avui dia cada cop més els joves comuniquen, no?, que són diferents a nivell identitat de gènere, orientació sexual. Això ho viviu també a les colònies?
9: Sí, ho vivim durant tot el curs, no només el temps que estem convivint, però perquè és un reflex de la societat. La societat ha canviat, s'ha anat transformant i ara la gent es posa més en dubte a si mateix, què m'agrada, què no m'agrada. Llavors ho veiem també en els infants i en els joves.
4: Tenen més eines per parlar del tema o què en penseu?
8: Jo crec que sí, o sigui, eines com a tal sí, l'únic que a vegades que el fet de tenir més eines potser a vegades no significa facilitat potser per parlar-ho, però sí, podríem dir que sí. També el fet de tenir monitors referents que són del col·lectiu, que és, o sigui, estan concentrats, diguéssim, a l'Esplai del Cau més que pas en un altre lloc, per exemple, un equip de futbol, diguéssim, pues, potser ajuda també com que ells es sentin més còmodes a l'Esplai o al Cau a explicar-ho.
1: No?
12: Referents. Sí. Tenen referents,
9: sí.
12: No?
9: Wow. I d'edat també són propers, que no és el mateix l'institut o l'escola, que normalment els mestres o les mestres són més grans d'edat.
4: Sí, que igual s'hi porten 30 anys.
9: Exacte. Que jo, per exemple, a 23 anys, doncs, amb els del grup d'edat més gran, no m'hi porto tants anys. Llavors, ells saben que jo fa 5 anys era un d'ells.
3: Estaves allà.
9: Exacte. I que van viure el mateix, saps?
4: I de la mateixa generació, no? Amb els mateixos valors. Sí, exacte, exacte. Crec que és molt important tenir tots aquests espais. I també hi ha famílies diverses, no? Al final ja no només hi ha un pare i una mare, hi ha famílies monoparentals, hi ha dos pares, hi ha dos mares. Llavors, als espais com el CAU o l'Esplai, podeu educant això o doneu visibilitat en aquesta diversitat?
8: Jo fins i tot crec que és un tema com que ja va molt més enllà de la meva generació de monitors, com a mínim. En plan, jo quan era petit ja recordo les autoritzacions que ens donaven per marxem de colònies, marxem de no sé on, sempre ficava pare, mare o tutor. O sigui, és una cosa com que està bastant... Sí. I també no ens referim a les famílies com a doneu-li això als pares, no, és doneu-li això a la vostra família. En plan, és com que no hem estat mai tan encursetats en el terme de família tradicional, sinó que sempre hem com...
9: Sí, ho vivim de manera natural. Però també perquè és el que veuen a les sortides i entrades, almenys del CAU de l'Esplai, suposo que també, que venen avis, àvies, tiets, tietes... No tothom té un pare i una mare.
4: Clar.
9: Llavors, tampoc no fem un esforç de com parlar-ho, treballar-ho, perquè és el que veuen en les entrades i sortides.
4: I hi ha coses que encara costen o en general creieu que està tot bastant sota control?
8: Hi ha coses, o sigui, sempre hi ha coses que costen, si no el CAU i l'Esplai no existiria. Sí. Però sí, per exemple, el tema del consentiment, és una cosa que està allí run-run sempre, no sé.
4: Sí, pel fet de que igual no entenen el del no és no o...
8: Sí.
9: I a vegades també posar els propis límits, els costa una mica, a vegades... Que t'agrada això que t'estan fent? No. I
4: igual
9: per
4: no
9: què
4: comunica.
9: No ho estàs dient?
3: A plantejar-se, no? A lo millor que no, potser no s'arribarà ni a plantejar-ho. Doncs vosaltres també oferiu aquesta porta oberta de dir, ei, anem a qüestionar, no?, aquestes cosetes que assimilem com a naturals. I... Molt bé. Molt bé, és que...
4: Al final, o sigui, també penso que són espais que és molt important que ells s'hi sentin, no?, còmodes. Feu també activitats perquè ells puguin relaxar-se, treure's aquestes, no, aquestes caretes, perquè al final, sobretot, sempre, sempre són molt influenciables, però quan estàs a l'institut, al col·le, t'importa molt el que pensin els altres de tu, i moltes vegades no comuniquem quins són els nostres límits per por a ser rebutjats. No sé si també parleu d'aquest tema de l'autoconeixement, d'autoacceptació.
9: Sí.
8: Sí. La veritat que
9: tenim
8: sí.
9: La sort de que el cau i l'esplai és com una bombolla.

0: sigui...
1: Que ja tenen una certa sensibilitat aquelles famílies,
0: sí,
1: no?
0: Sí, normalment sí.
2: Bueno, sí, clar.
3: Òbviament que hi ha de tot.
2: Clar,
3: sí, però millor no és el mateix una escola...
2: Clar.
3: Sí. Que...
2: És com més, o sigui, no nicho, però sí que les famílies quan els apuntaran cap a un esplai,
3: ja
2: la majoria saben on van. També és cert que l'esplai últimament estem fent un viratge. O sigui, jo quan era infant sí que les famílies, diguéssim, eren com de... rotllo esplai, cau, però ara últimament estem com bastant orgulloses de l'assemblea perquè com tenim famílies que dius, vale, tu potser no ets família prototípica de l'esplai, diguéssim, de fa uns anys, però estàs allí dissabte rere dissabte perquè creus en el projecte igualment i dius, doncs, a tope amb tu, la veritat.
3: Bueno, final, la primera vegada.
1: I reconeixen el benefici pels seus fills i seves filles, no?, de portar-los.
2: Sí.
4: Perquè hem parlat del tema de les convivències, però què feu cada dissabte, per exemple, això que deies, dissabte rere dissabte?
2: Clar, o sigui, nosaltres a l'esplai fem els dissabtes al matí, rotllo de 10 a 1, que és com els el que fem durant el curs de normal, després colònies fem, intentem fer una vegada cada trimestre, i campaments, aquest any hem fet farà uns mesos la Setmana Santa, i bueno, a veure si a l'estiu també ens tornem a animar, però bueno, el que fem dissabte a dissabte és activitats sobre temes que, per exemple, jo porto al grup de mitjans, ens diu, al principi de curs fem una pluja d'idees de temes que volen parlar i nosaltres doncs, els hi preparem un dia amb dinàmiques, jocs, per tractar aquests temes.
4: Vale, que són temes que poden ser també de tema sexualitat...
2: Exacte,
4: o...
2: sí, sexualitat, límits... últimament s'està repetint molt també tema xarxes socials, ens estan insistint, o sigui, sí.
0: Nosaltres igual, però a la tarda. Nosaltres ho fem de 4 a 7 i és el mateix. El primer dia del trimestre fem una dinàmica per preguntar els seus interessos i a partir d'allí anem treballant. També hi ha vegades que els interessen coses, però tu veus que aquell grup necessita treballar una altra cosa que no t'ha demanat. Mm-hmm. Llavors, com fer un...
5: L'equilibri, no?
0: Sí, un equilibri entre les dues coses.
5: Molt bé.
4: Quines són les coses que més us han sorprès que us hagin preguntat o que hagin necessitat ajuda o alguna conversa que us hagi impactat especialment? Recordeu alguna cosa que guardeu?
0: Clar. Jo és que sempre he portat les branques més petites. Llavors, sí que és veritat que els nens més petits no et venen a fer preguntes directament.
4: Són més que ho veus.
0: Sí, tu ho veus en dinàmiques que tenen, en la manera de jugar, en... de cop estàs fent una activitat i deixen anar un comentari que... Ui! Llavors, la pregunta la fas tu. Això que has dit, per què ho has dit? Què en penses? Llavors, sí, els petits ets tu més el que fas les preguntes segons les actituds que veus.
2: Jo he portat més mitjans, grans i joves, i és com més al contrari, no? Ells et fan la pregunta. Per exemple, a campaments ens van demanar, anem a fer una nit de safreig. I nosaltres, vale, una nit de safreig. I llavors surten les preguntes, i això, i l'altre, i no sé què. I llavors doncs tu dius, bueno, jo penso això, o a mi m'ha passat això. I ells com que també s'ho apunten en certa manera.
5: És que un bon safreig, bueno, és un detonant per moltes coses,
0: sí,
5: i per créixer, i per aprendre, i per compartir. Que guai.
4: Bueno, doncs ara que hem fet una miqueta de conversa de tots aquests temes, anem a la part de la bateria de preguntes ràpides. Jo us faré unes preguntes. Es tracta de respondre-les com amb una o dues paraules superràpid, el primer que us vingui pel cap.
5: Sense por.
4: Vale? I així pues, us coneixem una miqueta més. Llavors, començo. Una paraula clau per educar en sexualitat.
0: Naturalitat.
2: Comprensió.
4: Molt bé, molt bé. Una cosa que us hauria agradat saber quan éreu adolescents.
0: A mi m'hagués agradat apuntar-me al cau abans.
4: Vale, per fer convivències, per compartir,
0: sí,
4: per aprendre.
0: Sí, per aprendre, sí.
4: Molt bé. Una frase que tots els monitors haurien de tenir clara. O una cosa que tothom hauria de tenir superclar. Un valor, un...
2: Buah, jo crec que el respecte és el principal i és la base de tot.
0: I... A mi m'agradaria afegir que educar com a cap és educar com a referent.
4: Clar, que al final ells han de ser qui estan intentant ensenyar que haurien de ser els altres, perquè al final, si tu no ho fas, ells et copiaran. És com la mare que diu, no fumis amb el cigarro a la mà, no? Doncs ets el seu referent. I un consell per famílies que no saben com parlar d'aquests temes de sexualitat i de més, què els hi diríeu?
2: T'imagines? Porta-la a l'esplai, que li parli.
4: Apunta'l.
2: No.
0: Sí, sí.
5: Clar.
2: Però és...
3: No, però, bueno...
4: Aviam. També, sí, també, sí. Com a...
2: També com a... Que no tinguin por a parlar-los o fins i tot més aviat escoltar-los. De que si un dia l'infant li diu de parlar alguna cosa, no li diguis, no tinc temps o no sé què, sinó intenta aprofitar del que el teu infant se t'està obrint i no parlis tu per sobre, deixa'l parlar.
4: Ja, que s'expressi, sí. Veure per on va... Mm. Molt bé, molt bé. Molt interessant, oi, aquesta conversa?
5: Sí.
4: M'encanta molt.
5: Donaria per molt.
3: Ai,
5: aquí.
3: Jo m'encanta perquè...

0: episodi que jo he dit, rei, està aquí com orgullosament veient-nos a mi.
1: Clar.
0: En plan, que bé lo
1: hagi. Bueno, és que avui és un episodi fet a mirar. Sí, home, i tant. Sí, sí.
2: És que educar no és només ensenyar a fer nusos o a muntar una tenda o cantar una cançó al voltant d'un foc. Educar també és crear espais on una criatura pugui fer una pregunta sense vergonya, que se li doni resposta als temes que li incomoden o que li pertorben, no? On un adolescent pugui dir, crec que m'agrada una noia o un noi i no passi res, no? I tingui algú pues que pugui escoltar-lo, on algú pugui aprendre que estimar pues no és controlar ni respectar pues sempre els nos i els límits dels altres. Per això el lleure i totes aquestes activitats de treure'ls fora del seu nucli i juntar-los i fer aquestes activitats és tan important, perquè entre excursions, jocs, colònies, també s'aprèn a ser persona, no? I a viure en societat, i això al final crec que pot canviar una vida, la vida de la persona, l'haver tingut aquesta experiència i l'haver après amb monitors tan meravellosos com sou vosaltres. Exacte. Així que moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. No marxeu, perquè seguim amb l'ensabonada.
1: I seguim una setmana més, estem a l'ensabonada, que això no s'atura. I ara ve una bona traca de plans per acabar el maig i començar el juny com cal. Que és un mes que ens agrada molt.
2: Ens encanta, és el nostre mes.
1: És el nostre mes. Comencem apuntant, ja agafeu les agendes, obriu-vos i apunteu-vos. 29 i 30 de maig. Molt bé, Zafiro, agafa boli.
3: Jo agafo el boli, 29 i 30.
1: 29 i 30 de maig.
3: Maig.
1: Arriba el Tetafest. Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. Guita, quin cartellàs.
0: Ai, Lia Cali!
1: El Tetafest. El coneixíeu, el Tetafest?
3: Home, i tant.
1: Sí, bueno, per cap a Vall de Tarragona es coneix més, però cap aquí, jo quan ho vaig veure dic, ui, això jo no ho coneixia. Lia
4: Cali, l'hem d'anar a veure, tu i jo.
5: És veritat.
1: Doncs el Tetafest és un festival feminista i amb les coses molt clares. Mentre a Europa el 92% dels caps de cartell són homes, aquí el 100% són dones.
3: Sí,
1: totalment.
3: Sí, senyora.
1: Com cal, és que és necessari, cal que reivindiquem tot això. El cartellàs que tenim aquí al darrere és, on ja podeu veure, tindrem noms com la Lia Cali, Queralt Laós, Sandra Montfort, Vanessa Martín i moltes més, moltes més. Però no és només música, és que és visibilitat, participació i sororitat. Cultura feta per dones, espais compartits i referents reals. Així que no us perdeu cap detall d'aquest festival, perquè si voleu saber-ne més o inclús comprar els tíquets, teniu tota la informació i les entrades a Instagram @tetafest i allà trobareu els enllaços a la seva web per poder-ho aconseguir tot i tota la informació i trobar tots els altres artistes del cartell. Brutal. Ja planazo.
2: Planazo. Mateix, ja,
0: anirem.
2: Alosa
0: ho està parlant molt, eh?
1: El què?
0: Alosa.
1: Ah, sí, t'està agradant, eh?
0: Bueno, no, o sigui, que ho està patant.
1: Ah, que ho està patant, que ho estàs... Bueno, sí, és que al final tot és obrir camí. I després, a més, el següent esdeveniment que us parlo avui, guardeu-vos forces, perquè el 6 de juny arriba la gran Unicorns Pride Ebre 2025!
3: Bueno!
1: Zafiro!
0: Ai, mira!
1: Atenció!
2: Zafiro, vaya tela, l'humo!
1: Cartellàs, si la meitat de cares han passat per aquí, per aquest plató, ja...
2: Ah, mira, la Brigita!
1: La Brigita, la vaya tela, l'humo...
3: L'humo Marlos!
0: Jo no, te me'n conec!
1: Aquí?
0: A l'Otem!
1: A l'Otem! Ah, doncs és que...
0: Sí, el conec!
1: Sé qui és. Ah, sí. Coneixes en part... Bueno,
0: sí.
1: Saps qui és?
0: Sí.
1: La seva música.
0: Crec que tenen el seu número, no ho sé.
2: Oh. Contactes.
1: Ah, això sí que sempre ets el bo, Maria.
3: No, això s'ha d'explicar, eh?
1: Ara en parlem, ara ens ho expliques, eh? Ara. Doncs sí, senyor, arriba l'Unicorn Sprite, que és el gran esdeveniment a Roquetes, la de les Terres de l'Ebre, recordeu?
2: És que és molt important dir-ho.
1: Roquetes es vesteix d'orgull per celebrar 5 anys de resistència rural amb festa des de les 7 de la tarda fins a les 4 de la matinada amb una cap de cartell espectacular. Tenim... A Mayo. Mayo és, va estar...
0: Pues
1: és
0: junio, Benidorm.
1: Ja, calla. Va estar... Que mal. Que mal, Maria. Però m'agrada molt com a nom artístic.
4: Mayo.
1: M'agrada molt.
0: M'agradaria saber per què.
1: Venia del Benidorm, també havia passat pel Benidorm, pot ser? O per exemple, tot això, vull dir que tenim a Mayo, està acompanyat també per Hugo Marlo, com hem dit abans. Tenim a Luzbel de Montiel, guanyadora flamant de Delta Drank 2026, que la Sofia també la coneix.
2: Reina.
1: A Frida Later, la segona classificada de Delta Drank.
0: De Reus.
1: I l'esperat bingo amb ploma amb les nostres estimades Zafiro d'Or i Vallatela Versace.
4: Bueno.
1: Què?
4: No haureu vist unes boles de bingo millors que les nostres.
1: Ai, quines ganes de veure-les.
2: M'encanten les teves boles.
1: De posar la mà i remenar... Ah, no, això... Ah, sí.
4: També remenem, també.
1: Anava a dir això, és com el gibrell, no?, de remenar les boles.
4: S'ha de dir que tothom hi ha d'anar a Roquetes, s'ha d'anar... Oh, ja ho deies tu, s'ha de reconèixer la gran tasca que fan, eh? Des de la ruralitat, ja 5 anys, que mouen a tot Catalunya i part de Castelló, eh?
1: Moltíssima gent hi va, moltíssima.
4: Sí. Poc se'n parla.
1: Doncs és una nit per reivindicar, però també per gaudir, estimar-nos i fer comunitat del territori i, a més, de trobar-nos amb joies com la Zafiro i companyia. O sigui que... Què més voleu? És un planàs, apunteu totes les agendes. I, de moment, avui, ho deixarem aquí, aquesta ensabonada. Que si us queixeu que no hi ha plans és perquè no voleu, vull dir que hi ha coses, que ens veiem als carrers, als escenaris i a les pistes de ball. Però avui, excepcionalment, no donaré pas a l'aigua barreig, sinó que donaré pas a la meva companya Maria amb la seva esbaldida, perquè avui, a més, alguna coseta especial ens porta. Sí. Així que donem pas a l'esbaldida.
0: Doncs avui, com he dit, no marxem de viatge, em sap greu, ja ho sé, però... Aprofitant que tinc aquí aquestes personetes, he fet una altra cosa. Així que...
1: Pillareu.
0: Un joc que ens agrada jugar a nosaltres, sí. Vale? Jo faré unes preguntes i faré A o B. I vosaltres heu de dir A o B. Bueno, A o B no, sinó...
4: La resposta.
5: Sí, perfecte.
2: Que aquest preferiu entre dues opcions.
0: Exacte.
4: Molt bé.
0: I el temps... ¿Te preparas?
5: ¿No temps?
0: No, ya el temps comença.
4: Vale.
0: El tiempo lo calculo yo.
5: Vale.
0: Lo calculo yo. Vale.
4: Si qualsevol cosa digueu, pastanaga!
2: I ja està.
4: Clar, vull dir... Cuidado.
1: Aprofita amb les eines que tenim.
4: Clar, pastanaga.
0: Vale.
2: Llavors, què preferiu?
0: Un, dos, tres i... Què preferiu? Tres infants que ploren o un infant que ha vomitat?
5: Tres infants que ploren.
4: Sí, 100%.
5: Totalment.
0: Dos. Pluja tot el dia o calor extrema?
5: Calor extrema.
4: Sí, calor.
0: Tres. Infant enganxat a tu que no para o infant que desapareix?
5: Enganxat.
0: Una cosa, que
1: bueno, sí, ha desaparegut ja.
0: Excursió llarga o activitat curta però intensa?
5: Excursió llarga.
0: Sopar tard o despertar-se massa aviat?
4: Sopar tard.
0: Improvisar o portar-ho tot planificat?
4: Portar-ho tot planificat.
0: I la realitat? També?
4: Portar-ho tot planificat.
0: Sóc
4: Capricorn, em sap greu.
0: Ser estricte o flexible, com a monitor, com a cap?
5: Flexible.
0: Sí, sempre sou el polibó?
5: És que depèn del moment. Hi ha vegades que dius, ja està. Ja estic.
0: Animar molt o observar més? Sou d'animar més o d'observar?
4: Jo crec que observar, tot i que a vegades també animo. Tiro més per observar.
5: Depèn del moment.
0: Vale. Fer de líder o passar més desapercebut? O desapercebuda?
5: Jo, amb els infants, sóc una mica líder. Sí.
4: Sí, jo crec que dins de l'equip de Monis també.
0: Rutina clara o caos controlat?
5: Rutina clara.
0: Sí. Excursió o estat local?
4: Local.
5: Excursió.
0: Uepa, primera diferència. A la 11, eh? Manualitats o jocs moguts?
4: Jocs.
5: Sí, jo també.
0: Joc de nit o gincana de dia?
5: Gincana de dia.
4: Joc de nit, 100%.
1: Diu.
2: Era molt guai.
0: Cançons o danses?
4: Cap.
1: A dormir.
0: Ell és el que està fent fotos o vídeos mentre tothom està, no?
4: Ah.
0: O preparant la segona activitat.
4: També.
0: I tu?
5: Danses.
0: Danses. Activitat de reflexió o pura diversió?
4: Reflexió.
5: Les dues. Primera de diversió i després la de reflexió.
2: A descansar.
5: Clar.
0: Infant que no vol menjar o infant que no vol dormir?
4: Que no vol dormir.
0: Sí?
6: Sí, sí,
0: 100%. Uala, jo hagués dit no menjar.
2: Jo hagués dit no menjar.
6: És que el menjar és...
5: Sí, jo també, jo també no dormir, eh?
0: Sí?
6: És que no vull
5: dormir.
6: Menjar, no sé què, i...
5: No menjo, però no, no vull dormir, s'acaba dormint.
6: Sí.
1: Tardora.
5: Sí.
0: Cantar
6: 20
0: vegades la mateixa cançó
6: o
0: inventar-se la nova.
6: Cantar 20 vegades la mateixa.
5: Sí, sí.
0: Teniu cançó especial així que us agrada?
6: Depèn, per ocasions sí.
0: Com quina, digues alguna?
6: Oi, per despertar el bon dia, no? O alguna de tecno també, depèn així.
0: Ah, tecno, eh?
6: La del rovelló.
0: Ah, oh, oh, el rovelló.
1: Però versió tecno.
6: Versió tecno. Sí,
0: sí.
6: Va,
0: vale, vale, vale. Tu alguna?
5: Les 5 cançons que fem per cada àpat, que en tenim moltes i sempre fem les 5 mateixes, el nyam-nyam, el molt enciam...
0: El molt enciam a mi m'encanta. 18. Fer callar o deixar fluir el caos?
5: Deixar fluir el caos fins que arriba un punt que ja, ja està.
0: Bravo.
5: S'ha de parar aquí.
6: Sí, sí.
0: Sí? I per últim, teniu un fan preferit, tot i que no s'ha de dir?
4: Pillados.
5: Cada un té la seva cosa.
6: Clar.
0: Però... No,
4: no, no.
5: No, jo aquest any, per exemple, bueno, normalment, no? Però el grup d'ara jo estic molt contenta.
0: Que guai.
5: I tots ells són perfectes. Wow. El meu grup de fullets és perfecte.
2: Que correcte.
0: El teu grup es diu Fullets?
5: Sí, jo sé.
0: I el teu?
6: Macabeus. Oh.
0: Molt bé, doncs fins aquí.
1: Molt bé. Molt bé.
0: És que jo volia saber,
2: aviam,
0: què preferien.
2: Ei, escolteu aquesta cançó?
1: Sí, mira, parlant de cançons ara aquí, el Remena Nena. Bueno, això que és una mica activitat d'esplai, això també, eh?
2: Sí.
1: Bueno, no sé si vosaltres us hi trobeu, de que feu remenar la canalla per buscar papers per fer sortejos o fer coses. Mm-hmm. Bueno, hi ha gent que li fa molta il·lusió, ser mans innocents, a vosaltres us toca pringar
0: us toca,
1: una mica.
0: Aquí decidim nosaltres.
1: Sí.
0: No
1: tenim
0: dret a decidir.
1: Entre els dos, però ho podeu fer entre els
0: sí.
1: dos.
0: Sí,
1: d'acord?
0: Vale.
2: Heu de treure una paraula.
1: Heu de treure una i... I a veure si se m'ho respondre, o no?
6: És que he vist una de fàcil, saps?
1: No, no, no es pot mirar. No feu trampa, eh?
6: No miro, no miro, però potser posa la mà a l'Aina.
1: Que nosaltres...
5: No, endavant, endavant, endavant. Sí. Confio plenament en la teva mà.
1: Vale. Que nosaltres no miro, hem d'explicar les normes. Uns monitors.
0: Aquesta!
1: Estem acostumats a explicar-les ells.
5: Aviam.
2: Quina paraula t'ha sortit?
6: Pangènere.
2: Pangènere.
1: Pangènere.
2: Què creieu que vol dir pangènere?
1: Mira, tu també t'has vist
0: el pan, pan, pan i el vino, vino.
1: Que anirem a veure.
0: No?
4: Pangènere, nen.
2: Ho podeu jugar, eh? No ho heu d'acertar.
1: Podeu ser creatius.
2: Què no sé us inspira dir. Aquesta paraula?
0: Ja no sé què vol dir.
2: Ni idea?
6: Doncs suposo que deu ser com, pues, com pansexual, pues, amb el, en comptes de la sexualitat, amb el gènere, no?
2: Vale. Llavors, què vol dir? Que igual no té un gènere definit? O...
6: És que jo ho equipararia al gènere fluid.
2: Vale.
6: No sé.
2: Vale.
6: Sí.
2: Mm. Com tots els gèneres... Depèn del moment o del dia, pues, pots fluir amb la teva identitat de gènere.
6: Sí. Mm.
2: Què diu la Mare Enciclopèdia? Sí.
1: Pues anava a dir que molt bé, perquè la Mare Enciclopèdia, clar, diu unes paraules més acadèmiques, però bueno...
2: Però ens encanta escoltar.
1: Però molt encertat, perquè diu, mira, diu, pangènere, descriu una persona que s'identifica amb molts gèneres.
6: Vale.
1: Per vale. tant, pues sí, el concepte pan és aquest.
2: Vale, no, que tens diferents gèneres.
1: Sí, sí,
2: molt
1: sí,
2: bé,
1: sí, sí.
2: Molt
1: sí.
2: bé.
1: Molt bé.
2: Doncs et pots quedar la paraula de record.
6: La penjaré a l'esplai.
1: I la podeu explicar a partir d'ara, ja. O sigui, ara ja sabem una paraula més. Perquè, com diu la Mare Enciclopèdia, som mariques,
2: però no incultes.
0: Bueno, doncs fins aquí... El Sergi i l'Aina, però abans de marxar us hem de donar una cosa.
1: Sí, home, no marxeu amb les mans
5: dures. Oh, wow.
1: Mira!
0: És una xula!
1: Oh,
6: que xula!
0: Una per l'esplai.
2: Una mandrella amb orgull.
0: I una de pel cau.
5: És perfecte. Moltes gràcies.
2: Per portar les cordes del cau.
1: Tot.
0: I ha estat un plaer tenir-vos aquí.
2: Moltes gràcies per venir. Ha sigut una conversa super enriquidora i feu una feina molt important.
1: Sí,
0: sí que s'ha de donar valor a la... en el lleure i en l'educació no arreglada. I clar que sí,
1: home. I el jovent,
0: i aquest jovent
1: així,
0: no,
1: treballant, i impartint...
0: No, treballant perquè és feina, però que no cobren.
1: Exacte, per amor a l'art.
6: Són voluntaris.
0: A l'art, a l'educació, als infants, i perquè tinguem una societat millor.
1: Molt
0: així
1: bé.
0: Que...
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.
5: Adéu.
2: Adéu.
5: Adéu.
2: I ara donem pas a l'Aigua Barrets, que, com hem dit abans, per fi tenim Bifre, i així sense més dilació, Lídia, endavant! Yeah!
5: Que bé tornar! Hola!
1: Ai, família, que guai és tenir família!
5: Gràcies! Ai, que bé venir aquí!
2: T'hem trobat molt a faltar.
5: Jo he trobat molt a faltar venir, també.
1: Home, és
5: que... Tenies ganes de trepitjar aquest plató?
1: Home!
5: O sigui, em podeu explicar què és aquesta fantasia d'allò que heu muntat?
1: Sembla mentida que estem...
2: Mira la Tamiro, Ai,
1: com ja m'ho explicareu?
5: Safreig, això no sortia, eh?
1: No. Però, uau...
5: Aquell dia vull estar aquí jo, eh?
1: És que gairebé estem acabant la temporada i fins ara no puc arribar.
0: És que no vols esperar.
1: No vols esperar, això.
2: Perquè si tu tenies ganes de venir, nosaltres més de que vinguessis. Sí. Així que, què ens portes?
1: I que la gent ho demana, la gent ho demana. Sí. La gent li agrada que vingueu.
0: Sí,
1: ens pregunten, ens demanen.
0: Mira, que logo.
5: Ai, que bé.
4: Opa.
5: Nou logo, eh? Nova imatge corporativa que tenim.
2: M'encanta.
5: Xulíssim.
2: I què parlarem avui?
5: Doncs mira, avui farem una mica de... Deies tu, molt poti-poti, farem una mica de poti-poti perquè vam vingudis a la secció de Freya, que és la primera d'aquest superplató i la primera d'aquesta segona temporada. Sí. Doncs avui, bueno, primer de tot, donar-vos les gràcies al Sergi i l'Aina per la feina que fan, que és increïble.
4: Sí,
5: que des d'una cooperativa d'educació sexual... donem molt les gràcies que es puguin fer, doncs, no, aquest tipus d'acompanyament en l'educació no formal, que és molt necessari, i referents com ells i elles és increïble, així que moltes gràcies, de veritat.
1: Molt necessari, que
5: sí.
1: Guai.
5: Sí. I abans d'entrar en matèria, vull aprofitar l'altaveu, no, i la temàtica de l'episodi per fer una crida a les famílies.
4: El tanto.
0: Important.
1: Pareu l'orella.
5: Si us plau, famílies, aquest agent educatiu tan important que en moltes ocasions ens veuen com unes enemigues, a les educadores sexuals, no? Perquè és això, no? S'escolta la paraula sexual, l'educació sexual i... Oh, què has de venir aquí a pervertir, no?, a la meva criatura o a parlar-li de sexe a un infant petit, i és com... Vale. Doncs anem a parlar-ne una mica, famílies. No tot és sexe en l'educació sexual, que ja s'ha fet menció en aquest programa d'avui, i crec que és molt, molt important fer aquest incís, i si escolteu en algun moment que els vostres fills, filles, fillis, sigui a institut, sigui a escola, sigui a caus, esplais, faran tallers, faran formacions, coses d'educació sexual, en comptes de para cuidado, escandalitzem-nos, sinó que pensem o intentem preguntar de què es parlarà, interessem-nos.
2: Quina serà l'activitat?
5: Quina serà l'activitat? Quina serà la temàtica? I interessem-nos també com a persones adultes i famílies referents.
1: Clar.
5: En fer-nos també, no? De dir, ostres, puc ser partícip d'aquest taller? No? Puc escoltar? O
2: després comentar-ho a casa.
5: Clar, podem fer un treball a banda d'això, perquè és això, no? Es parlen coses que parlaven de límits, parlaven de consentiment, parlem de rols, són moltes coses que són la base de l'educació sexual. I és educació sexual per prevenir violències, no? Que ens agrada molt dir això, i és com, ostres, des de molt, molt, molt petites hem d'estar treballant aquestes coses, no? El que dèiem, de la importància dels límits, la importància dels rols de gènere, com construir, no, un espai segur perquè quan siguin més grandets, més grandetes, amb grups de grans, es puguin parlar de com està la realitat social, les discriminacions que patim, les identitats sexuals diferents que n'hi ha. Parlar de tot això amb una llibertat i sense un jutge de... O sigui, sense jutjar de res, sense prejudicis, perquè des de que som molt petites hem pogut parlar de tot això, no?
2: Perquè a la primera temporada ens ho explicaves, que quan feu tallers a gent més petita, realment comenceu parlant no de sexe, sinó de tots aquests temes.
5: Clar. O sigui, es comença per... Bueno, és el que deien els del Coi i l'Esplai, no? És consentiment i límits, no? Que és aquest temón tan gran que volem obrir ara, no? Parlem una mica més de consentiment, però és com, ostres, famílies, estem fent prevenció de violències. Estem fent una cosa molt important, no? Doncs creem aquests espais de llibertat, no? De poder créixer en llibertat. Doncs des d'aquí, no? És una crida de famílies, si us plau, no us escandalitzeu, no tot és sexe, que també està meravellós parlar de sexe, però hi ha moltes més coses que són també molt importants i molt necessàries.
1: I que agafem aquestes oportunitats que potser hi ha generacions, les famílies, els que són els, no, els adults potser per generació no han tingut, inclús m'hi puc incloure, no hem tingut aquesta educació, no se'ns ha costat a nosaltres. Doncs ara les generacions més petites que tenen la sort de que se'n puguin parlar, doncs famílies, sumem-nos-hi, no? Perquè ens n'enriquirem tots els infants i nosaltres.
5: Clar, és que m'incluc també com a generació que no ha tingut educació sexual per part d'absolutament cap agent educatiu, no? Doncs si ara tenim l'oportunitat de que diversos agents educatius ho podem fer, no? Siguin els plais, els caus, a les escoles, a entitats externes com podem ser nosaltres, famílies, ostres, és molt enriquidor.
1: Totalment.
5: A nivell d'identitat, de llibertat i a nivell de salut, també, no? De poder conèixer el teu cos, d'entendre't què et passa, de poder anar al metge i saber, de dir, vale, doncs vinc per aquest motiu o entenc una mica el que passa al meu cos, els canvis del meu cos, no? Que és molt, molt important.
1: Molt bé.
5: Doncs dir que no som enemigues ni un perill, d'acord? Que hem de ser aliades.
1: Molt bé.
5: No? Tots els agents educatius hem de ser aliades.
0: Sí.
5: Molt bé. Doncs, ara,
2: dit això,
5: obrim el temón, no? Que és el consentiment del que ja s'ha parlat molt en aquest programa, però vull fer encara més incís, no? Per què té món? Perquè s'ensenya poc i s'ensenya malament. Vale? Perdoneu que ho digui, però és que no acabem de tinar com parlem de consentiment. No? Que això m'ha passat a mi, ens passarà a tothom, no? Que tenim doncs, els típics conceptes de només si és sí, no és no, no? I això de saber posar límits, dir que no, ojo, no m'ha desatrapeteu, que o pastanaga, que m'ha encantat això de pastanaga.
1: Sí,
5: ho penso extrapolar perquè és un concepte meravellós, això. És increïble. Això està molt bé, d'acord? O sigui, no li vull treure el valor a saber ficar límits, a empoderar-se i dir, ei, sé quins són els meus límits, s'han de parlar de límits, no? De fet, fa un mes o així vam anar amb el CAU a fer una activitat sobre límits i consentiment, no? Això és molt important. Però, què passa? Que tenim la costum també de ficar el focus en la persona, no?, que rep l'acció. I hem de ficar una mica més la mirada en la persona que exerceix aquesta acció.
2: La violència, sí.
5: Que pot ser violència o pot ser una acció com hola, nena, com estàs? No? Aquest que t'estic fent jo ara et puc estar incomodant moltíssim. Jo no tinc el teu consentiment per fer
2: per
5: això.
2: Per tocar-me.
5: Això que acabo de fer no està bé, no? I són coses que no ens adonem. No? Pues com el típic de fer dos petons.
2: Sí. O demanar-li un nen petit que et faci un petó. Igual no vol.
5: Clar. Per exemple. No?
1: Ho tenim molt integrat, com molt naturalitzat.
2: Sí,
1: no?
2: Com obligar i tot. Vinga, va, fes-li un petó al tiet. Pues igual no té ganes de fer un petó.
1: I ho hem vist, i hem conviscut amb generacions més grans, que per ells potser...
0: I el rebuig, perquè és un rebuig al cap i a la fi. Per què no pots un petó? O sigui...
1: Bueno, clar, és que aquí hi ha molts temes, eh?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, és un tema que obre
0: no
1: altres subtemes.
0: I a tu sí, per què?
1: Sí.
5: Clar, llavors, o sigui, el fet de dir a una criatura això, com trenques amb el seu consentiment, o s'han barallat, va, feu-vos una abraçada, no?
1: Bueno, una abraçada, mira, encara, però jo he arribat a sentir coses de fer-se petons i fer-se coses, perquè dius, uf, em sembla encara més violent que la baralla que han tingut,
0: clar,
1: saps?
0: O sigui, sí, és com...
1: Ai, no sé,
5: parlem
1: tu una taula de diada.
5: Clar, no? Plantem una mica les distàncies i que cadascú doni el seu punt de vista, però una mica el contacte, no? O com a persones adultes, quantes vegades hem fet dos petons a una persona que no es venia gens de gust.
2: Ja.
1: Home.
0: Sí, sí.
5: Però gens.
1: Sí, sí.
5: Llavors, ostres, on està aquí la importància? Doncs la importància de saber també una mica interpretar el llenguatge no verbal de la persona, no? Que tens, per això dic que treure una mica el focus a la persona que rep l'acció i ficar-ho a la persona que fa l'acció. De dir, vale, jo sé ficar els límits, considero que soc una persona que fica límits, que m'he treballat molt, sobretot des de que treballo en aquest àmbit, amb mi Freya, però m'he trobat moltes situacions en les que, doncs, no me sento del tot còmode, potser, o no em surt dir... No? Trobes la persona, no?, que et ve a fer dos petons, no?, i
2: no saps com frenar-ho.
5: No saps com frenar-ho, no? I dius, a veure...
1: A part, és delicat perquè és un moment molt ràpid, en què passen coses molt ràpid, no?
5: Ai, te'n fa i dius... Quines poques ganes, no?, d'això. O les frases típiques de... Tracta els altres com volies que et tractessin a tu. No? Aquesta frase, que pot ser molt innocent o pot ser molt maca, té el seu perill darrere també. Perquè, com m'agrada que em tractin a mi, potser no és com vosaltres que estàs fent altres.
1: I tant, és veritat.
5: No? Perquè, a veure, Mary, querida, no? A tu potser t'encanta que t'abracin quan et saluden, però a mi potser em fa molta angúnia anar amb l'olor d'aigua de roses de tu colònia tot el dia a sobre, saps?
2: Sí.
5: Dius, pues, bueno, pues potser no em veig gens de gust, Mary, sí. Carinyo. Però potser la colònia de la Nora, que sí que m'encanta, pues no em molesta.
2: Sí,
5: i no, okay. I no m'importa fer una abraçada a la Nora, per exemple, no? O sigui, el pensar que tothom, no? Allò de tractem a tothom, com pensem, si preguntem com vols que et tracti, no donguis per fet les coses, no és com, pues, no. Això, no? A mi no m'agrada una cosa que a tu potser t'encanta, o potser hi ha una cosa que amb tu no faria, però que amb el Quim sí. O va pel context, potser avui vinc més contenta i us abraçaria a tothom i en l'altre dia que parlo que sigui estic més rància, que estic amb tot el meu dret del món i no faré aquesta abraçada. I m'hi trobo, no?, pues, en situacions que t'has d'abraçar perquè ja ho has fet un cop.
2: Perquè toca.
5: I ja crees aquest precedent, sí. No? Ja ho has fet, ja ho he de tornar a fer. Doncs tot això també és consentiment.
4: Aleshores, el límit, clar, s'ha de deixar clar, no el posa la persona que el rep. Vull dir, jo no puc dir-te, no, això...
2: Això pot ser,
4: perquè és el meu criteri, no? Clar. Vull dir, hauríem de respectar el límit de l'altre, que sigui l'altre qui posi el límit, no?
2: Exacte. Quan ens comencem a relacionar amb altres persones, doncs poder no donar per fet mai res i sempre parlar d'on estan els seus límits i fins on tens el seu consentiment per fer certes coses, ja sigui al llit o no, o no amb altres.
0: Per exemple, treballant amb infants, que jo sé, em sembla, tinc un vincle amb un infant, no? Plan, a l'escola, plan, ai, em dones una abraçada, o sigui, abans potser li hagués fet jo l'abraçada directament, i és un, ai, Pepito, em vas donar una abraçada? Sí, doncs, pues, no, vale, doncs, pues, si tens ganes, sí, aquí estic,
2: o preguntar,
0: saps?
2: Et puc fer una abraçada, o et ve de gust que ens fem una abraçada, no envair, no, a l'altra persona directament, molt és molt important.
5: És molt important preguntar, i molt important llegir el llenguatge no verbal de la resposta de la persona. No,
0: pot dir que
2: sí. Però igual et diu que sí, però t'està dient que no amb el cos.
5: Això de només si és sí, no és no. Bueno, és que a vegades un sí també és un no.
2: Ja.
5: Saps?
1: Sí, sí. Et toca dir sí, sí, o per aquesta, no? Inèrcia que
5: jo crec que està cara d'incomoditat de...
1: Però ja ho estàs notant.
2: Ho
5: estàs veient, no? Pues és aquella importància, no, del llenguatge no verbal i de que la persona que està fent qualsevol acció pues, sigui capaç, no?, de mirar l'expressió de la persona. De... Això li està agradant, una abraçada, una persona te la torna. Si una persona te la torna més així, pues, diu, pues, potser l'estic incomodant. Va, perdona, no? Sí, sí, que no t'he preguntat l'abraçada. Ostres, és millor incomodar amb una pregunta que no incomodant i envaint l'espai. Clar, és molt
4: però a vegades m'estimo més que s'incomodi l'altre que no que m'incomodin a mi si jo pregunto. Però,
0: i
4: no,
0: molt bé.
4: Clar, però carinyo, o sigui, no ets tu el protagonista aquí de tot.
2: Molt bé.
1: Jo això de fer la pregunta és algo que, mira, una de les coses, entre tantes, que m'ha portat als safrets, que és una obertura de mires i de ment i de conèixer un col·lectiu que fins ara només coneixia el que hi havia al meu metre a la rodona, no? És agafar aquesta sensibilitat de cara als altres, de cara a les altres persones, no? Els pronoms, tot això... Tu pots fer una lectura d'una persona externament, o sigui, ara ja em desvirtuo del tema, però seguint amb el tema de les preguntes, no? Que abans... potser per inèrcia tu llegies una persona d'una manera i la tractaves amb aquell gènere, no?, per la lectura que tu feies, sí. Però no saps aquella persona per el que està passant i per el que vol. Pues, ja fa com un temps ençà que aquesta sensibilitat la tinc i encara que es pugui crear una situació rara al mig...
2: A vegades sí,
1: sí,
2: però és millor.
1: Però dic, és que segurament que aquella persona estarà més bé i més tranquil·la si sí. Jo li pregunto com vol que, amb quin pronom vol que em dirigeixi a ella, a ell... Que
2: no t'hi fiar-la.
1: Exacte, ficant el peu a la gallera. I mira, és que preguntar, parlar, la gent s'entén, això és supernecessari.
5: Sí, i per això també dins de l'educació sexual i la prevenció de violències és tan important parlar de diversitat. Perquè com bé ho dius tu, no? com el col·lectiu i com aquestes maneres de tractar-nos i d'haver-nos d'acostumar-nos a les dissidències ha fet que tot això també formi part del consentiment, no?, i dels límits. Tot això, poder portar-ho a la infància i criar sense aquests prejudicis i amb aquesta llibertat és molt, molt important. No? I volia acabar amb aquesta conclusió de revisem-nos els nostres límits, qüestionem-nos els nostres límits, respectem i empatitzem amb les altres persones i sobretot tinguem molt en compte el llenguatge no verbal de qui ens apropem i de qui parlem. No?
2: Molt bé.
7: Clar, sí.
5: I us porto...
4: Ai. Més coses, reina.
1: Home, que no paris, això.
5: És que arriba... Feia tant de temps que no venia, que jo aquí porto una quantitat de coses.
1: Un pou... Nosaltres som uns aprets, però vi freies un pou de saviesa.
0: Sí.
2: Digues, digues.
5: Bueno, un pico tant de confiança que després la pifio, eh?
1: No, però mira, equivocar-se és d'humans.
5: Això és cert. Nosaltres ens equivoquem molt, eh?
1: I tant, i d'això s'aprèn.
5: Home. Bé, doncs després d'aquesta xapa...
1: Encantat.
5: Necessària, necessària. Què us sembla si rematem un petit joc de preguntes?
1: Vale. No, avui estem jugant més, avui.
5: Sí.
1: Què passa, avui?
5: Perquè arriba juny, sí. Arriba la festa, aquí la caloreta, i clar, estem
1: tot
5: més
1: tispiretes.
4: Jo ja trec el bar, per si de cas.
1: Va, treu-lo, perquè estem fent una mica de calor, ja.
5: A veure, hem dit que l'educació sexual són moltes coses, no? Moltes coses. Doncs anem a fer un mite o realitat sobre unes frases, vale, que estan basades en dubtes i preguntes que ens han fet infants i adolescents a les aules estallers.
2: A Bifreia.
5: A Bifreia, exacte. Llavors, anem amb el primer.
0: Responem alhora?
2: Sí, jo crec que sí.
5: I si no, si doneu diferents opinions, doncs justifiqueu-la, com diuen.
4: Justifica su respuesta.
5: Justifica su respuesta. És un senyal de salut que el flux vaginal destinyeixi les calces.
2: Jo crec que és un mite.
5: Comencem forts, eh? Comencem forts, eh?
2: Sí, sé que passa perquè és més àcid i llavors pot passar que et decolori la calça, però és important que passi? Si no passa, estàs malament?
0: No,
2: jo penso que no.
4: Jo les calces no les porto descolorides.
0: No portes calces, tu.
4: Més basqueta.
1: Hi ha coses que no es diuen, Maria. Clar, l'orina, per exemple, l'orina és àcida, també és molt àcida, no? Mm-hmm. Però a mi
2: però passa més amb el flux de les vagines. Clar,
1: doncs que no.
2: Les persones amb vagines no i vagines biològiques, passa.
5: Important.
1: Pues jo he de dir NCNC, no?
5: No sabeu el context, no? Sí. M'ha fet gràcia el comentari de... No ho havia plantejat mai, perquè... És que...
2: Sí, passa, però...
5: Clar, però és una pregunta que va sortir fa molt poquet a un taller d'una nena de sisè de primària, que va ser com, gràcies per fer aquesta pregunta, perquè és una cosa com que ningú es planteja, i jo recordo ser molt petita...
2: I preguntar-t'ho.
5: I pensar, ostres, o sigui, amagar una mica les calces, en plan, que ma mare no, és que no estic entenent perquè la meva calça està tacada, saps?
2: Mm. Llavors, què?
5: Llavors, és realitat.
2: És realitat.
5: És realitat.
2: És un signe de salut.
5: És un signe de salut.
2: Per tant, si no se't decolora les calces...
5: Parlem-ne.
2: Oh, uau.
4: Alguna cosa tinc jo. No sé què ben bé, s'haurà de descobrir què em passa, perquè...
5: Clar, si convé deia la Nora... També la Nora és molt àcid, el pH del flux vaginal. Val, molt àcid, val. Que ja està fet doncs, perquè no entrin les bactèries, per protegir-nos no, de moltes bactèries i coses que puguin entrar, no? Que, sisplau, salut sexual, aquí, que estigui
4: molt
5: tot perfecte. I, clar, les tinyeix. Si tens unes calces de color...
2: Negres,
5: te les deixa com si fossin llegiu. Però és que unes verdes, unes blaves, inclús les blanques... En comptes de deixar-te les més blanques,
2: deia
5: com a groc. No?
2: Com a lleixiu.
5: És que és com a lleixiu.
1: Sí, almenys allò blanqueada la ropa,
5: sí,
1: però és que ni
5: però
1: això.
5: No. Però és normal, llavors, no ens espantem, no? Que digues, ostres, tinc les calces que no entenc què està passant aquí. És una senyal de que tot està funcionant bé.
2: Molt bé.
5: Que hi ha una bona salut amb el flux vaginal. Ara, que sigui amb, el que deies tu, vagines biològiques... I mirem-nos-ho, si no és així, que potser no passa absolutament res, però no està de més fer aquesta visiteta de control.
4: Passi de cas.
2: Podrem fer dues preguntetes més.
5: Vinga, passem a la següent, que és... És una falta de respecte negar-li un petó a un familiar llunyà?
0: No
2: ho és.
1: No és una falta de respecte.
0: I que a gusto te quedas.
2: Sí.
1: Pues no.
5: És que això és una qüestió que surt molt amb criatures que ho han fet menció abans, també al Recau i l'Esplai, i és preocupant, no? De dir, ostres, com es senten pressionats i pressionades a haver de fer petons a família. Sí, i que ja des de casa, no? Per això la importància de cridar les famílies. No pressionem aquesta criatura. És que fa molt temps que no ve la tieta.
2: Bueno, és que culturalment a Espanya es fan petons, però a altres cultures no. I és correcte, o sigui, pots donar la mà o saludar i ja està. Vinga, l'última.
5: Vinga. El penis és un múscul que es tensa quan la persona s'excita.
4: Pastanaga.
1: Pastanaga.
7: pastanaga, perquè no m'emociono.
4: No, que és broma.
1: És un mite, no? Tu et pots excitar sense que hi hagi...
2: O es pot...
1: Exacte.
2: Es pot... Quina és la paraula?
5: No sé, no contesto. El penis és un múscul que es tensa quan la persona s'excita.
2: O es pot tensar sense estar excitat.
1: És que, o sigui, pot, si tu pot... caus d'un balcó d'un setè pis i acabes allí fet una croqueta al terra, diuen que llavors fa... Sí, se la bandera.
2: Bueno, o pel matí, quan et lleves...
1: I excitat no vas, eh?
2: No.
1: Ja no vas.
4: Que has caigut d'un setè pis?
1: No, nena, no estaria aquí.
0: Ai, jo dic realitats per com és, però ni idea.
5: És un mite per diverses qüestions. Primer, el penis no és un múscul.
1: Ojo, cuidado. Això és nou, eh?
2: Cuidado.
5: No és un múscul, és un cos cavernós.
2: És un cos cavernós.
4: Sí. Torno a dir.
5: Cos
7: cavernós. Oh, cos
5: cavernós. És que sona potent.
7: Sona, així m'agrada més.
5: Cos cavernós,
7: carinyo, Bartola.
2: Això m'agrada molt. I per què més? És un mite?
5: Perquè, però bueno, exactament el que heu dit. O sigui, no només... o sigui, el cos cavernós, perquè es posi dura, no? S'ha d'inflar de sang.
2: Per tenir una erecció.
5: Per tenir una erecció, s'ha d'inflar de sang. Llavors, aquest cos cavernós, que està ple de foradets, com si fos una esponja, s'infla de sang i llavors allò, doncs, puja. Sí.
2: Però això no només passa per estar excitat.
5: Molt bé. Això, pot, això de fet, persones amb penis, totes les nits, un cop us passarà.
1: La trempera matinera.
2: Ah, i això deien un truc, que si tenies problemes d'erecció, et deien que et posessis un segell al voltant. Sabeu que els segells es trenquen perquè tenen els foradets?
5: Pues
2: deien, embolica-te'l amb un segell i si quan et lleves s'ha trencat vol dir que tens ereccions per la nit i per tant no estàs tan malament com pensaves.
0: Mira, una cosa, jo tinc una pregunta.
1: Senyor Carter, senyor Carter.
0: I aquí m'ho verà aquest debat.
4: On t'ho puc comprar segells?
2: Correus. Vols que te la segelli?
0: I si dormiu boca avall, també us passa?
1: Ah, llavors ja el batalàs té un forat.
0: Vinga!
5: Home, passa, passa. La logística després de com t'aixequi el que hagi passat allí,
1: ja ho sé, però passa.
2: Sempre aprenem tantes coses amb Ifreya. Moltíssimes gràcies.
5: Ai, a vosaltres per convidar-la.
1: Ens hem d'anar veient, sisplau, això, que no es perdi. Bueno, us podem anar veient també, sempre punts iridats i punts liles, la major part de festes del territori.
0: Jo sempre la vaig a visitar.
5: Sempre. Sí. La Maria mai falta.
1: Allí estan les Ifreya, anem-hi.
5: I estem amb un Fem Vibre a la classe, perdona que ho robo un segon, que estem fent projecte de comunitat de prevenció de violències masclistes i telefòbiques a diferents pobles del Baix Penedès, on fem una oca gegant on són les peces, fem un bingo LGTB, fem un compte a comptes i un mural. Doncs estarem per tot el Baix Penedès.
2: Tot això aneu anunciant al vostre Instagram, que pots recordar com és el seu...
5: @bifreya.educa, bifreya.educa, i allí unirem ficant tot, cartells de...
2: Doncs estarem super atentes.
5: Moltíssimes
2: gràcies per venir, Bifreya.
5: A vosaltres.
2: També al Cau, a l'Esplai, per haver vingut.
0: Sergi
2: i l'Aina, moltíssimes gràcies per estar aquí. I bueno...
1: Ja sona la música per marxar.
2: Sí.
1: Això ja és... Passa volant, el bo passa volant. Jo estava trist, però bueno, sé que hi haurà una propera, o sigui que ens tornarem a veure.
0: Jo ja sé per què estàs trist.
1: Per què?
0: I és perquè s'està acabant la segona temporada, s'aparell.
1: Ai, bueno, és que clar, cada vegada queden menys episodis, sí, és veritat.
4: Bueno, home, però clar. De moment, ens tornem a veure el 12 de juny, així que tothom us esperem davant de les pantalles.
1: Sí, però no us preocupeu, perquè d'aquí poc tindreu notícies noves.
2: També ens podeu seguir al nostre Instagram, podcast al safreig, o al TikTok, al Tun Safreig.
0: Recordeu, ens veiem el pròxim dia, el 12 de juny, a 2:15 de la nit a Spotify, i el dia següent, a quina hora?
1: A Televendria, 2:15 de la nit.
0: Molt bé.
4: Així que ja ho sabeu, carinyos, agafeu el detergent, el bot de detergent, que encara ens queda una mica.
0: Hola.
4: Perquè, ai senyor...

0: Beh, ma ti piace questo programmino?
1: Sì, molto.
0: Molto.
1: Anche sto ascoltando canzoni che non avevo mai sentito.
2: Perché sono tutti novità.
1: Esatto.
0: È per qua che serve. Lo dico perché da questo momento in avanti comincia quello veramente importante. Narcís Pallarès Domènech ens parla de tradicions romanes. Ciao, Narcís.
3: Bona tarda, amics oients de ràdio al Vendrell. Aquesta setmana toca crònica per parlar de tradicions romanes, que s'han convertit també en notícia d'actualitat, malgrat ser una tradició centenària i una tradició, una més, que germana catalans i italians. Avui som concretament al cor de la Roma barroca, al centre històric, al Rione Pigna, a l'antico Campo di Marzio, al Camp de Mart, per parlar-vos de la tradició de Pentecosta, que Roma té com a punt de celebració al Panteón. Ja hi hem passat alguna vegada altra vegada, i segur que hi tornarem, perquè el Panteón és etapa obligatòria a Roma per les seves múltiples facetes. Doncs bé, aquest cap de setmana el calendari litúrgic ens ha portat a celebrar la festivitat de Pentecosta, una de les grans dates del cristianisme. 50 dies després de Pasqua, aquesta celebració commemora la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols, un moment que simbolitza el naixement de l'Església i la difusió del missatge cristià arreu del món. Una festa plena de simbolisme, sovint associada al foc, a la llum i també al color vermell que recorda la força i la transformació. Aquest temple mil·lenari, el Panteón, és un dels edificis romans millor conservats del món. Es converteix cada any en l'epicentre d'una cerimònia singular. Durant aquesta celebració de Pentecosta, després de la missa de Déu, els bombers italians, els Vigili del Fuoco, pugen a la cúpula del Panteó i, a través del seu òcul obert, deixen caure milers de pètals de roses vermelles sobre els assistents. Una escena d'una bellesa extraordinària que simbolitza la caiguda de l'Esperit Sant sobre els fidels, just a les 12 del migdia, moment en què la llum del sol entra per aquest òcul. I ara anem a la crònica de tot, perquè aquest any, però, la gran expectació ha anat acompanyada també de moments d'atenció. L'interès creixent per presenciar aquest espectacle ha provocat una afluència massiva de visitants, tant locals com a turistes, i això ha derivat en aldarulls i empentes a les portes del Panteó. Molta gent ha intentat accedir-hi sense aconseguir-ho, generant situacions de nerviosisme i desordre que han requerit la intervenció de les forces de l'ordre pública i de seguretat. Una imatge inèdita al cor de la Roma turística, aldarulls per entrar en una església catòlica. Com us deia, Pentecosta ens ofereix també un punt d'unió cultural entre territoris que, tot i la distància, comparteixen tradicions i sensibilitats. Catalunya celebra la Pasqua Granada o Segona Pasqua. Festivitats locals, aplecs i tradicions, sobretot de Barcelona la ciutat. Catalunya i Itàlia, dos espais profundament mediterranis, on la religió popular, la vida comunitària i la celebració al carrer continuen tenint un paper central. A Catalunya, aquestes dates sovint s'entrellacen amb aplecs, festes majors i tradicions vinculades a la primavera. La Pasqua Granada o Segona Pasqua. A Itàlia, la Pentecosta, especialment a Roma, adquireix aquesta dimensió espectacular i única en un escenari carregat d'història, el Panteó. Des del Rione Nova de Roma, Rione Pigna, us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per ràdio El Vendrell.
0: Gràcies, gràcies, dai, fermi tutti. È arrivata l'ora dell'espettacolo.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, eh? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova edició i nova jornada d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui que som dijous, 28 de maig, programa número 3.979. Poca broma. Gràcies per fer-ho possible, eh? Sempre ho fem i sempre ho diem, però és que és veritat. Un plaer acompanyar-vos i, sobretot això, gràcies per permetre que ho fem. Les 9 i 2 minuts, volem ser-hi amb aquest espai matinal fins a les 12, fins al migdia, i són això les 3 hores diàries, que ja estan a punt, on volem apropar-vos diferents apunts, creiem que interessants, en seccions, en propostes, en informacions, en notícies, en participació i un llarg, etc. I si voleu participar, a més, en directe, ara que ja estem en directe, podeu això, enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o un correu electrònic, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Anirem ara de seguida cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També hem preparat, hem triat, vaja, una primera cançó que escoltarem. Agafarem ritme i encara més ganes, si cal. I amb això saltarem cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada. Els esports amb en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Amb això arribarem a les 10. En aquesta primera part, això, arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins en principi programats a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera, i més coses preparades. Secció habitual, cada 15 dies, les seccions de la Lira Vendrellenca, per conèixer doncs, tot allò que s'hi cou, les seccions, les persones que ho fan possible i tota l'actualitat d'aquesta entitat. I a banda, també volem parlar-vos d'una nova exposició que ja està inaugurada a la sala del Portal del Pardo dins el projecte Essencials, La força del silenci. Són escultures de la Carme Canyeter. Hem parlat amb ella, hem conegut una mica més aquesta exposició i hem conegut una mica més la Carme com a artista. També diferents punts d'agenda. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies altra vegada. Avui, en principi, sí. I ja desembocarem cap a la tercera i última part. Començarem amb l'altaveu jove del Baix Penedès. Tota la informació jove que arriba des de l'oficina jove del Baix Penedès. I també avui parlarem de cinema. Ho farem nosaltres mateixos, que intentarem explicar les pel·lícules que arriben i que s'estrenen aquesta mateixa setmana. Enyorem el gran de Belarus. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació, les trucades, connexions i això, missatges, aquests punts que ja hem dit, però també això, trucades al 977 15 70 69, que és el telèfon de directe i que a partir d'aquella part de participació ja estarà plenament operatiu. 977 15 70 69. I bàsicament en tot això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, altra vegada, per l'atenció, la confiança i per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicap de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: El temps per començar, pendents del temps i tot allò que ens explica en Marc Rodero. Bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Em sembla que tot molt tranquil, no encara, Marc?
1: Sí, cap ni una de novetats. Seguim parlant d'aquesta estabilitat, d'un temps que vindrà marcat en conjunt pel temps tranquil, estable, dominat pel sol, amb algunes bandes de núvols alts, res poc destacables, i amb unes temperatures que avui podrien pujar una miqueta més. Ho notaríem cap a l'interior, no tant a la mateixa línia de la costa, però tot i així, lògicament, la temperatura avui podria augmentar entre 1 i 2 graus. Serà les àrees interiors i de muntanya de la comarca les que avui, a diferència d'ahir, podran tenir valors una miqueta més elevats. De fet, ja ho són a hores d'ara i encara podran pujar una miqueta més de cara a les properes hores. Pel que fa a la situació marítima, molt tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
0: I actualitzem temperatures, Marc, en directe, si et sembla.
1: Vinga, va, ja en tenim 23 a Coma-ruga i a Cunit, 22 al Vendrell, 21 a la Bisbal i, atenció, Pere, a les 9 del matí, 27 a l'Observatori del Montmell.
0: Uau.
1: La qual cosa vol dir que avui, amb tota tranquil·litat, no descartem que puguem arribar als 33 o als 35 graus.
0: Baixa temperatures d'estiu, plenament, no, Marc?
1: Totalment. I caniculars, eh?
0: Sí,
1: totalment
0: sí.
1: D'estiu, sí, senyor.
0: Ostres. Seguirem parlant, seguirem la pista de tot això. Gràcies, Marc, que vagi bé.
1: Fins demà. Bon dia, Pere.
0: Bon dia.
2: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
0: I avui, per començar, una nova cançó de la Chica Sobresalto. Es diu així, eh? Un estil prou xulo i que en aquest cas ens ajuda a començar jornada i calaixera avui dijous. Amb aquesta cançó, La Llei de Murphy.

0: Chica Sobresalto, la Ley de Murphy. Cançó per començar avui dijous amb aquesta passivitat, però allò sense pressa, però sense pausa. En proximitat i en sintonia, el 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: Davant les queixes d'un grup de veïns i veïnes de Coma-ruga que han iniciat tota una recollida de signatures per demanar la reobertura de la bocana del riuet, l'alcalde Quinet Martínez ha volgut clarificar alguns aspectes d'aquesta obra. El batlle justifica el tancament del primer tram per la necessitat que hi havia d'ampliar l'espai de bany, tot i que no tanca la porta a estudiar millores un cop els treballs estiguin acabats. Ha volgut recordar que aquest és un projecte que ha rebut l'aprovació del Ministeri de Transició Ecològica i del Servei del Litoral de la Generalitat i que tenia diversos objectius.
1: És un projecte de renaturalització, ho hem dit des del primer dia, que vol dir qualitat d'aigua i qualitat de bany. Hem d'ampliar la zona de bany. Abans teníem un canal artificial, era un tub a l'aire lliure, que ha durat 50 anys, perfecte, res a dir, però teníem problemes d'infiltracions d'aigües de no bona qualitat quan tenim un manantial termal i minomedicinal. Després teníem un problema d'espai. Jo crec que és objectiu que a 5 metres d'ample el canal, doncs, és un espai estret i la gent estava a l'estiu, evidentment, doncs, amb no bona qualitat d'espai de bany.
0: I davant les queixes d'un grup de veïns i veïnes, doncs, justament aquest fet i el poder ampliar l'espai de bany ja des del principi és el que ha dut a tapar la bocana, l'element que ha rebut més crítiques.
1: Insisteixo, a la bocana teníem 5 metres d'ample i tothom té al cap l'acumulació de persones en aquests 5 metres d'ample. Això és un espai que no tenia qualitat de bany per un problema d'espai i després d'accessibilitat. Per tant, la voluntat no era una altra que guanyar amplitud i per això s'ha fet un gran espai, com ja havia en l'anterior, molt artificial, aquell cercle, que l'anterior ningú es banyava en aquell espai, que ja es va fer amb aquesta intenció.
0: Amb tot, Martínez no tanca la porta a estudiar millores un cop estiguin acabades les obres. L'alcalde apunta que el gruix dels treballs ja s'han fet i ara ja queden les actuacions de l'entorn.
1: Ara ens falten els elements. S'ha acabat de completar l'obra, però fonamentalment, com surt el plànol, el projecte, i que està en el rètol, en el cartell, al passeig, el plànol ja el tenim completat. Per tant, ara és simplement temes d'accessori, de vegetació, d'acabar de que funcioni bé la circulació d'aigua. Vull dir, són temes menors.
0: La previsió és que abans a l'estiu la zona del riuet ja es pugui obrir als banyistes. I els docents catalans que han afrontat aquest dimecres la 8a jornada de vaga del curs en una convocatòria que arriba després d'un nou acostament entre sindicats i el Departament d'Educació. Les dues parts s'han tornat a reunir, a més, aquest dimecres amb mesa sectorial per intentar avançar cap a un acord que permeti desaconvocar les properes mobilitzacions i que, en principi, no hi ha ni acord ni desconvocatòria. Educació ha posat sobre la taula un complement salarial lineal d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i els sindicats valoren positivament aquesta proposta, però consideren que encara és insuficient. També es manté oberta la reclamació sobre els sexenis. Els representants dels treballadors exigeixen compensacions per l'any que en aquests complements es van cobrar amb retard arran de les retallades del 2012. Des dels sindicats alerten que, si no hi ha avenços clars, no descarten convocar una vaga indefinida. Mentrestant, les protestes continuen repartides arreu del país amb talls de vies i concentracions en ciutats com Barcelona, Tarragona, Girona o Lleida. A Torredembarra, prop d'un miler de manifestants han accedit a la AP7 i han tallat la via al matí. I si res no canvia, aquí al Penedès hi haurà una nova jornada d'aturades convocada conjuntament amb el Baix Llobregat per demà divendres. Segons les primeres dades del Departament d'Educació, el seguiment de la vaga d'aquest dimecres ha estat el 8,43% amb dades recollides d'un terç dels centres educatius de Catalunya. I més qüestions, altres notícies destacades. La Generalitat ha tret exposició pública el projecte per fer un parc fotovoltaic de 8 hectàrees a Santa Oliva i que s'emplaçaria entre el nucli antic i les Pedreres. La ubicació no convenç ni a l'Ajuntament ni a diferents veïns i veïnes que ja han anunciat que presentaran al·legacions per demanar que es busqui un altre lloc. De fet, fins al 23 de juny, tothom qui vulgui pot presentar al·legacions al projecte, com és la Sole Saró o la Magda Ortega, que són veïnes de Santa Oliva.
2: Aquesta instal·lació situa a 900 i escaig metres del municipi, del nucli antic, del municipi, no, més ben dit, del nucli antic, i a menys de 700 metres de les Pedreres, i també hi ha dos o tres habitatges que estan a menys de 500 metres. En el cas d'aquí on estem, està a menys de 500 metres.
3: No estem en contra d'aquestes energies renovables, sinó que el nostre futur voldríem que no hi hagués aquest mar de plaques tant a la vista i tant a la vora dels habitatges.
0: I a més de l'impacte visual, les veïnes remarquen que la instal·lació d'un parc solar en aquest indret a tocar de la riera també tindria un impacte en l'avifauna que hi ha a la zona, on s'hi han detectat espècies com l'àliga cuabarrada o el turlit. També en parlaven com a veïnes doncs, afectades la Montserrat Cardona o la Anna Lavara.
4: Allà el turlit, que és un ocell que és d'aquí, és sensible de Catalunya i, està, i és d'aquí Santa Oliva, es troba. Quan van fer l'estudi, dos dies que van venir a l'estudi mediambiental, no el van veure, però hem de recordar que aquest ocell és de vida nocturna i crepuscular i de dia s'amaga.
5: A l'interès públic, sí, això és molt important, perquè, però clar, nosaltres en aquesta zona tenim, a causa d'interès públic, tenim AVE, tenim Rodalies, però no tenim cap benefici. Vull dir, el Baix Penedès està molt maltractat.
0: Des de l'Ajuntament de Santa Oliva comparteixen el punt de vista veïnal, en raó per la qual estan preparant també al·legacions al projecte. L'alcalde és el Cristian Martínez.
6: És un emplaçament que, com dius, està a mig, no?, entre les Pedreres i el nucli, i precisament, no?, a la part més, a la plana de amb la visual, no?, des del nucli cap avall i de les Pedreres també cap a l'horitzó, no?, i per això creiem que no, que bueno, que és un projecte que no, que la seva ubicació no és la més idònia, no, per en quant al paisatge i l'indret on ho volen instal·lar.
0: El Vall afirma que des del govern local no s'oposen a la creació d'un parc fotovoltaic al municipi, però estan convençuts que hi ha altres llocs molt més adequats per acollir una infraestructura d'aquestes característiques.
6: Anant cap al polígon de l'Alburnà, doncs hi ha zones que el plàter mateix diu que són prioritàries i que nosaltres considerem que serien més òptimes pel quan, no?, pel fet del paisatge i del trencament aquest del paisatge de Santa Oliva.
0: A més, també de manera recurrent hi ha reunions programades entre l'Ajuntament i veïns i veïnes on s'explica quina és la situació actual i s'ha de classificar els detalls sobre tot aquest projecte. I parlant del territori, també en àmbit de salut, els ajuntaments de Cunit i de Cubelles sol·liciten formalment que l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen es divideixi en dues. Tant l'un com l'altre tenen el seu propi centre d'atenció primària, el CAP, però la direcció és conjunta i hi ha serveis compartits. D'aquesta manera, algunes prestacions s'ofereixen només a un dels dos centres i l'atenció dels dissabtes, per exemple, es concentra exclusivament a Cubelles. La decisió de compartir l'àrea bàsica de salut es va prendre fa anys perquè cap dels dos municipis superava els 20.000 habitants, la xifra de població que el Departament de Salut considera òptima per crear una àrea bàsica independent. Malgrat tot, les dades del cens del 2025 indicaven que Cubelles tenia 17.500 habitants i Cunit 16.300. Avui dia, però, aquesta xifra ja frega els 19.000 a Cubelles i els 18.000 a Cunit. Són municipis amb un fort creixement demogràfic i per aquest motiu demanen a la Generalitat que comenci ja a preparar la segregació d'aquesta àrea actual. De fet, així en parla l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
7: És una àrea bàsica compartida, està arribant al límit, que estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar hi ha les dues àrees bàsiques per separat.
0: A banda de la població estable durant tot l'any, cal afegir que tant Cunit com Cubelles són municipis turístics que multipliquen els seus habitants durant els mesos d'estiu. La Rosa Fonoll és alcaldessa de Cubelles.
8: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual amb habitants, i a l'estiu també arribem 40 a 50.000, i aquestes persones s'han de atendre aquí.
0: Els dos ajuntaments també es queixen de l'alta fluctuació del personal sanitari. Denuncien que les condicions laborals i de mobilitat no són atractives. El preu del peatge n'és un exemple, fet que provoca que els professionals no s'acabin arrelant al territori. I encara parlant d'educació al territori, l'Ajuntament de Calafell i la xarxa sanitària de Santa Tecla han arribat a un acord per ampliar el centre d'atenció primària de Segur. L'ampliació es farà mitjançant la cessió d'un local municipal que està tocat al CAP, on s'hi faran 4 noves consultes i un espai per fer atenció a distància. La xarxa, que farà una inversió de més de 600.000 euros per adequar aquest espai, que es connectarà amb la primera planta del CAP mitjançant una passera tancada. Aquest acord sorgeix després que el Departament de Salut de la Generalitat fes una reorganització de l'atenció sanitària a Calafell el passat mes d'octubre i que va comportar que el CAP de Segur perdés el servei de pediatria que es va traslladar al CAP de Calafell. Per tal de poder recuperar els serveis pediàtrics en aquest nucli, la intenció del consistori és que aquest CAP esdevingui àrea bàsica de salut, independentment del CAR de Calafell. Per absorbir l'increment de població que es preveu que hi hagi durant els pròxims anys, també s'està estudiant la construcció d'un segon CAP al nucli, que es faria al carrer, la carrer Loira, el nucli de la platja. I canviem de tema, parlem de cultura. Els alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell seran els protagonistes del pròxim concert del cicle Sent la Música, que tindrà lloc demà divendres 29 de maig al carrer de les Quatre Fonts. A partir de les 7 de la tarda actuaran en aquest espai diferents conjunts, com ara el cor de veus blanques, el conjunt de guitarres Anidó, un grup de flautes i clarinets i l'orquestra de l'escola. Un concert que també forma part dels actes de commemoració del 40è aniversari de l'Escola Municipal de Música Pau Casals. I els nens del Vendrell, que segueixen celebrant el seu centenari i dins dels actes de commemoració, els de la camisa vermella, han fet ara una crida a participar d'un esdeveniment especial, la recreació de la primera fotografia de la colla just el dia de la seva estrena, el 15 d'octubre del 1926. L'objectiu és aplegar diferents generacions de castellers a la carretera del doctor Robert, i allà és on es va captar fa gairebé un segle una emblemàtica primera instantània. Sota el lema "Tots som nens, la foto dels 100 anys", els impulsors de la iniciativa han fet una crida als castellers de totes les èpoques a participar d'aquesta sessió. Serà el dissabte 6 de juny a la 1 de la tarda, a la 1 del migdia. Tothom que vulgui participar, independentment de si és actualment part activa de la colla o no, i simplement cal que ompli un formulari accessible a les xarxes dels nens i du la seva camisa vermella. Una mirada col·lectiva i emocional on, a partir del fonament de les arrels, projectar un futur a l'alçada de la seva centenària història. Primera repassada, aquestes informacions, aquesta actualitat que ens és ben propera.
9: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més, t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
9: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 24 minuts. Saltem ja a partir d'aquí cap als esports, cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
11: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet. Fa 2 anys, l'Aio Vendrell masculí tocava fons patint el seu primer descens a primera territorial. El curs passat, tot i no aconseguir l'ascens d'entrada, una plaça vacant permetia als taronges recuperar la categoria perduda. Enguany, en el retorn a segona catalana, els madrillencs han acabat finalment en cinquè lloc amb un balanç de 15 victòries i 11 derrotes. Tot i així, en declaracions del programa La Pròrroga d'aquesta setmana, el director tècnic de l'AVE Vendrell, Eric Blay, reconeix que les sensacions són agradolces. Escoltem, com diem, el director tècnic de l'AVE Vendrell, Eric Blay.
12: És un equip que a l'inici d'any el vam fer amb molta il·lusió. Pensàvem i creiem que és un equip molt competitiu i que realment està per estar a la part alta de la categoria. Hem tingut un any complicat també, perquè hem tingut moments de lesions i d'alternances, però sí que és cert que aquí ens ha faltat una mica més de continuïtat en quant al dia a dia, amb el treball, amb els entrenaments, i aquest fet, no, sobretot amb el Jordi, l'entrenador, també l'associàvem una mica a que l'equip no hagi pogut rendir, potser amb l'esperat o per sobre del que tocaria, i tot i així, com dius, no, al final han estat a punt i lluitant fins al final, però sí que és cert que ens queda una mica aquest regust amarg d'on haguéssim pogut arribar amb una temporada amb el dia a dia al 100%.
11: Fa uns mesos, l'entrenador Jordi Nieto va comunicar a l'AVE Vendrell la seva intenció de marxar a final de temporada després de 2 anys al capdavant del primer equip masculí, posant així el punt final a una dècada com a taronja entre jugador i tècnic. Per aquest motiu, el club taronja ha decidit apostar com a substitut per l'arbossenc Ignasi Morales, que coneix ja bona part de la plantilla després d'uns anys com a entrenador de la base. Escoltem de nou Eric Blay.
12: Vem molta energia, vem moltes ganes. Nosaltres creiem que és la persona ideal ara mateix per com tenim el projecte. De fet, va ser molt fàcil perquè al final anàvem a buscar-lo amb ell i vam tenir-ho molt fàcil per posar-nos d'acord en quant al dia a dia, i creiem que és la persona més adequada per tirar això endavant, tant amb la part esportiva com amb la part personal del tema del compromís, de guanyar aquest dia a dia i aquest treball que parlàvem, i estem enfocant l'equip cap aquí, perquè al final sabem que tot l'altre a mi arribarà al final. El talent el tenim dels jugadors, el seu també, el dia a dia ens fa falta i ell explotarà segur tot aquest treball i totes aquestes coses que realment ens faran créixer l'equip. No ens marquem un objectiu ara mateix, però sí que és cert que és que l'equip comenci a assentar-se ja definitivament i a fer passes endavant a poc a poc.
11: Pel que fa a l'AVE Vendrell femení, enguany ha estat un any de transició, després que el mateix Eric Blay decidís fer un pas al costat l'estiu passat, després de 5 anys dirigint l'equip. Sota les ordres de José Antonio Ramírez, les taronges han acabat finalment en quart lloc de segona catalana, amb 16 victòries i 10 derrotes, un balanç que Blay considera satisfactori. Escoltem de nou Eric Blay.
12: Crec que és un bon any. Al final venen de 5 anys ja continuats, amb una manera de fer. Enguany començam amb un nou entrenador, amb el José Antonio. La veritat que crec que ha anat bé. Hem tingut moments de tot. Sí que hi ha hagut èpoques amb les quals hem tingut constància amb les lesions i això ens ha complicat, no, una mica el dia a dia. Però l'equip s'ha anat refent, l'equip ha acabat bé. Ha tingut opcions fins i tot amb l'última jornada de quedar en tercer lloc. I crec que ara s'han començat a sentar bases a nivell del que ens pugui venir d'ara cap endavant i sobretot de creixement, de tornar a començar amb una nova manera de fer, també intentant anar posant jugadores de sota i intentant sobretot, no, el que sí que feia aquest grup una mica diferencial, que a banda del dia a dia, a nivell de grup, el grup humà tingués continuïtat, que és algo que ens ha donat aquest èxit una mica amb l'equip, i sembla ser que de cara a l'any vinent també seguirà sent així.
11: Amb les competicions acabades, ara l'AVE Vendrell ja té la mirada posada a l'estiu, on organitzarà de nou el campus taronja Ferran Trilles entre el 28 de juny i el 4 de juliol, mentre que unes setmanes després, el cap de setmana de l'11 i el 12 de juliol, serà el torn del 3x3, Vila del Vendrell. I seguim parlant de ciclisme. L'exciclista vendrellenc Francesc León ha estat homenatjat en els últims dies per part de l'Ajuntament de Tarragona. En motiu del pas del Tour de França per la demarcació el proper diumenge 5 de juliol, el consistori tarragoní ha reconegut durant el dimecres 20 de maig una dotzena de ciclistes del territori que han participat al Tour, entre els quals el propi León, que el 2000 es proclamava campió per equips amb el Kelme. També s'ha distingit la llorençenca Mireia Benito, que va disputar-lo el 2023, tot i que una caiguda la va obligar a abandonar durant la primera etapa. En el cas de Benito, però, no podia assistir a l'acte, ja que estava a punt de participar a la Volta a Burgos, on finalment ha acabat en quart lloc, a només 13 segons del podi.
13: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
9: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I Ja anem cap a les portades, també ho fem de forma habitual i diària, les principals portades dels diaris. Començant, bàsicament sempre, pel Diari de Tarragona, en tota la jornada d'avui dijous 28 de maig. Pallarès arrasa i continua 6 anys més com a rector. S'emporta el 72,19% dels vots amb gran presència dels estudiants. Segons el prestigiós rànquing CID, la URB és la dècima de l'estat espanyol. I pel que fa al cas Innova, la Guàrdia Civil apunta cap a l'exconsellera Marina Geli. Assegura que va provar els contactes de Batisteza i Manté i el secretari acusa a Josep Prat. En criminalitat cau una xarxa que abastecia plantacions de marihuana. I el Nàstic, en esports, el mea culpa de Lluís Fàbregas i la sortida de Wester. En educació, la vaga talla l'AP7 i les negociacions continuen. I a Salou, un banyista ofegat a la platja de Llevant. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. Es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Farraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I els socis de govern comencen a marcar-hi distàncies. L'Iran difon un esborrany d'acord sobre Hormuz que Washington nega al cap de poc. I es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. L'anglès Gordon del Newcastle, primer fitxatge del Barça. I també en esports, dia de comiats a les campiones del Barça, l'afició brinda un càlid adeu a Alexia Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. I ja acabarem aquesta repassada des de La Vanguardia. Sánchez rebutja les eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. Luco busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes. I el jutge indaga sobre agents que van passar suposadament dades a la lampista Leire Díez. I pel que fa al papa, a la sintonia amb el pontífex Pedro Sánchez, que va ser rebut ahir per primera vegada pel papa Lleó XIV en un dia políticament explosiu. El president va dir que hi va haver gran sintonia en temes com immigració i la intel·ligència artificial. I l'adeu a l'Alexia. Sentia un buit gegant i avui sóc plena d'amor. Les paraules de la exfutbolista del Barça. I el Barça fitxa l'extrem del Newcastle Anthony Gordon per 70 milions. I entrevista a Siri Hootsbet, que publica històries de fantasmes. Sabia que en Paul era allà mirant-me i va ser meravellós. I també una altra entrevista que podeu trobar, doncs, que justament parla amb l'arquebisbe de Barcelona en aquesta propera visita del papa. El papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant del caos del món. És l'arquebisbe Joan Josep Omella. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que cada dia ens ajuden a acabar de conèixer una mica millor quina és la informació del dia.
9: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
9: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
14: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdere.
9: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
15: Ja n'hem parlat en diferents ocasions dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'un dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
16: Hola, molt bé.
15: Gràcies per acompanyar-nos.
16: A vosaltres per convidar-me.
15: I al teu costat, en Cito González, l'Afonso González. Com estàs?
17: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
15: És que bé, és que bé. Tot fusionat, eh? Però, el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no? Cronològicament, fotografies, ja ho tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
16: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això. Fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Uh-huh. I
17: què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I, uh-huh, i explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Va. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è any llibre d'ensari, també vam fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
15: Sí.
17: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
16: sí,
17: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller. Sí.
16: O fins i tot d'altres temes, de literatura, sí, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Uh-huh. És a dir, el 100 és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, 100, funciona, doncs fusionem-ho, 100, 100.
15: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
16: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
15: Són 100, eh?
16: Són 100. I els nens del Vendrell n'han fet 1.800.
15: Està vist així, clar.
16: I n'hem de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquestes 100 la història de la colla.
15: Val.
16: Les parts bones i les parts dolentes.
15: D'acord.
16: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament en totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
17: Val. La tria la va fer ell, eh?
15: Bueno, no, és que és l'enciclopèdia de les Castells.
17: Ell va fer la proposta de la
16: Va ser la primera proposta, però val a dir aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquestes d'aquesta primera tria. Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
17: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
15: Hostia,
17: i llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència i de superació. I per poder superar-nos han de venir temps dolents.
15: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han d'haver dies dolents, si no, no, no, no copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
16: Sí, sí, sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
15: Mira.
16: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
15: Ah, mira.
16: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no tenen, no són pròpiament de la primer castell aquest, primer castell de l'altre. Bé, tot això està clar que ha de sortir,
15: sí.
16: Però també coses tangencials. Que
17: la matrícula a l'esquena, també.
15: La matrícula.
17: Les primeres sortides fora de Catalunya.
15: Clar.
17: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història, però també expliquem no només la història de la colla, sinó també vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
15: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, en concret, els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
16: Clar.
15: Jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes 100 diades. Entenc, eh?
17: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no? Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les 100 diades.
15: Ara això, pregunta 2, com va ser la tria dels cronistes?
16: Explica. Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
15: Val.
16: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Vilafranca, la Bisbal, la Llorenç, Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de la Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
15: Uh-huh.
16: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això va ser una cosa que vam tenir molt clara.
15: Uh-huh.
16: Una altra cosa que vam tenir molt clara, les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar.
15: El que va passar.
16: Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
15: Val.
16: Sortosament, n'hem trobat unes quantes i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
15: Clar.
17: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
15: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
17: I llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Doncs el relat d'una diada.
15: Ostres. No?
17: I llavors vam dir, vale, missió complerta, eh? Perquè també vol ser un homenatge
15: a
17: moltíssima gent que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu.
15: Sí,
17: no?
15: Sí,
17: llavors
15: sí,
17: també el periodisme està molt present en el llibre.
15: Sí,
17: no? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades. I al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa també és molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
15: Clar.
17: Els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
15: Clar. No? I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de...
16: Sí. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals, i tot que viuen d'això, eh?
15: Sí, sí, sí.
16: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
17: Clar.
16: Però valia la pena, no, valia la pena.
17: Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i doncs ell ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
15: Clar,
17: una pauta
15: si no...
17: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions sí. que va redactar el Pere a tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. Clar. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què.
15: És a dir, ja sabem el que va passar, clar. És a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Sí. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No? És a dir, castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, eh? De copsar-les i recollir-les.
16: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar el Nens del Vendrell, que va ser primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. Era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenia un espai fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida doncs estava molt vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la.

0: atenció, eh? Però estem parlant de 100 persones, 100 tiades, 100 persones diferents?
1: Una mica menys, sí? Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
0: Es pot entendre, eh? També, sí. També pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no? En certa manera, o no?
2: La mínima.
0: Bueno, una mica sí, què dius?
2: Hem firmat alguna crònica.
1: Hem guiat i hem ajudat a la gent. Després he fet una cosa, i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
0: Que és un altre tema, aquest, també.
1: És un altre tema, eh? És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants, van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
0: Sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sí que jo, amb les cares de gombàs, de tal, no? Reconeixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, sí o no?
2: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
0: Feta prèvia,
2: amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats i datats.
0: És complicat. És que a mi, clar, jo hosti, quantes vegades, cada dia dic això, eh? Jo no hi entenc massa d'això, no, de castells, evident que no, em refereixo, i comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color, clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica, eh?
1: Bueno, hi ha gent que està tan...
0: Clar.
1: No sé quina és la paraula, diguem-ne, tan embogida pels castells,
0: clar,
1: tan absorbida pels castells,
0: també és veritat,
1: que són capaços d'identificar coses que un no se'n recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap, i amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
0: I sort d'elles, moltes
1: ocasions. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
0: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, eh? Bibliografiar, explicar aquesta història, jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa, però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
1: No hem rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, doncs l'hem encertat, no?
2: Sí. Era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
0: Feina feta. I a més, això, torno a dir, potser em faig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que a priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
1: Sí, a més...
0: No? Sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
1: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
0: Clar, i tantes visions,
1: si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, aquest de les diades i el d'escoltar i deixar...

0: s'escriure a moltíssima gent.
1: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, eh?
0: Sí, sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però, a més, aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi. Es van vendre quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per lo que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres de castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin,
1: no?
0: que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps i que són completament complementaris.
1: Per molts anys, i que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, Topera, una fortíssima abraçada, de veritat.
0: Moltes gràcies.
1: Fins aviat.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Primera part ja gairebé acabada, que res, ens queden dos minuts i poc perquè siguin les 10 en punt del matí, sempre a cada hora en punt. Actualitzem les notícies i anem cap a aquests butlletins de la xarxa de comunicació local, que a més ens acaba de completar tota aquesta part informativa d'actualitat a través d'aquests propis butlletins. I després d'això ja tocarà segona part de Calaixera, sempre més contingut i amb més intenció d'acompanyar-vos i d'apropar-vos moltes, moltes coses. De fet, a la segona part d'avui dijous, com cada 15 dies i com és habitual, ens acompanyaran des de la Lira Vendrellenca en aquesta secció habitual per conèixer bé allò que s'hi cou, allò que s'hi fa a nivell històric, però també d'actualitat i també sobretot les persones que fan possible les moltes seccions que composen la Lira. Començarem per aquí i anirem cap aquí. Ho farem això de seguida. Però a banda també i en termes prou culturals, que és com ens agrada, parlarem d'aquesta nova exposició La força del silenci dins el projecte Essencials del portal del Pardo, on podeu trobar fins al 25 de juliol una exposició de l'artista i de l'escultora Carme Canyete, aquesta Santa Oliva, i del qual a través d'aquesta pròpia exposició coneixerem una mica més com és ella, com és artista, com és la seva obra, entre altres qüestions. I a banda també l'agenda, després de les 11 al Tadeu Jove Baix Penedès parlarem de cinema i després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Contingut que sempre portem en directe a través del 107.1 de la FM, a través d'internet, a www.rtv-alvendrell.cat o també a través de televisió. I sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot. Moltíssimes gràcies per fer-ho.
0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Notícies actualitzades, com ja hem explicat i com ja anem aportant, sempre a cada hora en punt, si el contingut es ho permet, però al principi sempre el butlletí de les 10, sempre aquesta oportunitat d'actualitzar la informació a través de la xarxa de comunicació local. Saltem cap a la segona part del programa, segona part de Calaixera, avui dijous 28 de maig, edició número, programa número 3.979. I sempre la intenció, l'objectiu i les ganes que no hi faltin d'acostar-vos a això, molta informació, diferents qüestions i sempre amb aquest caràcter de ràdio senzilla, propera, però sense pretensions, però amb rigor i amb professionalitat, diguem-ho així. I avui, de fet, i com ja és habitual, cada 15 dies anem cap a la Lira Vendrellenca, cap a aquesta secció habitual amb la Lira Vendrellenca per conèixer doncs, tot això que, acull i les entitats, seccions que en formen part, com torna a ser un d'aquests dies. I a banda, a nivell cultural, coneixerem la Carme Canyete, responsable de l'exposició La força del silenci al Portal del Pardo. És una exposició escultòrica. A les 11 notícies i després més qüestions. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Doncs va, entrem de ple en tot això que ara hem explicat i en aquesta secció ja habitual i quinzenal que passa per la Lira Vendrellenca. Xavier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé. Sí?
0: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
1: Gràcies per acollir-nos.
0: Els agraïments que sempre vagin per
1: mi. I tant.
0: M'agrada fer-ho així. I l'Enric Fuentes, Enric, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies. Un plaer, com sempre, estar amb tu.
0: Era. El mateix. Benvingut una quinzena més. Amb la intenció de seguir coneixent tot allò que és la Lira Vendrellenca en tots aquests aspectes, amb la quantitat de seccions que hem fet fins ara i amb les temporades que portem, i encara no ho coneixem tot, eh?
2: No. Avui portem una novetat.
0: Sí?
2: Sí, una novetat actual, també.
0: Molt bé.
2: Sí. Vull dir que no... El que tu dius, és un no parar.
0: No pararem, sí, no acabarem mai de conèixer tots aquests capítols i aquesta part important que porteu des de la Lira Vendrellenca, des de societat, cultura, esport i, en certa manera, també salut, no? Podria ser el tema d'avui, no?
2: Bé, avui l'has acertat.
0: Sí.
1: No, jo crec que potser la riquesa de la nostra entitat més que centenària, no? És aquesta pluralitat que té en tots els aspectes.
0: Val.
1: I que si la Lira pot donar un cop de mà, com és el cas aquest, amb una entitat determinada, per què no?
0: Molt bé.
1: Vull dir que tenim una vocació, doncs, de servei.
0: Sí.
1: Sempre dic que és una societat, el que vol dir que doncs, pertany als socis, que són els que paguen les quotes, però també tenim una vocació de vendrellisme, o sigui, de facilitar la societat vendrellenca tot el que puguem, dintre de que sempre hem dit de que la nostra entitat quasi està col·lapsada. Perquè doncs, l'espai és el que és, si ja no hi ha més espai. Però bueno, sempre trobem un raconet.
0: Sí, home, sí.
1: I en aquest cas, doncs, presentem aquests dos senyors.
0: Vinga, sisplau, endavant.
1: Que es presentin ells, no?
3: Bueno, soc Josep Maluenda i som de l'Associació del Parkinson del Baix Penedès.
0: Molt bé.
4: Jo soc José Antonio Contreras, també pertanyo a la Societat del Baix Penedès del Parkinson.
0: Molt bé.
1: Ells van venir a través de la secció nostra del tenis taula, no? Que a veure si podien realitzar una activitat als dematins, que és quan, diguem-ne, que la Lira està menys ocupada, no? I que forma part d'una teràpia, doncs, que amb ells han recomanat, no? Doncs en quasi ja parlarem una miqueta més, que ens ho expliquin, no? I a través de la secció de tenis taula, que també està oberta, que ja hi havíem participat en altres coses, doncs, bueno, doncs, per què no, si us podem acudir.
0: Sí, tant
1: que sí. Llavors, potser que expliqueu vosaltres, diguem-ne, quins beneficis comportaria en aquest cas el tenis taula. Jo sé que feu altres activitats, però el tenis taula concretament, que és el que ens ocupa avui, no?
4: Sí, és malo.
3: Bueno, el tenis taula, el que, aviam, en general, la enfermedad del Parkinson és una enfermedad de neurodegenerativa que no té cura, però sí que hi ha una sèrie d'activitats o teràpies que ralentitza el seu avanç. I una de les coses és el tenis taula. És un exercici, és un esport amb moviment, reflexes, intentar... o sigui, no hi ha com a competició del tenis taula, sinó col·locar la pilota en un punt concret, el reflex a dreta, a esquerra, a baix.
0: Clar.
3: I a part també hi ha campionats de tenis taula afectats de Parkinson, i d'alguna manera, si millorem el joc amb un entrenador com hem fet, pues, sempre agrada fer millor. Fins ara hem arribat a quarts amb algun campionat que hem
0: anat. Està bé.
3: Però si podem avançar una miqueta millor, sempre més.
2: L'esperit aquest competitiu, que tenim una miqueta.
3: D'alguna manera, és allò de dir, participes per passar-ho bé, però si guanyes...
2: Això és una motivació.
4: També agrada. A veure on t'arribem.
2: No. Això és una motivació
4: sí,
2: més.
4: Sí,
2: no, més, no és
3: d'altres. No és guanyar, però que et sents més content que d'alguna manera has col·locat la pilota en un lloc.
2: No has de ser una obsessió, però sí que...
3: Exacte.
2: Però sí una motivació més.
3: I és per això, en aquest sentit, que igual que fem el guajim, fem tai chi, fem marxa nòrdica, tenim a l'associació una trobada mensual amb psicòleg, perquè és el que diem sempre del diagnòstic en una malaltia d'aquest tipus. D'alguna manera, pues, t'afecta al que ha tingut la malaltia i a l'entorn de casa.
0: Clar,
3: llavors, també fem la psicologia una hora amb els familiars i una hora amb els afectats.
0: Uh-huh. Que bé, que interessant.
3: Perquè d'alguna manera que es parla, que és declarar una mica, de sentir-se recolzats amb aquestes coses.
0: Sí, sí, sí.
3: I és per això que vam parlar amb la Lira, amb el tema del tenis taula, i estem molt agraïts que ens autoritzessin a fer servir les vostres instal·lacions, que són estupendes, i ens va molt bé, molt bé, la veritat és aquesta.
0: Que bé. Clar, sou la delegació del Baix Penedès de l'associació
3: Parkinson
0: de Catalunya, que en ocasions hem parlat amb vosaltres, sí, amb altres membres, que una mica també des d'aquí us hem seguit l'evolució de la constitució d'aquesta entitat, i una cosa que a mi em fa molt content, de veritat, és que cada vegada teniu més presència, teniu més pes, sou més coneguts i conegudes qui en formeu part, ampliant-ho també amb aquest seguit de trobades, o, per exemple, amb aquesta activitat del ping-pong que avui estem parlant.
3: Sí, bueno, a més, sempre hem junt amb l'ABS
0: del Vendrell,
3: hem estat a les diades de salut.
0: A les fires.
3: A les fires de salut aquí al Vendrell,
0: sí,
3: a l'Arbós, a Calafell. Vamos, el dia de Sant Jordi també vam fer una paradeta. Intentem tindre visibilitat perquè, d'alguna manera, som una associació petita, fa 3 anys que funcionem, però bueno, a poc a poc cada mes va entrant 1, 2 o 3 membres.
0: Sí.
3: Encara queda, sabem que el tant percent d'afectat de Parkinson a la comarca és alt, i en canvi nosaltres som uns 25 o 30 socis, no?
2: Però a veure si amb tota aquesta difusió que fem s'animen, perquè si és per salut,
0: correcte,
2: endavant.
0: Sí, sí, sí, sí,
2: i perquè fa 15 dies ja havíeu de venir i teniu un compromís amb l'Ajuntament, vull dir que també no pareu.
3: Sí, sí.
2: Teniu una reunió amb l'Ajuntament.
3: No parem. Sí, bueno, a l'estar jubilats tenim temps i podem dedicar tota l'esforç que podem amb aquest sentit.
4: Tot anar a fer obres per fer
0: està clar.
4: Que també... Culturals, esportives, fem activitats de tot tipus. La qüestió és aquesta, no està aturat.
0: Clar, sí, sí. Que, de fet, això, aquest coneixement que tenim de la vostra entitat i aquesta delegació del Baix Penedès, i que també, en certa manera, dona més informació del que és el Parkinson, perquè tampoc no en tenim massa coneixement, eh? Sabem que és una enfermedad que dona tremolors, si m'ho permeteu dir així, amb aquesta llibertat, però és que és evident que el Parkinson, tot i que no es coneix massa el seu origen, jo sé que científicament tampoc no està massa desenvolupat, però tampoc no acabem d'aprofundir o no acabem d'assumir les restes mortals exactament què és el Parkinson. Sí. I també és important que ho expliqueu als propis afectats, que això està molt bé, això és molt positiu, crec.
3: Bueno, és que el problema que té el Parkinson és que un mumbano i cada varilla és un símptoma.
0: Clar, imagina't.
3: O sigui, nosaltres som 20 i pico a l'associació i, de fet, no som cap igual.
0: Cada un té un símptoma diferent.
4: Sí, cada un té els mateixos símptomes, la medicació pràcticament és la mateixa, però els símptomes són bastant diferents. Si tot és Parkinson, però són malalties, o sigui, són... tremolors, esquenes, són...
3: despiste lentitud amb fer les coses,
4: petits detalls però que ens afecta, no?
0: Clar.
4: I bueno, però jo és una malaltia, el que deia el company, que és molt desconegut, això. Jo mateix fa que estic diagnosticat fa 2 anys i jo pensava que això era una cosa que no, bueno, però és, la realitat és una altra. La realitat és que, ja et dic, que és els tremolors però més coses.
0: Clar, és un ventall molt ampli, com dèiem, de simptomologia.
1: Però es veu que estan, inclús vaig sentir per la ràdio l'altre dia que hi havia molts avanços que es podria, inclús amb l'implantació d'un xip, no?
4: Sí,
1: podria...
4: tot això està en estudis, encara no està clar tot,
1: però es veu que s'hi està treballant.
0: Sí, hi ha un avançament.
4: L'últim que sabem també és unes pulseres, parlaven d'unes pulseres que sembla ser que les ha de recetar
1: el metge especialista,
4: el neuròleg, però que encara tampoc està molt clar de que funcioni.
1: Bueno, però si està...
4: Però sí. Bueno, són avanços que, mica a mica, afortunadament, pues estan aquí, no? Que...
3: Sí, és una enfermedad que, desconeguda, però d'alguna manera cada vegada s'estan fent més estudis, que per això també s'ha descobert el tema de l'esport, que no cura, però si ralentitza l'avanç, si hi ha coses que es van sortint, I, però bueno, clar, des de que es descobreixen i es van aplicant fins que d'alguna bueno, manera...
1: És el tema aquest de les medicines que estan 10 anys abans no les poden receptar, no?
3: Exacte.
2: Però en canvi no és una cosa rara.
0: No, no, no.
2: Aquelles enfermedades tan rares.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, és una enfermedad comuna.
2: Que hagi d'haver més avanços, no?, en els temps bueno, que corren.
3: També, com que diuen que és una malaltia que no mata.
4: Sí, ja. I a mi m'han comparat la malaltia com aquell que porta ulleres. Si poses ulleres i a córrer, ja.
2: Sí.
4: Ho he estat normalitzat, no?
2: Sí. Sí, sí.
0: Sí, perquè sembla que no es coneix la causa del Parkinson, no, encara, no, és a dir, no es coneix la causa que provoqui el Parkinson, bueno, com altres malalties.
3: És la falta de dopamina...
0: Sí, sí, sí. Sí.
3: Però... Bueno, és bastant complexa i hasta nosaltres que
0: sí, sí, és complicat explicar-ho.
3: Tampoc el coneixem.
0: Sí, sí. El que sí que és cert, i a banda de les diferents casuístiques i la sintomatologia, que és molt diferent segons el pacient, sí que hi ha aquesta recomanació, que la reforcem una mica més, que és el fet de fer activitat esportiva, sí, sí, sí, adaptada. Jo sé que des d'un principi, de fet, veu començar, des d'aquesta delegació del Baix Penedès de l'associació, que és fent el caminar, la marxa nòrdica.
4: La marxa nòrdica. La marxa nòrdica. Caminar, sí. Jo em vaig sorprendre molt, si ja et dic, com he dit abans, fa 2 anys que estic diagnosticat i fa cosa d'un any que estic a l'associació. I, bueno, em van dir, parlant del ping-pong, hi ha un campionat de ping-pong a Reus per persones afectades del Parkinson. I pensava, bueno, seran 4 gats allà, estava ple.
0: Imagina't.
4: Estava ple.
3: 60 o 70 persones.
5: No?
3: No, l'últim no, jo vaig anar fa 2 anys.
4: Però estava ple, jo vaig quedar sorprès, no?
3: I
4: molt bé, era un club que hi ha de tenis taula que hi ha a Reus, als Ganxets, i estava molt ben organitzat i jo em vaig quedar bastant sorprès. Ja et dic, era un campionat exclusivament per persones afectades per Parkinson.
0: Val.
4: I va estar fabulós, va ser fabulós allò.
3: Sí, també vam estar a la Bisbal, també vam fer la segona pimponada de Parkinson, i bueno, això, d'alguna manera, pues, si podem anar perfeccionant una mica el joc.
1: Mas clar,
2: clar ja veureu com ho aconseguireu.
4: Sí, això gràcies a la Lira,
3: terapèuticament ens va bé, i a més és el que dèiem sempre, pues...
1: Si vas pujant la qualitat, no?
3: Sí, exacte.
0: Clar. Clar, entenc que mai havíeu jugat vosaltres al ping-pong, doncs.
3: No.
0: O sí, no?
3: Sí, bueno, jo quan tenia 14 o 15 anys, ara en tinc 72,
1: jo crec que
3: vaig estar 50 anys sense jugar.
1: Que ping-pong, més o menys...
0: Sí, tothom hi ha jugat. Sí, és veritat. Poc o molt hi ha jugat. Sí.
2: Quan era petit, potser de 30 cap avall, ara no, però bueno, ja tenim una edat, sí, eh?
1: Sí, tothom va amb la maquineta.
2: Sí.
1: Els joves d'ara no saben què és. Però bueno, per la Lira tenim gent jove, i tenim gent jove de qualitat.
0: Sí. És que està agafant molta força també el ping-pong, eh? No. Està agafant molta força també.
1: I a més tenim un
2: entrenador.
1: A part que tenim un entrenador, tenim un practicant que va fer...
2: Sí, que l'estem enredant, enredant perquè vingui.
1: Sí, ja portarem.
2: Sí, em sembla que ho vaig anomenar. Bueno, un xicot, un noi que està fent batxillerat.
0: Val.
2: I ha presentat...
0: Ah, sí, que... Sí,
2: ha presentat una tesi.
0: Correcte.
2: Val, de tots els beneficis que dona el tenis taula, i ha sigut tan bona la tesi que la Federació Espanyola de Tenis Taula l'ha penjat a la web.
0: Va, fantàstic.
2: Que se l'han estudiat, sí.
0: Molt bé.
2: I ja li vaig darrere perquè vingui, però amb aquestes hores i amb aquests dies...
0: Sí.
2: Està estudiat.
0: Clar.
2: És xinès.
0: Molt
2: bé. És un xicot xinot, xinès, que juga ell i juga el germà. Una diu Yue Hao i l'altra Yue Han.
0: D'acord.
2: Sí.
0: Bé, ara quan acabin el curs...
2: Quan acabin el curs...
0: Segurament podrem venir.
2: Sí. Llavors, això fa el que diu el Xavier, que tot plegat la secció funcioni bé, i amb l'entrenador que hi ha, i la canalla...
0: Sí.
1: No, bueno. I a més, vull dir, ara això ho deixo així, eh? Vull dir que amb l'espai que tenim, que sabeu que tenim la sala Paco Sals, que en un moment determinat s'hi poden posar més taules, o es podria demanar un espai a l'Ajuntament, si fossin molts, podríeu intentar, a través de la secció de tenis taula, organitzar, perquè no un campionat aquí.
2: Estic segur que ho fareu, perquè això va més...
1: Dir, a veure, les taules ja les tenim.
2: Sí. I l'espai quasi que
1: també. I si no, i si es veiés que com ara el campionat que es fa de Festa Major, que sabeu que és un campionat, es fa a Santa Maria al Mar, perquè hi ha un munt de gent, doncs en un moment determinat podem demanar una instal·lació municipal traginant les taules cap allà, que és el que es fa,
2: yeah.
1: I doncs per què no es podia fer? Bueno, el primer Open, sí. De tenis taula...
3: Agafem la paraula i per la part nostra, d'alguna manera...
1: Ja sabeu que la vida la tindreu al costat.
0: Que bé, mira, m'encanta que això es forgi així en directe, eh?
1: Home, i tant,
0: m'agrada molt,
1: no,
0: això.
1: Ja ho sabeu, que la Lida, per aquestes coses, la tindreu sempre al costat.
0: Endavant, endavant.
1: Depèn de per què no.
0: Però per aquestes coses sí, eh?
3: Nosaltres contents i agraïts de poder arribar a coses d'aquestes.
1: Per això estem.
0: Sí. I com deia, no? El tenis taula, el ping-pong, té aquesta particularitat, no?, de coordinació. Clar, suposo que no necessita una força física exagerada, sí que, evidentment, alguna cosa implica. Bueno, sí, potser els més, sí, potser els més professionals.
1: Mira com acaben els campionats de tenis taula, que ragen, eh?
0: Sí, que és cert. Però, clar, és més coordinació, és més tècnica, no?, que és una mica el que a vosaltres us interessa, una mica treballar, no?, en certa manera.
3: Ni més ni menys.
1: I després, a part de tot això, també s'ho passeu bé, no?
5: I tant.
1: Això és el primordial.
0: Això també és important.
5: Imagino que al principi érem 3 o 4.
3: Sí, bueno, vam començar...
5: I ara s'han apuntat hasta les dones i tot.
3: Vam començar 3.
1: Sí.
3: I ara som 9 o 10.
2: Bueno, quins dies deu entrenar?
3: Entrenem amb entrenador el divendres al migdia.
1: De matí.
3: De 11 a 12. Però entre setmana, un o dos dies, anem nosaltres sols.
2: Us escapeu.
5: Sí, quedem per WhatsApp i...
2: Com que ja està obert de dilluns a divendres, per les tardes tenim un espai lliure, no?, per entrenar.
3: El dematí. I juguem entre...
2: Sí, però alguna vegada us he vist a les tardes?
3: Anàvem abans per la tarda. Però era més difícil trobar taula.
2: Ja no. Per les tardes és el que té.
0: Clar, hi ha més activitat.
2: És el que deien del col·lapse.
0: Hi ha més activitat.
3: Llavors, com que a nosaltres també ens va bé, doncs, algun dematí, dimarts o dijous als dematins, també anem una horeta i fem entre nosaltres...
5: Entrenem. Deixem l'estona allí, practiquem.
3: O simplement peloteo, clic-clac-clac, esquerra...
2: Molt bé.
1: Bueno, això és el que es tracta.
5: Sentem que al dematí no hi ha ningú...
1: Ningú tampoc,
3: A vegades hi ha gent també. Ja ens organitzem i ens repartim les taules.
1: Hi ha un munt de taules allà baix.
5: Tenim un munt de WhatsApp entre nosaltres. Mira, avui em va bé, que et va bé, doncs vinga, va, avui quedem 3 o 4, jo no puc.
0: Clar. Què us ensenya?
5: I per els divendres, amb l'entrenador.
0: Què us ensenya l'entrenador, justament? Això volia preguntar. Què és el més complicat o el que més hem de saber del ping-pong?
5: Nosaltres que desconeixies. Per exemple, agafar la raqueta com cal, que sembla una bestiesa, però té la seva importància, no? Però la manera de picar la pilota, més cap aquí, més cap allà, la manera de moure'ns...
1: Tècnica, no? Més aviat.
3: Tècnica. I domini, posar uns aros a sobre la taula... i tens de tirar la pilota que miris d'entrar dintre l'aro. O uns conos als costats i mirar de tirar el cono a terra tornant la pilota. És coordinació de mirar de col·locar la pilota a un punt concret.
1: Un punt, clar.
5: No, i una cosa important també, que ens fa escalfar, que nosaltres això no ho fèiem. Escalfament i estirament, com ha de ser, no?
2: Sí, com ha de ser. Clar, sí.
0: Que és aquesta...
2: No necessita tampoc un físic extraordinari, però un mínim, no? Un mínim.
1: Bueno, això l'Enric ho sap molt
2: bé. Ja m'ho penso, que un mínim sí que s'ha de tenir amb tots els esports.
0: Sí.
1: Potser... Ara pregunto jo, igual això dieu que és una bestiesa, no? Poden fer taekwondo?
2: Jo penso que sí.
1: Pregunto amb l'Enric, que és professor de taekwondo.
2: Sí, que podrien fer taekwondo, sí. Sí, tant. Perquè les tècniques també necessiten aquesta coordinació, una mica aquesta concentració, una mica de força...
5: Per edat, i també...
2: Bueno, no et barallaràs amb un de 20 anys? Amb un de 20 anys ja no t'hi posarem.
5: No conec gaire.
2: Però sí que es podria fer.
5: No és un impediment, l'edat, no?
2: No és cap impediment. Jo penso que cada cosa adequada
0: a la seva
2: mesura i a la seva edat, a la seva necessitat, et pot fer tot.
3: Com bicicleta de muntanya, pots fer això. O fer trialeres, que ja és una història.
2: A més, el taekwondo té una mica la part de la tècnica fonamental, la més tradicional, i després hi ha la part del combat. Val. Llavors, potser el tema del combat no és tan adient per segons quines edats, però això passa amb un de 35, que ja no és tan adient a la part del combat. Però, en canvi, la part de la tècnica fonamental o la part més tradicional això és apte per totes les edats.
0: Clar, clar, per totes les edats. Sí, això per coordinació, no? Per...
2: Sí, sí, sí.
1: Però hi ha gent, física. No? Enric, que fan taekwondo, que no volen fer combat.
2: Sí. Aquí hi ha... Els que fan molt soroll, per dir-ho així, és que traiem notícies, són els que anem a competir.
0: Val.
2: Però això és un 10%, quasi, eh?
0: La resta...
2: La resta, van allà a passar-s'ho bé...
0: Com a activitat esportiva, complerta...
2: Sí, sí, sí.
1: Ho dic jo per ma filla, eh?
2: Uh-huh. Sí, va, exacte.
1: I no va fer competir.
2: Bueno, però com ella, moltíssim, moltíssim, clar. Exacte.
0: No, la s'entén, s'entén, s'entén, sí, s'entén. Sí. La gent que ens estigui escoltant, que dèiem, aquest punt de difusió cap a aquelles famílies, els afectats de Parkinson, com es poden posar en contacte amb vosaltres? Com es poden conèixer una mica més?
3: Sí, bueno, nosaltres cada dijous a la tarda estem al centre cívic a l'estació.
0: Val.
3: De les 4 de la tarda a les 6-7. Uh-huh. Tenim pàgina d'Instagram i el telèfon que no tinc aquí.
0: Vale, no pateixis, no, amb aquestes dades en tenim prou. Això, buscant delegació Baix Penedès de l'Associació Catalana del Parkinson.
3: Associació Parkinson, si no, Baix Penedès.
1: I si no, poden passar per l'IRA, que hi ha l'Arnau allà a la porta.
0: Val.
1: I, és, i dir-li, escolta'm una cosa, mira, deixen un telèfon i vosaltres poseu en contacte, sí, sí, amb ell, també, no?
0: Clar, quan aneu a entrenar...
1: Allà sabeu que, que allí sempre hi ha un, bé, hi ha un noi que ell pren nota i després ja us ho passa amb vosaltres i ja...
0: Molt bé, exacte.
1: Si no, es volen
5: traspassar. I bueno, això que deies, Malo, que ara estem a l'estat, però aviat canviarem de domicili, diguéssim. Anirem al centre cívic del Tívoli.
0: Val. Val.
5: Tenim un espai una miqueta més gran i, bueno...
0: Fantàstic.
1: Sí, el de jubilats.
0: Sí, sí, sí, sí, a l'esplai de gent gran. Sí,
3: bueno, molt és bé. Que l'estació és una sala...
5: Se'ns ha quedat petita.
3: Una sala una miqueta més gran que aquest estudi.
0: Clar, és un despatx, no? És un despatx.
3: Cada vegada més just i al final hem aconseguit que ens cedeixin un local més gran al segon pis d'allà.
1: No, i després una altra cosa, a l'estació, encara que estigui al mig del poble, el fet de passar el semàfor, que és un cuento, no?
3: Sí, sí. El soroll.
1: Allò,
3: a l'estiu no pots tindre les finestres obertes, sí, perquè si no, una sorollada de camions
1: i xinenes
3: i ambulàncies.
1: I a més a més, allò del fet d'haver d'esperar el semàfor per passar, allò talla molt, diguem-ne, el fet de... Mira, una cosa és amb les exposicions que es fan al centre cívic, que se'n fan moltes.
3: Sí, sí.
1: Costa que hi vagin. En canvi, el Tívoli és el mig del poble. És a dir,
0: sí,
1: mateix.
0: Sí, vull sí, dir que... sí, sí, sí, que bé. Doncs la gent interessada, les famílies que tinguin ganes de conèixer una mica més què feu i les moltes coses que feu, això és una mostra, ja dèiem, eh?
3: Sí, sí,
0: al començament
3: sí.
0: De la conversa també ho heu anomenat, que teniu això, teniu psicòleg, feu trobades, feu activitats... És a dir, que és molt complet, eh? El que feu i treballeu, sí, des de la pròpia delegació.
5: Hi ha activitats d'aquestes que no sé si ho han comentat, que, uh-huh, que són, si no, si pels socis són gratuïtes, nosaltres que paguem una quota mínima.
0: Un mínim, eh?
5: Per exemple, la logopeda paguem una miqueta,
0: uh-huh,
5: però tenim un club de lectura que no paguem res, vull dir, són, val, activitats que són gratuïtes. No?
0: Ostres, quantes coses, que feu,
5: sí,
0: realment, eh?
5: Coses.
3: Estem muntant una coral.
0: Mira,
3: també, el cantar també és important pel Parkinson.
1: Bé, no?
5: Tu ets una persona que és molt... No sé si dir el nom o no.
3: Sí,
5: que és molt adient i molt, molt enrotllada, que l'Anna Ibars.
0: Home, sí, i tant.
3: L'Anna Ibars ens, tant, ens està donant classes de cant.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que bé, que bé.
5: Això és l'última activitat.
1: Bueno, doncs,
5: que, l'última nova activitat.
1: A veure el dia que feu un concert, no? Que
3: bueno,
1: vendrem.
3: Bueno, deixeu... Portem tres sessions.
5: Si coneixeu l'Anna, sabeu que és capaç de tot.
1: I tant. Sí, sí,
0: que bé. Tot el dia em fa il·lusió, de veritat, i m'agrada que vam començar parlant quan gairebé us estàveu constituint, com a entitat de delegació, i ara ja esteu a aquestes alçades amb aquest munt d'activitats, que ho trobo fantàstic.
1: I a més
0: fantàstic.
1: A més, quan tingueu la coral ja una mica més afiançada, podríem fer un concert amb Borga.
5: Bueno,
1: com a president de l'Orga.
5: Sí, sí,
1: aquesta, també hi hauria aquesta possibilitat.
0: Molt bé, que bé, que bé, que bé. Doncs quantes propostes, ja, un sol matí, en aquesta estona. És fantàstic, això.
2: Té bon futur, eh?
0: I tant, fantàstic.
5: Esperem que sí, esperem que sí.
0: I tant, doncs un plaer...
5: És important pels afectats.
0: Clar, bé, això, sí, sí, màxima difusió cap a afectats, famílies, a través d'aquesta pròpia entitat. I tant que sí, gràcies per venir i explicar-ho. I no hi ha 203, 304, així que tot i que ja hem parlat diverses vegades, seguirem parlant, si voleu, i us ve de gust.
3: Sí,
0: d'acord,
3: sí.
0: Sempre oberts,
3: I nosaltres sempre que ens inviteu vindrem.
0: Fantàstic.
5: Doncs, de la vida,
0: igualment, per venir. I Enric,
2: vinga,
0: fem allò actualitat,
2: Sí, el més destacat, que allò que parlem de que hi ha tant de moviment, que parlem d'una miqueta del que penso que és el més destacat.
0: Molt bé.
2: Bé, comencem parlant de futbol sala, d'acord? Remarcant la gran temporada del nostre equip, assolint la segona posició de la classificació. Vale? Seguim felicitant a les nostres seccions, en aquest cas, pel desè aniversari del Ball de Panderetes, amb una bona trobada conjunta de grups de cultura popular el passat 16 de maig. I també facilitem a la nostra secció lúdica pel sopar ball del passat 23 de maig a la Lira, val? Que la Míriam sempre omple la sala. Bueno, parlant una mica d'això que he comentat, és una mica el que hem passat fins ara. I ara, per una banda, tenim aquest cap de setmana 7 competidors de taekwondo. Ens desplaçarem a prop de Bilbao, a Rigorriaga.
0: Vaja.
2: A disputar un Open Internacional. Val? Anirem 7 competidors a passar allí dissabte i diumenge. I per altra banda, anunciem, tot i que ja remarcarem una mica les dates més concretes més endavant, que s'estan preparant diferents festivals. Festival de ball, festival de trapeci...
0: Clar, final de curs, i ja toca...
2: A veure si enredem amb alguna secció perquè ens ho acabi d'explicar, trapeci o ball.
0: Perfecte.
2: I bé, fins aquí les newsletters que comentem.
0: Tota l'actualitat de la Lira Vendrellenca, això cada 15 dies ho expliquem aquí a la ràdio, a la Calaixera, però si la gent entra a la pàgina web, tota la informació està actualitzada amb tots els contactes que estan actualitzats.
2: Així ho dic jo també, Pere, amb tothom, que entrin, sí? Que perquè està actualitzat tal com ho dius.
0: Exacte, jo telèfons, tot tal qual, i si esteu interessats en alguna de les seccions o en la pròpia entitat en si, doncs que ho mirin i que...
1: Us poden passar per allà, per la Lira, que hi ha l'Arnau.
0: L'Arnau, que
1: també m'ha dit ara. I doncs, si no ho sap, que deixin el telèfon.
0: Que ho farà, per fer-ho, per saber-ho. I tant que sí. Gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies per acollir-nos.
0: Fins aviat. Adéu-siau. Adéu.
6: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix .cat.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
12: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: de tot aquest circuit artístic cultural que té Vendrell, per sort, dins el Portal del Pardo hi ha el projecte Essencials, del qual doncs això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg etc. I de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Pardo fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Cañete, que està amb nosaltres. Carme.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, sí. Sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar de la vida.
0: Sí.
1: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no?
0: Que bé.
1: Amb el dia a dia de què és ser persona.
0: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, i jo personalment, m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins el vostre cap, i per sort, això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, eh? No és un dels gèneres artístics potser més, no? O què?
1: El tema de l'escultura és complicat.
0: És que és complicat, l'escultura.
1: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
0: Clar.
1: O sigui, no parteixes de zero.
0: Clar.
1: No vol dir que pintar o dibuixar.
0: No, estem parlant
1: aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
0: Val, clar.
1: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir.
0: No,
1: a un pis no ho pots tenir.
0: Clar.
1: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, materials pneumàtics, tot, radials, clar, impossible. Un pis impossible.
0: Que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura, eh? Tornem-ho a dir, sobretot, eh? No desmereixem, que n'hem parlat en altres ocasions, d'altres tècniques.
1: Tot té un secret.
0: Exacte.
1: O sigui, per una banda hi ha una tècnica, i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
0: Correcte.
1: O sigui, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
0: Clar,
1: el que transmets al públic. Això.
0: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber maregar moltes eines, tu deies, radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no, a més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico, eh?
1: Aquí hi ha tant
0: d'anys.
1: Ja t'explico.
0: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
1: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element, està allà.
0: Sí.
1: Val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpies... han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
0: Val.
1: Aleshores, si partim de que... com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
0: sí,
1: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
0: sí,
1: i a la fusta li surten esquerdes.
0: Ah, val.
1: I no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer,
0: sí,
1: jo no sé,
0: sí,
1: qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar equips coses que es troben a la fusta.
0: Val,
1: sí. Aleshores,
0: sí.
1: Hi ha l'element del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
0: Val.
1: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
0: Val.
1: Hi ha una tècnica, però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem res. Vaig a fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
0: Val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines d'utilitzar. No, jo sí, també, com tu, crec, dins la meva ignorància, És a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element. És a dir, qualsevol element té una noblesa i, a més, si es treballa amb connotació artística, ja ara t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia aquesta dificultat, és a dir, una radial, que a priori és un fet molt, molt, molt, molt feréstec, i que amb allò puguis arribar a fer algo tan, això, tan emocional, tan expressiu, en pedra o en qui sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
1: Sí, sí.
0: En certa manera és xulíssim, eh?
1: Bueno.
0: Va, anem a l'exposició.
1: Vinga, anem.
0: Jo penso que anem parlant una mica més aquí, si et sembla, però sobretot jo he venit a parlar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que està dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials. En aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició.
1: Uh-huh.
0: Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
1: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
0: Sí.
1: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls.
0: Mm-hmm.
1: No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci i la reflexió, realment costa.
0: Mm.
1: Perquè estem acostumats a...
0: Sí.
1: Sortim corrents, vinga, va, ràpid, ràpid, que arribem tard. Que...
0: Clar,
1: aleshores,
0: sí.
1: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem... Són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida? Els moments bonics. Allò que vols acaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no? Aleshores, la força de silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat, on et trobes en tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, de, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però, com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no? Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones.
0: Mm-hmm.
1: Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat
0: sí.
1: a tu.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador.
0: Val.
1: I a l'espectador es senti reconegut per aquelles coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu.
0: Jo, sí,
1: a vegades,
0: sí.
1: En alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de Luther, no? Que és el retorn a Luther. Al final, quan penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual?
0: Mm.
1: Possiblement hi ha coses que no...
0: Mm-hmm.
1: Que les faríem diferent.
0: Clar, i tant, i tant.
1: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu
0: clar,
1: i jo.
0: I no ho estigués explicant.
1: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
0: Clar.
1: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
0: Ja.
1: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia... bestial. No només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
0: Sí,
1: aquest
0: sí,
1: projecte
0: sí.
1: També té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
0: Molt bé.
1: El poder de l'art.
0: Clar.
1: I la força del silenci com a exposició d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
0: Uau. Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, completament ho comparteixo amb tu, ja dic, la meva opinió, evidentment, que no es porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició... O a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
1: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no? Sí, l'àurea elitista que se li ha donat.
0: Per favor, i tant.
1: Per què? Doncs perquè, per un tema classista.
0: Sí, no, i tant, no i deixa. Tant.
1: I, o sigui, el fet de tindre aquesta àurea també té un reconeixement econòmic.
0: Sí.
1: Aleshores, si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
0: Sí.
1: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a veure l'exposició i, clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys. Uh-huh. Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O, per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, dic, és que quan et caus et fas mal, uh-huh, val? Doncs, i et surt una ferida, uh-huh, doncs, és que no tornaràs a caure en aquell lloc perquè, o intentaràs no caure? Doncs això és el Kintsugi, uh-huh, també.
0: Wow.
1: Clar, sí, si tu apropes el llenguatge, aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
0: Clar.
1: A les vivències de l'espectador.
0: Sí.
1: Si nosaltres anem a una miqueta d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
0: Exacte, hi ha un fil que es trenca, no? Segurament, no? Sí. Hi ha aquesta quarta paret que segurament, uh-huh, es munta, eh? L'important és desmuntar-la,
1: sí,
0: però quan és veritat, és cert. Ostres,
1: això és tan important difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i, clar, pot crear molts vincles com a societat, com a terapèutic, no?
0: Sí.
1: Com a, per exemple, el ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles visites,
0: clar.
1: No?
0: Sí.
1: Hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria, i nosaltres hem de ser un punt de...
0: Sí, home, sí, la transformació de la matèria, i de les emocions. O no, també, no sé com, donar corporalitat i massa a les emocions també, en certa manera, moltes vegades. Escolta'm, per conèixer-te una mica més artísticament, com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera, uh-huh, artística, i la vas reemprendre fa uns anys.
1: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita. Uh-huh. El meu besavi era forjador artístic.
0: Val.
1: Es va formar a les escoles de Barcelona, amb el post, tot el tema del modernisme. Ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb coses de forja.
0: Uh-huh.
1: I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava els meus besavis. Ma mare treballava, la meva àvia treballava, i jo me vaig... El tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per el fet de que és el meu llenguatge.
0: Val, sí.
1: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge.
0: Uh-huh.
1: I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir bé, no?
0: Uh-huh.
1: I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per a les dones.
0: Va,
1: és un parèntesi.
0: Clar,
1: si la maternitat està ben acompanyada, podràs continuar. Has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida. Aleshores he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona.
0: Sí.
1: I d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no?
0: Sí. Que bé.
1: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys, he madurat.
0: Clar.
1: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes coses,
0: perquè
1: no?
0: Ets una altra persona, no? S'ha evolucionat com a persona.
1: Sí.
0: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo. A partir d'aquí, el que deies tu, seguint evolucionant artísticament
1: i
0: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm, La gent la pot seguir per xarxes socials?
1: Sí.
0: Que sí que les tens actives?
1: Carme Canete.
0: Vale.
1: Carme Canete.
0: Canete,
1: perquè la enya no existeix.
0: Exacte.
1: Això és Carme Canete i en trobareu. I allà vaig publicar el meu dia a dia.
0: Perfecte.
1: A vegades com a vegades com s'està fent aquesta escultura, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no?, de l'escultura, a vegades doncs, també coses que et fan sentir bé, no?, com a persona, perquè al cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, també has d'intentar, no?,
0: sí,
1: donar un punt més, no?,
0: exacte,
1: que et fan sentir bé, no?, com per exemple pues, no, el mar, no?, pues,
0: que bé, que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo, que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh?
1: Ha passat ràpid.
0: Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant.
1: Et sembla?
0: Un altre dia quedem i ho acabem de conformar.

0: Lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

7 minuts per les 11, gairebé ja això finiquitant en aquest cas la segona part de Calaixera, segona part d'avui dijous 28 de maig, i sempre amb aquesta intenció d'acompanyar-vos i explicar-vos moltes coses. Venim d'aquesta conversa fantàstica amb la Carme Canyete i anem cap a propostes interessants, lúdiques, festives i tradicionals, com és el cas. Li costa d'anar començant, aquesta sintonia, però bé, és així. I segur que molts de vosaltres ja la reconeixeu, perquè és una de les sintonies que es van fer ara fa uns anys per la Festa de la Bicicleta, que tot just arriba aquest proper diumenge 31, el darrer diumenge de maig, en Bicicleta Maig.

I és que això, aquest diumenge 31 de maig, es celebra la 82a edició de la Festa de la Bicicleta, on enguany hi ha diferents novetats a causa del pas del Tour de França, que es farà ara d'aquí unes quantes setmanes, el 5 de juliol, per ser exactes. Per això hi ha hagut diferents actes previs que s'han anat desenvolupant, sobretot la setmana passada, però és lògic que el dia gros important arriba aquest proper diumenge, dia 31, quan tot començarà a partir de 11:15 del matí des de l'avinguda del Camp d'Esports, on es farà la concentració per iniciar la sortida a partir de les 11 del matí. En arribar a la plaça Nova es farà la benedicció de les bicicletes i carrosses i a continuació a la Rambla hi haurà l'arribada dels participants. I a 12:45 hi haurà l'actuació de pista, si us plau. A la 1 del migdia es farà l'entrega de premis, els sortejos i també el lliurament dels diners solidaris. El conductor de tot plegat serà el vendrellenc Àngel Unión, que és una persona profundament vinculada amb la cultura popular i del teixit associatiu al municipi i del qual, a través dels Pastorets, ha participat innombrables vegades d'aquesta pròpia Festa de la Bicicleta. I aquest any, perquè fa la causa solidària, aquella que s'anomena Pedalem Junts per una mateixa causa, es destinarà al projecte Joan Petit, Nens amb Càncer. És una iniciativa solidària que dona suport als infants i a les famílies afectades per el càncer infantil. Cal a dir que aquest dissabte 30, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell, es celebra el torneig d'hoquei solidari Joan Petit. Per això, durant tot el matí de diumenge i els dies previs, es poden comprar ja aquestes butlletes per un euro per donar dret a la participació de diferents sortejos.

0: Això el darrer diumenge de maig amb bicicleta vaig. I això toca aquest mateix diumenge, com acabem d'explicar. Però va, a banda d'altres propostes també que hem anat parlant aquests dies, a través d'aquesta ruta i d'aquesta xarxa de promoció turística de la Costa Daurada anomenada El Paisatge dels Genis. Han preparat tot un cap de setmana de cara a la setmana que ve, el primer cap de setmana de juny, és a dir, el 5, el 6 i el 7 de juny, on tots aquests municipis que formen part del Paisatge dels Genis, amb aquests personatges doncs prou coneguts com són Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso, és a dir, Reus, Riudoms, Mont-roig del Camp, el Vendrell i Horta de Sant Joan. Doncs bé, el programa d'aquest cap de setmana presenta una vintena d'activitats lúdiques i culturals vinculades al paisatge i a la vida d'aquests artistes considerats alguns dels grans genis del segle XX. Entre les activitats adreçades a un públic generalista i sobretot familiar, hi haurà visites guiades, tallers, jocs de descoberta i exposicions, entre d'altres propostes. També s'ha previst l'estrena de l'activitat teatralitzada L'obra del Genis està malalta. Trobarà l'intel·lectual Francesc Pujol l'antídot per la seva cura i que es presentarà al llarg de tot aquest cap de setmana de manera itinerant en els diferents municipis. Hem de dir que el Museu Pau Casals ha preparat les seves pròpies activitats. Hem de dir que són activitats, totes les que es fan en aquests municipis són totalment gratuïtes. Això sí, és important fer inscripció prèvia. S'ha de dir que les localitats són limitades. I bé, per la informació o per les reserves podeu consultar-ho directament a la web de tot aquest projecte, que és www.elpaisatgedelgenis.cat. Elpaisatgedelgenis.cat. Sí que bàsicament s'ha preparat aquest cap de setmana de promoció, aquest primer cap de setmana de juny de promoció, però que durant tot l'any hi ha activitats o aquesta xarxa d'aquests espais culturals, municipals, a través dels genis, que en algun moment han tingut relació amb aquests diferents municipis. Així que sempre és important conèixer tota aquesta part turística i cultural patrimonial que podeu trobar en aquests paisatges dels genis i del qual n'estem parlant aquests dies a causa d'aquest proper cap de setmana, de la setmana que ve, per ser exactes. I recordant això, ara sí, ja ens plantem gairebé a les 10, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local i tornem de seguida amb moltes més qüestions que, per suposat, no us podeu perdre. Així que, res, tornem de seguida.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Tercera part. Va, a partir d'aquí ja tercera i última part de programa de Calaixera en tota aquesta jornada d'avui dijous, 28 de maig del 2026, programa número 3.979. Una tercera part que encapçalarem amb l'altaveu jove Baix Penedès, com sempre recollint tota aquesta informació de servei que arriba des de l'oficina jove del Baix Penedès. I també en aquesta tercera part d'avui, tot i enyorant i molt la Belarús, anirem cap a cinema i intentarem explicar nosaltres quines són les estrenes que arriben aquest proper cap de setmana, a partir d'aquest divendres, abans d'això de fer una mica la sinopsi, la fitxa tècnica i escoltar una mica el tràiler. I després hi ha també una bona estona per la participació i les trucades, que això no pot faltar, a través del 107.1 de l'FM, en directe, per la ràdio, també per internet, a www.rtb-elvendrell.cat, per televisió, i com dèiem, per participar a través del WhatsApp, el 686-101-101, el correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat, i també, quan ens hi posem, a través del telèfon, el 977-1570-69. Doncs vinga, tercera part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: I us portem al seguit de recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació a la comarca. El Som l'Arbós està cercant tècnic o tècnica d'electromecànic, mecànica, a l'Arbós, i soldador o soldadora del sector de metal·lúrgia. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està buscant repartidors muntadors al Vendrell, ajudant d'oficina amb coneixements de pàgines web. Oficial o PO de fusteria d'alumini i mecànic. Calafell Treball, dependenta per cafeteria, ajudant de cambrer o ajudant de cuina a Calafell. I el servei d'ocupació de Cunit, operari o operària de magatzem i muntadora de mobiliari, mecànic o mecànica oficial de primera i cuidadora interna. A més, ens arriben altres ofertes de feina de forma externa al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Vendrell està cercant un cambrer cambrera. No és imprescindible experiència prèvia, persona disposada, compromesa i responsable, horari de serveis de dinars i de sopars. Salari segons conveni. Envia el teu currículum, si t'interessa aquesta oferta, a orientaupros@baixpenedes.cat o truca per telèfon al 977-157-167. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès engega el programa Consolida't. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'oferim assessorament i formació per reforçar i per créixer el teu negoci. És una acció totalment gratuïta i les places són limitades. Per més informació, pots contactar per correu electrònic a ocupacio@baixpenedes.cat o bé trucant al 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes del grup AU. El termini de presentació finalitza l'11 de juny del 2026. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Aquesta setmana i fins al dia 1 de juny són les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior i els cicles d'ensenyaments esportius. Què necessites per fer la inscripció? Un ordinador, una eina d'identitat digital, IDCAT mòbil o clave i el codi de la identificació de l'alumne RAL. Si tens qualsevol dubte, truca'ns o acosta't a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Tercera edició del Festival de Joves Curtmetratges de Cunit. Termini obert i inscripcions fins al dia 31 de maig. Per inscriure't i per presentar la teva proposta, cal connectar-se a cunit.cat/filmscunit. Bicicletada familiar a Cunit, el dia 31 de maig a la plaça de la Vila a les 9 del matí. Inscripcions el mateix dia a les 9 o bé presencialment. Tens entre 16 i 30 anys, participa en aquest curs de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió i presenta una iniciativa sobre medi ambient, drets socials, cultura i llengües. Les persones guanyadores podran gaudir d'un viatge a Brussel·les amb visita a les institucions europees. Termini per inscripció 31 de maig. La Diabòlica de Santa Oliva, aquest 30 de maig, torneig de futbol, tabalada, correfoc, sopar popular i bingo i festa de primavera. No t'ho perdis.
3: Aquest dissabte, 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell es farà la 26a festa torneig Joan Petit, nens amb càncer. Si vols fer-hi de voluntari o voluntària, posa't en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell. Vols participar a l'enquesta sobre la transició energètica justa? Si tens entre 12 i 18 anys, pots donar la teva opinió sobre aquesta enquesta anònima sobre energia i sostenibilitat. Només trigaràs 5 minuts. Organitzen Insta Unèrgica la Diputació de Tarragona. La data límit és el 31 de maig. A les nostres xarxes trobaràs l'enllaç. Si t'interessa el periodisme i tens entre 18 i 30 anys, el programa Youth for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa per la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Et pots inscriure fins al 7 de juliol i el programa a Brussel·les serà del 10 al 16 d'octubre del 2026. Obra Tebra ens presenta un programa europeu, Ecofriends, un intercanvi juvenil. Troba't amb joves de diferents països, promou la sostenibilitat i pren acció pels reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Tortosa. Apunta't a la web Obra't Ebre.
6: Us informem que ja estan obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu al Vendrell 2026. Són activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys, del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions es poden fer de l'1 al 19 de juny. Per a més informació, podeu trucar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1, al Vendrell. Sant Jaume dels Domenys celebra les jornades d'entitats els dies 29, 30 i 31 de maig. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats per a tots els públics, com botifarrada, karaoke, mojitos, vespreig, taller, bingo musical, sopar popular, bingo diabòlic, caminada i cercavila. Les activitats tindran lloc en diferents espais del municipi, com la plaça del Botànic, la pista de les escoles i altres carrers del nucli. No us ho perdeu, aquestes jornades plenes d'activitats, convivència i vida de poble. Del 18 al 31 de maig del 2026 es pot visitar l'exposició de Paula Cabello Soler titulada Retrats amb carbó. Aquesta exposició s'ha fet a partir del treball conjunt entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per exposar. Podeu veure-la al mostrador de l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, comença per informar-te. L'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai on podràs resoldre dubtes i rebre orientació sobre opcions per marxar a l'estranger. La propera atenció serà dijous 18 de juny de 5 a 7 a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar cita o rebre més informació, pots trucar o enviar un WhatsApp al 616 917 318 o també trucar al 977 157 157. També ens pots escriure a baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les nostres xarxes socials.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
1: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
7: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Un quart en punt de 12 ja. Parlem de cinema, o intentem parlar de cinema, de les estrenes que arriben aquest proper cap de setmana, sempre amb l'enyorança del responsable de fer-ho fins ara, que és la Belarus, i que recordem que per motius professionals no ens pot acompanyar com ja ha fet en altres temporades. Esperem ben aviat poder solventar-ho, això, i que la Bel ens pugui tornar a explicar quines són les pel·lícules, què és allò que arriba, la seva opinió, el seu comentari, i aquesta bona conversa de cinema que sempre hem tingut els dijous. Però bé, ho intentarem, això, eh? Que s'entengui. Intentarem suplir això, almenys explicant i destacant les pel·lícules, això, més comercials i les que són més fàcils que puguin arribar a les cartelleres més properes. I, de fet, comencem amb una de les propostes més esperades d'aquesta setmana. Es diu El Drama, és el nou treball del director noruec Christopher Borkli, responsable de pel·lícules tan particulars com Dream Scenario, entre d'altres. Però aquesta vegada reuneix dues de les grans estrelles del moment, Zendaya i Robert Pattinson.
8: Lista, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
9: En el discurso.
8: Sí.
0: La història segueix una parella que sembla perfecta i que està a punt de casar-se, però una revelació inesperada farà trontollar tot allò que creien saber l'un de l'altre. Una combinació de drama sentimental, humor negre i tensió psicològica que arriba avalada pel segell de la productora
8: UP24. ¿Es muy raro a los 30?
9: A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
0: És una pel·lícula que ha tingut una molt bona promoció, està present a xarxes des de fa ja molt de temps.
10: Desagradable.
0: És que és evident aquesta crida que comporten els seus protagonistes, la Zendaya i en Robert Pattinson, que fa que molta gent pugui conèixer aquesta història o que vulgui conèixer aquesta història i que, a més, en certa manera, i això ja és opinió personal, s'allunya una mica dels personatges habituals que fan servir i que representen aquests dos actors, aquests dos joves actors.
8: ¿Va en serio? Lo siento, yo...
9: Vamos a pedir un Uber.
8: Emma, ¿qué cojones?
0: Tot i que aquesta és una de les destacades, en tenim més, per suposat, altres estrenes. De fet, també és una setmana molt, molt marcada per cinema de casa, per cinema espanyol. Hi ha diferents propostes que justament tenen això, aquest segell de producció espanyola i que ja hem destacat en altres ocasions i que una mica, bé, ensenya i mostra aquest múscul cinematogràfic que, per sort, té el país des de ja fa uns quants anys. Doncs bé, canviem totalment de registre per parlar de Mallorca Confidencial, un dels thrillers espanyols de l'any. Està dirigida per David Lundain i protagonitzada, atenció, per Lolita Flores i Asia Ortega. La pel·lícula ens trasllada a la Mallorca de l'any 2007 en plena bombolla immobiliària.
11: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que sí que...
0: I allà coneixerem a la Xusa, una poderosa matriarca interpretada per Lolita Flores, vinculada al narcotràfic i que veu com el seu imperi comença a escardar-se amb traïcions familiars, secrets i lluites de poder. Un thriller amb aroma de cinema negre mediterrani que va despertar força interès després del seu pas pel Festival de Màlaga.
12: Yo cuido de mi familia negra.
13: En verdad, simple.
14: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
13: Aquí
14: no nos van a ganar.
13: Manda ella.
15: I vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primer premis. Eh?
16: És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunats?
0: A més, una pel·lícula que està rodada justament amb el mallorquí i l'espanyol, i amb aquesta casuística de poder escoltar Lolita Flores parlant mallorquí, poca broma.
17: Todo lo que has hecho por el gato. Tía, no quiero...
0: També és una molt Bona recomanació per aquest cap de setmana, per anar al cine aquest cap de setmana. Mallorca Confidencial.
10: ¿Pero tú qué quieres, empezar una guerra o qué?
13: No, aquella merda, no la toc, coño.
17: Si te quedas es un canal, es difícil que esa merda no te toque.
18: Si bajan los precios, lo único que vas a conseguir es que esto sea un cementerio de yonkis.
19: Bien, te mato. Hala, a tu casa.
0: Doncs va, hi ha altres propostes cinematogràfiques encara i, de fet, marxem ja cap a una altra producció espanyola i que arriba amb bones expectatives. El seu títol és A la cara i està dirigida per Javier Marco. És una pel·lícula que planteja una situació molt actual. Què passaria si decidíssim enfrontar-nos cara a cara amb una de les persones que ens insulta de manera anònima a les xarxes socials, allò que anomenen el hate?
20: ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
0: I justament això, aquest hate, aquest odi que podem trobar avui en dia a través de les xarxes socials i criticant tot allò que s'hi fa en moltes ocasions. I a partir d'aquesta premissa, aquesta pel·lícula construeix un drama carregat de tensió i reflexió sobre la comunicació, la frustració i les conseqüències a l'odi digital.
21: Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí?
20: Porque no quiero estar allí. ¿Dónde está ella? En el hospital.
0: També és aquelles històries diferents i que potser aborden qüestions d'una manera original i que no potser fins ara s'ha fet amb massa assertivitat, o almenys no ha sigut la trama de les pel·lícules actualment. I aquesta ho fa d'una manera diferent i que entrellaça històries personals. Una molt, molt bona proposta, també, A la cara.
20: Un puto programa de televisió, no se sabes.
0: I no és l'última, que encara n'hi han dues propostes més. Perquè, de fet, en aquest cas, és un thriller també espanyol. És una mica una història també diferent i que busca aquest suspens més pur, aquest suspens de vertigen, m'atreviria a dir. Apunteu-vos també aquest títol, La Silla. És una de les apostes espanyoles del gènere d'aquesta setmana.
22: Todavía sino una anticipación oscura. La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
23: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
22: Por supuesto. Fue...
24: Bueno, hasta aquí las preguntas. ¿De acuerdo? Que hay muchos libros que firmar, ¿eh?
0: És un film que gira al voltant d'un escriptor que queda atrapat en una situació extrema i haurà de lluitar per sobreviure mentre intenta entendre què està passant al seu voltant. És això, és una proposta de tensió psicològica pensada per mantenir l'espectador enganxat fins al final. Sense desvetllar massa cosa, però el tràiler sí que ho explica. I és que, bé, en la seva última novel·la, el protagonista el que fa és, bé, fer-se lligar de manera voluntària, com si estigués segrestat amb una cadira sense poder moure's. I això fa que mentre estigui experimentant això, a casa seva i amb la seva família passen coses extremadament estranyes. I amb la impotència que això fa estan lligat amb una cadira. Aquesta és la trama principal, eh?
25: ¡Vivi! Llama a Miriam. Abrir correo nuevo. Accidente muy grave.
26: ¡No!
0: Doncs suspens, d'aquest suspens, aquest thriller, això que juga amb l'agitació personal i gairebé amb la impotència o amb el vertigen, si podem dir-ho així. És proposta espanyola, com dèiem, una de les tres propostes espanyoles d'aquesta setmana, d'un total de 5, és a dir, la mitjana no està gens malament. Tot i així, acabarem amb una proposta més internacional. Bé, en aquest cas, proposta francesa, eh? Amb tocs de comèdia, amb aquesta comèdia que tan bé saben fer els francesos. Conoce a los bárbaros, que està dirigida i protagonitzada per Julie Delpy.
1: Pempón es un pueblo dinámico, que está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
2: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
1: ¿Herberriu?
2: Sí.
1: Aprobado por unanimidad.
3: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de...
0: La cineasta francesa que utilitza l'humor per parlar de perjudicis, convivència, integració, quan una comunitat rural francesa es veu obligada a replantejar-se moltes de les seves idees davant de l'arribada d'uns nous veïns. Una comèdia intel·ligent i amb un rerefons social molt marcat i amb una crítica social molt marcada, sobretot dirigida cap al racisme.
4: No me gustan los negros. A mi padre sí le gusta...
0: Cap al dret de l'acollida...
3: El racisme proviene del...
0: i dels refugiats.
3: El miedo a que te quiten la mujer.
0: Però ja hem dit, sempre amb aquest humor francès tan característic. Conoce a los bárbaros.
1: Una narrativa en torno a los fallados.
5: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
6: Hay que defender nuestra identidad.
0: Doncs són les 5 propostes que podeu trobar aquesta setmana i que arriben ja a la cartellera a partir d'aquest mateix divendres. El drama, Mallorca Confidencial, A la cara, La silla, Conoce a los bárbaros... I que a partir d'aquí ja està a la vostra plena disposició i sempre ho expliquem i ho destaquem d'aquesta manera. Ja sabeu que a partir d'aquí la tria o la decisió de fer això, justament una bona tria, això ja és... cosa vostra. No ens hi fiquem.
7: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
27: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
28: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
7: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Dos minuts i 11:45. Entrem ja a partir d'aquí i segons ja ens indica la sintonia que sona, participació i trucades 977-15-70-69. Ara sí, ja telèfon plenament operatiu a la vostra disposició, 977-15-70-69. I també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp a calaixera@rtb-elventrell.cat i sobretot, també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. 686-101-101. Ens queda tot aquesta estona final, aquesta darrera mitja hora final, de parlar amb vosaltres, de comentar el que us vingui de gust, de saludar-nos, de demanar cançons, sobretot demanar-les, escoltar-les i dedicar-les. Bon dia.
29: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, com estàs?
29: Hola, carinyo. Molt bé.
0: Sí, tot bé?
29: Sí, ja he arribat de comprar perquè hi vaig d'hora perquè fa calor.
0: Bé, sí, sí.
29: I prefereixo
0: sí.
29: Una d'hora i sí. Així et torno més aviat.
0: I hem de començar a adaptar ja els horaris d'estiu, eh? Cert,
29: sí, sí,
0: cert.
29: Sí, sí, sí. Oi, inclús em desperto molt més aviat.
0: Ja pot ser, ja.
29: Sempre també, clar, ja la claror, ja entra l'habitació, ja entra la claror,
0: sí, sí,
29: ja. I et desperta més aviat.
0: Encara el dia va enxamplant-se, sí, i cada dia el sol surt abans.
29: I és que, a més, al maig no ens ho pensàvem que faria.
0: No.
29: Que no era temps encara al maig.
0: No, ha vingut molt de sobte, sí. Ha vingut molt de sobte.
29: A veure, no sé si durarà més o menys.
0: No ho sé. No sé si s'allargarà per davant i serà més curt per darrere, no ho sé.
29: No se sap. Ho sabré. Ja ho anirem veient.
0: Exacte, ja ens hi trobarem. Quan arribi ja ens hi trobarem.
29: Això. Escolta, ho has fet molt bé, eh? Ho fas molt bé, el cinema.
0: Ho hem intentat,
29: molt
0: sí.
29: Molt bé,
0: sí,
29: i tant, sí, i tant, que ho fas bé.
0: Amb l'Abel sempre és millor, però bé.
29: I què és el que no fas tu bé? Si tu t'ho fas la mar de
0: no,
29: mi.
0: Pots comptar. Pots comptar.
29: I tant que sí, sí, home, sí.
0: Pots comptar.
29: Ai, no sé si devia sentir tot allò que vam posar-li pel papelet, no ho sé. Pues si truca ja ens ho diràs.
0: Va, ja li direm, sí, ja li direm.
29: Ja li direm, eh? O sigui, si no, potser si ho has sentit.
0: Val, sí.
29: Mira, avui em poses aquella del funambulista. A mi m'hi gusta la vida.
0: Vinga, funambulista... Me gusta
29: una així fresqueta, bueno, una així
0: sí,
29: animada.
0: Sí, animadeta, sí, sí, per dijous, sí, cançó de dijous. Sí. Molt bé.
29: Això, és cançó de dijous.
0: La buscaré dijous, de seguida.
29: Dijous, cançó i arròs.
0: Mira, exacte, dijous paella, sí senyor.
29: Vale, mira.
0: Molt bé.
29: Bueno, estimat, fins
0: gràcies.
29: Demà, carinyo.
0: Fins demà, fins demà.
29: Molts petons i abraçades.
0: Igualment, igualment, Maria Dolors, que vagi
29: bé.
0: Adéu, adéu.
29: Adéu, adéu.
0: Ja tenim la cançó de la Maria Dolors a punt, eh? Aquesta és fàcil de trobar. La tenim aquí ja preparada. A veure si hi ha alguna trucada més. Al 977 15 70 69 o algun missatge de WhatsApp al 686 100 100. I si no, posem ritme, que ja va bé, ja posar ritme de dijous, com ara dèiem. Me gusta la vida, de funambulista.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: I seguirem amb més música. De fet, això, la música pren a partir d'aquí tot el protagonisme en aquesta part final de programa, que hem començat puntuals a les 9 del matí i que no hem parat d'enllaçar tema rere tema, qüestió sota qüestió, i que ens fa arribar, com ja és habitual, fins a aquesta franja de programa, a la recta final. Això, ben pendents de la música, però sobretot de les peticions musicals que vosaltres vulgueu fer arribar, d'aquelles peticions que ens vulgueu fer a través de tots aquests canals que mai ens cansem. Serem de recordar i de repetir el 977-15-70-69 o a través del WhatsApp al 686-101-101. I aquesta la posem nosaltres, aquestes cançons, res, allò, acabades d'estrenar. Lluís Sánchez, Saudade.

0: Nova música i la nova cançó de la Aina Reig, La història de sempre, que també ens fa passar aquests minuts i ens ajuda això a posar aquest punt no només d'entreteniment, sinó una mica de soltura, no? Cap allò que anem fent i anem tractant en aquest programa. Allò una mica de desengreixant, per dir-ho així. Doncs va, amb això tenim nova trucada i nova connexió al 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa.
1: Hola.
0: Què dius, com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Sí.
0: Molt bé. M'alegro de sentir-ho, això. Què escoltem? Què et ve de gust, Maria Rosa?
1: M'agradaria que em posessis La pau és el camí, de Dvorak.
0: La pau és el camí.
1: El camí. Tan necessària, aquesta pau que necessitem.
0: Sí.
1: Amb aquest món nostre.
0: I tant, sí senyora. Doncs vinga, la buscarem. La buscaré de seguida, a veure si la trobo.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, amb tu només faltaria. Que vagi bé, Maria Rosa.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
3: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Ràdio El Vendrell 107.1 FM
2: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
3: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell. Sentir y Andalucía.
4: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

estem en recerca i captura de la cançó que ens demanava la Maria Rosa. I crec que l'he trobat, És una gravació de cor i orquestra, en aquest cas els Amics de la Catedral de Tarragona, que publiquen aquesta cançó, que és una obra de Dobrac, i del qual doncs es posa veu d'aquesta manera. La pau és el camí. Espero que sigui aquesta, la cançó que ens demanes, Maria Rosa, esperem que sigui aquesta, i del qual, doncs, això, serveixi per buscar justament aquest missatge de pau. I això, sempre la pau és el camí i realment el que fa falta avui en dia.

0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Més peticions, si voleu, més música, més cançons, al 977-1570-69 o això, missatge de WhatsApp al 686-100-100.
2: Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquerres.
1: I mentre escoltem aquesta cançó d'Ivan Herzog des de juny, el que farem és també... Fa temps que no ho fem, això, d'anar a l'agenda pura i dura. Sí que anem bé destacant i recordant diferents propostes culturals que van arribant, però jo fer agenda, fa dies que no ho estem fent. I mira, ho podem fer avui que tenim temps. I quan encara ens queden 13 minuts per les 12. Anem ja cap al divendres, cap a demà divendres, 29 de maig, en aquesta exposició Essencials, que avui n'hem parlat, La força del silenci, amb la Carme Canyete, que podeu visitar, recordem-ho, a la sala del Portal del Pardo, en el seu horari habitual, fins al 25 de juliol. Però a banda, el divendres, ja marcat en volant del Vendrell, cada divendres... I també a nivell esportiu i escolar hi ha natació, creixem jugant a la piscina del Club d'Esports del Camp d'Esports. I també aquest mateix divendres 29, dins del projecte El Vendrell sent la música, l'Escola Municipal de Música Pau Casals doncs farà una audició, un repertori fantàstic per una banda ensenyar allò que es fa des de l'Escola Municipal de Música, sinó també per commemorar el 40è aniversari d'aquesta escola. Serà això, aquest divendres, demà divendres, a partir de les 7 de la tarda, al carrer de les 4 Fonts. Saltem cap al cap de setmana, de cara al dissabte 30 de maig. Segueix l'exposició, això cada dia, exposició cada dia oberta, d'Essencials, el Portal del Pardo, La força del silenci, però també hi ha Mercat ambulant a Coma-ruga, això es fa cada dissabte al matí. I també hi haurà Mercat al Passeig Marítim de Coma-ruga, així es destaca. I ja de cara al diumenge 31... Un fet que també ja hem parlat, a banda del mercat, el passeig marítim de Coma-ruga com a esdeveniment important i com a darrer diumenge de maig arriba la bicicleta, la festa de la bicicleta, del qual també ja n'hem parlat, en aquest programa d'avui. Cultura, activitats, agenda, que també podeu consultar quan us vingui de gust a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, que sempre és la mateixa i sempre és molt fàcil, elvendrell.net o elvendrell.cat, que també ho trobareu.
3: I això s'ha acabat.
1: Julen, Red Flags.

0: Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell. 107.1 de la FM.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que et dec. Ells volant beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que et dec.
2: És la música d'ara, és la música que podeu trobar al panorama català amb aquests joves valors, o no tant. Però si més, una mica qui dominen tota l'escena musical del moment a través de les publicacions i a través de les xarxes. És el cas de Poggioli, Lluc, amb aquesta cançó, Checks.

0: Joan.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Sonen campanes a l'aire, les 8 de la matinada. La festa s'acaba, el sol que ens atrapa, ulleres sortint de la plaça. I busco la ruta que ens porti a bon port. La gent s'acumula davant del vell forn. Tu i jo som aquí pel destí o per la sort.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes i cat.